considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi.

Tenen son parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

shirt goes with my skirt. It's bizarre. Ja comença a fer-se clar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marian Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6 i 21 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga la Patum es va haver d'aturar precisament per aquest temporal i a Barcelona el Primavera Sound que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana, i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... No. Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè me l'ha ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas, dóna'm pas, dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno, 20,
2: amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio. Tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions del cap de setmana, el Gavaldà i el final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
3: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
4: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema, i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar la nit és un...
0: És un mareig d'horaris. Sempre és demà. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
7: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
7: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... Les fotografies són que si les veieu...
7: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units, com Califòrnia, està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda. Per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè... Les fotografies de les ratetes...
7: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
7: No.
0: Vols veure la meva rateta?
7: És que en cap cas.
0: És que, per favor. A la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
7: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb quina bona notícia ens haguem al matí, rateta.
7: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Hi heu d'anar si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
7: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
8: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
9: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs buongiorno. Aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
7: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
10: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
11: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per l'intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
10: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
10: clar,
0: no?
10: Totalment, això és perquè ella no està gaire bé.
0: Ella no
10: és que
0: bé.
10: Ella talla les ales.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, però aguantar la gent...
10: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt gaire sort.
0: Estic aquell puntet estrany, eh? Jennifer López, a vegades
10: sí,
0: penso les entrevistes té un puntet així una
10: sí,
0: mica de... una mica estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batec amb Maxi Iglesias.
10: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
12: También tiene ese punto realista que bueno, que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí. Ahir van tenir una conversa. Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní. Vaja, una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
10: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
13: No et cansen les tertúlies?
14: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: Fem camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un mar d'aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven
1: bueno,
0: per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: El mal rotllo segueix.
1: Mal rotllo.
0: Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari.

0: Ara,
1: molt bé, Lara, molt ben resumit això. Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
2: Vinga, som-hi amb alegria.
1: Oi, ella, passa?
2: Epa, la lluna.
1: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
2: Bueno, he deixat el drama de banda.
1: Molt bé, Lara.
2: Sí, sí. Només que sí. Queda l'alegria. Avui fa anys Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... Eh? No entenc res d'aquesta frase.
1: Que en fa 77?
2: Ah, falta un fa.
1: Per favor.
2: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett. Per favor, no sé què estic llegint.
1: Però si t'ho llegi abans, és que com que no t'ho llegeixes abans...
2: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
1: Molt bé.
2: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame, dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
1: Per cert, aquest matí als Matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans del Lleó 14. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant, hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principis del 28.
2: Gràcies, Ana Alfonso.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
3: Sílvia, vinga.
9: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
10: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà Lleó 14.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
10: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
10: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
10: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
10: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
10: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
10: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
9: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
10: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germaníssim.
9: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
9: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia utilitzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
3: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
10: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien sí, a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
10: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
9: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena i a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
10: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
10: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el Primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
10: El Primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
10: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, eh?
2: Abrigueu-vos a la sortida de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia, bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
11: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toque The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Bad Gyal. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sona.
1: No hi ha plan B, haig d'arriscar. Sé el que em convé, no em puc traicionar.
2: I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
3: Home, uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
3: A veure, a veure.
0: A veure.

0: escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt L'Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar. A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de L'Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, senyor Calders?
4: I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, a l'anomenat Dia D, és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars, on descansen milers i milers de soldats.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el Matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust.
2: A més,
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al Matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que
1: no vol.
2: Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Sara, escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
1: Ai, el padrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitza la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosa ben ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol. D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Penya! Què passa?
9: Quina il·lusió!
6: Ah, m'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances.
11: En creure un món.
10: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Com minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Miren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Miren ens ho explica.
22: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim en què quan arriba el moment que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
23: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
24: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
24: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
24: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
24: Perquè soc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
24: Ah, exacte.
16: Treballes tota la nit?
24: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que vaig abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
24: No, acompanyat. Som 2 hores a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
24: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació i bueno, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
24: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
24: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
24: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé.
24: Adéu.
1: No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí. Ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encant. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: no és nou,
0: uns quants anys.
1: No és nou.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomé van arribar a les 6 del matí. Doncs això, ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una,
1: una
0: borrada,
1: Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant, no, podem caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix, i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, a qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, dins a casa meva.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins a casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí. Bé. I rejava aigua, també. I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves la buscar.
1: Que està lluny, no sé. Ui. Què li passa?
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona, alguns núvols també al nord-est del país, demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona, alguns núvols també cap al sud, i diumenge ja més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una miqueta de tot.
0: Bon cap de setmana, Eloi, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap!

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se sent de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: La Patum té més de 600 anys d'història, així que tot seguit us hem confeccionat un top 5 de festes tradicionals de nova creació.
1: Top 5.
2: En el número 5, la Setmana Medieval de Montblanc. Data de l'any 1981 i està basada en la llegenda de Sant Jordi que es va representant durant la setmana de la festivitat com a acte principal. També cal destacar la Dracum Nocte, que explica la història de la metamorfosi del drac dels quatre elements amb la participació de bruixes i diables i l'entrega de la rosa. En el número 4, la Aquelarre.
0: La primera amb etimologia basca, no?, del nostre país.
2: Una mica. Nascuda l'any 78, és una de les festes més grans de les comarques de Ponent, fet amb l'objectiu de recuperar el misteriós carreró de les bruixes de la capital de la Segarra i reivindicar la festa per la festa.
0: Ja, sí. Ja existia aquest origen de bruixes.
3: No. Jo crec que el que van fer és que tenien ganes d'inventar-se una festa i estaven tips que hi hagués festes molt xules arreu del país i en casa seva, no? I van dir, a veure, què podríem fer? I
2: sí que hi havia un carreró de les bruixes.
3: Exacte, vinga.
2: Traiem-li suc.
3: Però no era recuperar res, però superbé. És a dir, que el jovent del poble s'inventin a festes el millor que hi ha, un país viu.
0: Al capdavall, no és com allò que Halloween en origen ve d'Europa. Doncs aquí, en origen, també es parlava basc al nord-est de Catalunya, i ja torna a l'aquelarre.
3: Sí, però no té res de nord-est, Cervera, però endavant.
0: Sí, bueno, nord.
2: Sí,
0: respecte a mi.
3: Oest.
2: Sí, com sigui, quan arriben els darrers dies d'agost, Cervera s'omple de correfocs, espectacles, màgia i esoterisme amb els seus protagonistes, les bruixes i el mascle cabró, que ja sabeu com acaba.
0: És la gran ruixada, és aquí?
2: La gran escorreguda final.
0: Això.
2: I en el número 3, mira, seguim per això, el Pollasso de Torelló.
0: Ai, que potser m'estava confonent de polla, jo.
2: No. N'hi ha dues, la de Cervera i la de Torelló.
3: Ja veiem que hauries de visitar tots aquests llocs. Sí,
2: sí. Els ritus sexuals en aquest país ens agraden perquè de forma similar a Torelló, a Osona, des de l'any 97 s'hi celebra la Festa del Pollasso, una gran celebració que té lloc cada vespre nit de dijous gras, amb botifarrada popular, beuratge màgic inclosos. És una festa teatralitzada que ret homenatge als principals carnestoltes del país, està plena de sàtira i el característic humor usonenc. En el número 2, els blancs contra els blaus de Granollers. Ja se'n diu aquesta sintonia, és la de l'Espai Els Catalans Fan Coses de la Grau i és la del Correaigua, d'aquesta festa. La dels blancs i blaus de la capital vallesana és una festa establerta l'any 83. Se centra en la rivalitat festiva entre la colla dels blancs i la colla dels blaus i van combatint per veure quina organitza les millors activitats, anima més la festa i aconsegueix guanyar més actes de la competició.
3: A mi sempre em sembla que és una mica del Mercadona aquesta festa perquè com que no tenen una línia que els divideixi entre blancs i blaus i tu pots com triar el que vols, sempre em sembla una mica fake.
2: Sí, però separar famílies, Hi ha famílies que tenen blancs i blaus,
3: Però a veure, el xoc que puguis triar és fatal. Al meu poble hi ha una riera al mig i un són blaus i l'altre són blancs. I tu, on has nascut, és el color que et dona. Vull dir que això de que puguis dir no perquè el meu amic està allà, no, tio. O sigui, tu t'identifiques amb una zona geogràfica.
0: Aquesta línia és geogràfica.
3: Però clar, és una riera.
0: Però a Granollers...
3: A Granollers no, tu tries per entitats on vols.
0: No ve de família.
3: També pot venir de família, però recentment, perquè això és una cosa dels anys 80.
0: Exacte.
3: Vull dir que tampoc de família no gaire, saps?
0: O sigui, el teu poble està bé.
2: I en el número 1, el No n'hi ha prou de Mataró. Nascut a l'any 2007, el No n'hi ha prou és la manera que tenen els mataronins i mataronines de dir que no volen que s'acabi la festa major de les Santes. Quan arriba la darrera matinada, els darrers instants de la festa i amb la música de la principal de la nit, es van barrejant tots els elements de la festa mentre van sonant bases electròniques, ritmes d'arrel, amb les diableses, la mumerota, el drac, l'àliga i la família Robafaves, els gegants de Mataró. Per tant, és una d'aquelles festes també que s'han de viure.
3: Li has dit No n'hi ha prou i se'm posa la pell de gallina recordant quan hi vaig ser. Trobo que va ser de les coses més apoteòsiques que he viscut a nivell de festes populars.

0: els experts. ICAT.
1: És l'hora del compte, Laia, compte enrere al Mundial, que comença el dijous de la setmana que ve. Per tant, últims dies abans que arribi la cita mundialística. La setmana que ve estarem dient, farem la porra experta, i estarem dient a les 9 del vespre juga l'apassionant Mèxic-Sud-àfrica en el partit inaugural.
2: Quins nervis.
1: I els més fifes es quedaran desperts, o tu, Sergi, que a les 4 del matí ja estàs despert.
2: Jo no penso veure quasi res aquest Mundial.
1: Bueno, però mentre, mentre vinguis a la ràdio, Corea del Sud, Txèquia.
2: Eh? Aquest sí que el veuré.
1: Laia, és tu que has tret el tema?
3: Sí.
1: No em diguis ja són dos, has tret el tema, què vols dir?
3: Doncs ara us ho explico, ja sabeu que jo no sóc gaire mundialera, però de fet no sóc dels llocs on no pugui participar a Catalunya i als altres països sí, cosa que em sembla una discriminació com una casa, però dit això, si sou dels que voleu seguir el Mundial, ho heu de fer en català i des d'una perspectiva no espanyola, que és una cosa que trobo que a vegades costa, per això potser no mirem el Mundial, sí, però... perquè hi ha aquesta mena d'identificació natural que no entenc per què amb Espanya...
2: Catalunya Ràdio no ofereix en teoria els partits, oi?
3: No ho sé, ni m'interessa. El fet
1: Mira,
3: és que...
1: ahir vaig posar una enquesta al grup de WhatsApp dels experts i, bueno, hi ha molts oients que deien que sí que van amb Espanya.
3: Bueno, deixeu-me parlar una mica. Sí, sí. Val, us volia parlar d'una guia del Mundial que és d'Oriol Corral, que la publica Boot Room, que sabeu que és la productora d'Enrique Torquemada que fa la TDT. Mm-hmm. Doncs ells han fet, i això és el que és interessant d'avui, és una guia del Mundial des d'una perspectiva catalanocentrada, que és una cosa que m'ha interessat moltíssim. I teniu, per exemple, una pestanya exclusiva per saber on són els jugadors catalans. Això m'ha fet decidir per una selecció en concret. Jo sabeu que l'únic que vull és que perdi Espanya, però una selecció compta amb dos catalans i no és Espanya, i és la selecció del Marroc. I per tant, doncs, tinc molt interès en veure com els va tant a l'Ismael Saibari com a Nayub Amayumuni, que són jugadors que juguen l'un al PSG, no, perdoneu, al PSV Eindhoven i l'altre a l'Eintracht.
1: Això són... t'adueixo, Sergi, a veure si ho dic bé, que si no et criden, bueno, que potser no els han cridat la Roja i com que tenen també...
3: O potser no volen jugar amb la Roja.
1: Exacte,
3: no
1: volen, i com que tenen també passaport marroquí.
2: El jugador ho pot escollir
3: per
2: en quina selecció.
3: Si té doble nacionalitat, ha de ser aquesta condició.
2: La Minyamal, per exemple, hagués pogut escollir si jugar per Espanya
3: clar,
2: o jugar pel Marroc.
3: Malauradament, en Cobercí no hauria pogut escollir, perquè no té cap antecedent al Marroc, que sapiguem, no? Ni a cap altre país. Però si tu tens un antecedent i pots reclamar la nacionalitat, doncs pots jugar amb la selecció que escollis de les teves nacionalitats possibles. I per tant, només per això, per aquesta pestanya que es diu Catalans, d'aquesta guia del Mundial d'Oriol Corral, ja val la pena. Però, a més, si sou uns fifes, com diuen Roger, i us interessa tot el que té a veure amb el Mundial i amb el futbol, podeu anar entrant a les diferents pestanyetes de cada jugador, on hi trobareu detalls com des de quan juga el club que juga, quants gols ha marcat amb la selecció, quants gols ha marcat amb el seu club, per quin preu el van vendre, d'on surt aquest jugador, els equips precedents... Per exemple, dels catalans que juguen amb Espanya, que ja us dic ara que són 9, doncs, per exemple, si tu mires en Marc Pubill, et diu que el van fitxar per 16 milions d'euros, té una superfitxa aquí...
2: Que juga a l'Atlètic de Madrid, que no ho has dit.
3: No, no ho he dit perquè no m'has donat temps, però...
2: No, és que és dels únics que no juga al Barça. Aquest dia en Cucurella crec que són els que no juguen.
3: També pots saber, doncs, des de l'alçada a, doncs, quantes vegades ha estat titular amb el seu club a la Lliga. De veritat, moltíssimes dades.
1: Incloent-hi l'alçada, això s'havia
3: de... Sí, l'alçada, tot, l'edat, no cal dir-ho. Amb unes petites sigles pots veure, doncs, de quina posició juga. De veritat, és una bona guia. És a dir, si tots els països ho tenen, els que tenen selecció, nosaltres selecció no en tenim, però tenim una guia en català per seguir tot el Mundial amb tots els calendaris, no cal dir-ho, llavors hi haurà tots els rànquings. Si heu de seguir el Mundial, feu-ho des d'aquesta guia del Mundial d'Oriol Corral, que això és de Boot Room, que és, us ho recordo, la productora de la TDT.

0: Està quadrant casals a colònies i a esplais estiuencs, que és el tema que avui ens obre la Laura.
1: També les escolars, que ara estem en plena temporada de colònies escolars. I avui no vinc a fer la meva clàssica defensa, que en realitat la faig cada any, de per què heu de portar els vostres fills i filles al lleure educatiu, ja sigui en campaments al cau de l'esplai a l'estiu, a unes colònies d'aquestes llargues, o a les colònies de l'escola, organitzades per l'AMPA o per la pròpia escola normalment. Ja ho faré un altre dia. Simplement avui vinc a aprofitar aquest rebufo de la vaga educativa que tenim per parlar de les condicions laborals dels monitors de colònia. Que és una cosa que crec que pot interessar a tothom, més enllà dels pares i dels mestres de les escoles. Perquè al final és un sector que, al ser format per treballadors molt joves, vull dir, clar, la gràcia una mica dels monitors de lleure, tot i que n'hi ha de grans,
2: és que siguin joves.
1: Sí. És que normalment són gent que està estudiant, que li va molt bé aquesta feina per poder compaginar doncs, amb la universitat, amb el cicle formatiu que estigui fent, el que sigui.
3: Que poden connectar també millor amb els nanos, no?
1: Exacte, hi ha el tema proximitat d'edat molt xulo, no? També canviar de referents, que no sempre siguin els teus mestres o els teus pares, sinó també un model doncs, més jove, més, que et pugui entendre els teus problemes, que pugui portar-te com per un altre tipus de dinàmica. Però, clar, al ser gent tan jove, normalment passa que no acaben de ser conscients de quines condicions laborals haurien d'acceptar com a mínims, ni quina seguretat tenen jurídica davant de que quan se'ls vulnerin els seus drets, què han de fer, no? Llavors, passa sovint que se n'aprofiten molt les empreses de lleure d'això, sobretot les grans. Jo ara, bueno, vull aprofitar per dir que el que vaig explicar no m'ha passat a mi en cap cas, que sempre he treballat en una casa de colònies familiar que està a Pontons al Penedès, que el diable que és fantàstica, meravellosa i que la família que la porta ho fa tot bé, vale? Vull dir, no estic parlant de mi. Però sí que és veritat que tinc molta gent al meu entorn i conec de casos d'empreses de lleure, sobretot d'aquestes macros que tenen diverses cases per tot el territori i que gestionen el personal una mica com un ramat d'ovelles, perquè al final pues, són moltíssims monitors, van canviant cada any, els formen en massa, no? Allò de dir, doncs, una jornada formativa de 100 monitors i has d'estar allà durant 3 dies, de manera no remunerada normalment, aprenent com funcionen totes les activitats abans de poder-se treballar doncs, en aquestes colònies, ja sigui d'estiu o escolars, no? I, de fet, dins d'aquesta vaga educativa, la setmana passada, quan encara estaven amb tot el pollastre dels mestres del Departament d'Educació i tal, simultàniament es va fer una protesta entrant a la seu de Fundesplai, que és una d'aquestes empreses on gent que hi treballa, monitors i monitores, van reclamar doncs, que tenien uns sous molt baixos, que hi ha molta precarietat laboral, aquests contractes inestables, que tens unes hores garantides mínimes, però que després et poden dir, ah, no, ara de cop, la setmana que ve has de venir tota la setmana. O de cop, no, mira, ara només tenim aquestes colònies de 3 dies per tot el mes, que dius, aviam, jo necessito una garantia per agafar aquesta feina, de que això em pot donar un sou mínim per començar i de que em pugui organitzar la vida, hermano, que tinc altres coses a fer, saps? Que han estat pendent de si em donaràs les colònies o no me les donaràs, cosa que és bastant irresponsable per part de les empreses de lleure, sobretot en la temporada de colònies escolars, que ells saben perfectament
4: quines colònies contractades
1: tenen, és que no tenen excusa.
3: Bé, ara veurem què passa amb tot el tema de les colònies de cara a l'any que ve, perquè estan perillant moltes d'elles.
1: Bueno, pot ser una de les accions...
3: Depèn del que s'acabi votant, sí, aquesta setmana, no?
1: Sí, del preacord, pot ser una de les accions reivindicatives que puguin portar a terme els mestres si no estan contents amb el que ens ofereix el departament.
4: Sí, anava a dir, no només depèn de si voten sí o no, sinó que el departament ofereixi condicions dignes i, per tant, tothom podrà anar a colònies. Vull dir que també posem la pilota sobre qui l'ha de tenir.
1: I ara parlem també de les condicions dels mestres per anar a colònies, però deixem acabar primer amb els monitors i monitores, perquè sí. És això, moltes hores extra no pagades o mal pagades, perquè, clar, diuen que treballes 37 hores i mitja a la setmana, però després... tu estàs en aquella casa segrestat, diguem-ne. O sigui,
4: clar, això ha de tenir un plus, això no pot ser... Tu no pots tornar a casa.
1: Exacte, estàs allotjat allà, no passa res,
3: hauria
1: perquè
3: de ser,
1: descanses...
3: A les 8 de la tarda... Bueno, aquí us quedeu, nois.
4: Això es veu molt al Jo Mai Mai, a la sèrie del Trescat. Vull dir que sí. Et poses una mica la pell d'un monitor de colònies. No sé si és realista, jo no he fet mai de monitora de colònies 24 hores, però no sé si és realista, tu que sí que
1: jo
4: ho has
1: no,
4: fet.
1: No he vist la tercera temporada i no sé si hi ha alguna trama que parli d'això, però sí que...
4: No, les primeres també es veu una mica, no?
1: Sí.
4: Com viuen allà...
1: Clar, ells sí que són monitors de 24 hores, és a dir, són els únics responsables dels infants, però quan hi vas amb els mestres sí que hi ha aquesta cosa de dir, tu ets el monitor, tu tens els teus horaris d'activitats i, per exemple, a les 8 el que deia en Sergi, no? Tu acabes l'activitat i te'n vas a sopar i a descansar i a fer el que tu hagis de fer, fins i tot ens havíem posat a estudiar, no? Perquè també havíem de fer el treball a final de grau i era com, bueno, anem a aprofitar aquestes horetes que estem aquí. I després també hi ha com aquesta mena de vegades precarietat dels equipaments, de la infraestructura, d'additiu, estàs fent activitats amb coses que estan molt mal mantingudes, que un dia tindrem un disgust, o estàs dormint tu, monitor, que treballador, que estàs contractat per aquesta empresa en una llitera del 1993,
4: total, com per poder descansar. Imagina't, o sigui, viure el teu dia a dia en lavabo compartit, una cosa és anar de vacances o tal, però viure-hi durant mig temps...
1: Totalment, i menjant cada 3 dies el mateix, perquè a més el menú de les colònies es va repetint perquè home, van canviant els nens, però tu no estàs canviant, no, i tu cada setmana menges arròs amb tomàquet 3 vegades.
3: Això molt bo no pot ser, no?
1: No, bo per la salut segur que no és, ja t'ho dic ara. Ja et dic, hi ha cases que ho fan bé,
4: precarietat. O sigui,
3: llibrets a la base de l'alimentació.
1: Totalment, macarrons amb tomàquet, gràcies. Gelat d'aquell que...
4: La terrina.
1: En fi, vull dir que, clar, els monitors d'una banda, a vegades, no sempre, aquestes macroempreses els tracten d'aquesta manera i crec que ens hem de fixar a l'hora de contractar aquestes colònies, perquè moltes vegades depèn de les AFAs, sí, i potser van de cul, potser no s'ho miren gaire... Jo crec que està bé que feu una mica de treball de recerca abans d'agafar unes colònies o unes altres.
4: Bé, i que a vegades aquestes empreses pensen com que són criatures total, no?, i que els hi posi un menjar de merda o racions curtes, total, estan 3 dies...

0: I després ens les valoreu malament. Aneu a la merda, cabrons, que no les heu vist com les fèiem les activitats.
1: Clar.
0: Això a vegades passa, no sempre.
2: Remenguem-nos una mica.
0: Però a favor dels mestres i en defensa seva també és el que deia la Laia abans, no? O sigui, una de les reclamacions que s'ha fet durant totes aquestes negociacions de les vagues educatives és que es paguin les colònies, que és una vergonya, que tu te n'hagis d'anar gratis a acompanyar 30 nens a tota la teva responsabilitat durant 3 dies.
1: Dels quals 10 se'n donen arguments, potser, perquè a casa seva foten el que els dona la gana.
0: Sí, d'una banda ja, que et paguin 50 euros per pernoctació és... bueno, és que sembla un acudit, és que és com, mira, és que ni pagueu-me'ls, perquè és que jo per 50... Sí, és que sembla que estigui aquí demanant almoina per fer-me responsable d'uns nens durant 24 hores al dia, encara que tinguin uns monitors de la casa de colònies, tu estàs allà com a referent principal.
1: Totalment, pot passar moltes coses.
0: I després, una altra cosa que deia interessant un mestre en un d'aquests vídeos de reivindicatius de la setmana passada, és que es veu que hi ha molt poca seguretat jurídica, que potser en casa de les colònies no és tan així, perquè les cases de colònies també tenen la seva pròpia assegurança de responsabilitat civil, i en principi si passa alguna cosa, doncs hi ha un responsable, però més en el cas de viatges de final de curs, no? De dir, jo estic a l'estranger amb aquest adolescent totalment problemàtic que ja no el volia ni emportar i me l'he hagut d'emportar, si em dona problemes, què faig? El deixo al consulat i que se l'emportin a casa seva. Clar, vull dir, tu estàs allà totalment desemparat.
1: I quantes vegades s'han donat casos que la criatura, la lia perdíssima, truques a les famílies i no l'agafen. Diu, no, és que no em va bé venir-lo a buscar. Escolta, l'acaba de liar que no saps tu que li heu ben al cap a un altre.
0: I jo estic aquí, fora de casa meva, fora del meu horari laboral, fent-me responsable d'això.
1: I tu gestiones allò i la família mira cap a Suècia, m'entens? És que...
0: No, i això, i que si hi hagués un disgust pel que sigui, que tu com a mestre et puguis tenir una seguretat de dir, no, és que jo els hi vaig a judici pel que passi, pel que pugui passar, estic protegit, no? Doncs es veu que no hi ha tampoc suficient seguretat jurídica com per poder garantir això, i és una cosa que també reclama el departament, en plan, bueno, què, voleu que fem colònies i viatges? Doncs com a mínim assegureu-nos això. En fi, nois, aquests dies que segurament teniu la canalla gaudint de les colònies, que per sobre de tot és una experiència vital molt recomanable, doncs mireu que les empreses de lleure que us la gestionen, tant per part de l'escola com si feu colònies d'estiu, sigui gent que tracta bé els treballadors, que hi ha una cura del seu horari, del seu espai, de la seva alimentació, i això, que llavors sí que serà una experiència top per tothom.
3: Els experts, ICAT.

0: es simplemente hacer mi trabajo, por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos.
1: És en Juan Carlos Nieto, ell és treballador de fa dècades a l'oficina del CEPE, l'oficina de l'atur, una oficina a Mèrida, que, Laia, l'han multat per ajudar en excés a les persones emigrants que venien a regularitzar la seva situació en aquesta regularització
2: extraordinària. No només migrants, sí, sinó senzillament per atendre la gent que acudia a la seva oficina. Si ahir parlàvem d'aquest problema, justament en concret, del d'aconseguir cita en tot aquest procés de regularització extraordinària, doncs avui ens fem ressò d'aquest cas, el d'algú, en Juan Carlos Nieto, que de manera absolutament antisistema es veu, es dedicava a fer el que hauria de fer qualsevol treballador públic, ser al costat de la ciutadania per donar-li suport quan ho necessita.
3: Però com s'ajuden a accés?
1: No tenien cita, no?
2: Exacte.
1: I igualment ell els hi feia el tràmit.
2: Se li ha obert un expedient per atendre ciutadans sense cita prèvia. És a dir, ell, encara que no tinguessin cita, quan ells tenien un problema i anaven i ell tenia doncs el temps per fer-ho, doncs els ajudava. I, de fet, tal és la indignació del personal, no només dels seus companys, sinó del personal a qui ella tenia, que a un centenar de persones van concentrar ahir davant la seva oficina per mostrar-li el seu suport. És que, clar, ell, com sentíeu, insistia que la seva actuació no era un gest de solidaritat, sinó que ell complia amb les seves...
1: Diu, no és caritat.
2: Clar, diu, ell ho complia amb les seves obligacions de treballador públic, no? Intentava, doncs això, donar un servei com a treballador públic, que és el que se li havia encomanat. No entén com se li ha obert un expedient, perquè a vegades hi ha coses, doncs, que veus que no són correctes i tu doncs has d'aplicar l'objectiu final, no? Que és el d'ajudar la ciutadania.
1: No sé si s'obren molts expedients de funcionaris en general, però aquest sí que se li ha obert.
2: Aquest sí que se li ha obert, clarament, i de fet ell està molt indignat, diu que és una vergonya que es vegi en aquesta situació per fer la seva feina i no l'entén de cap manera.
3: De tots els expedients oberts de funcionaris, que el que li obrin sigui per ajudar en accés,
2: total,
3: és com el colmo dels colmos.
2: Bueno, està deixant en ridícul els caps de l'administració, no? És a dir, s'hauria d'haver empleat de l'any, trobo.
3: Home, i tant, absolutament.
2: Si més no, jo us he volgut portar això, que jo m'agrada molt que s'estigui fent viral, perquè al final el que s'ha d'intentar és que això es repliqui el màxim possible. Jo no vull dir que la gent hagi de treballar fora d'hora, sinó simplement quan hi ha una normativa que et dificulta fer la teva feina com l'has de poder fer, doncs te l'has de poder saltar, i ja està. Perquè l'objectiu d'un treballador públic és ajudar la gent.
3: És la seva feina.
2: Estarem al cas.
1: Esperem que li vagi bé a Juan Carlos Nieto, aquest treballador públic de la ciutat de Mèrida.

0: explico una mica, ja que ningú més ho farà. De què va la Patum? Perquè és veritat que tothom sap que a Berga s'hi celebra aquesta festa històrica de, bueno, patrimoni material de la humanitat i tota la mandanga, però al cap només ens ve doncs, aquest soroll de foc i de percussió i de banda, i molta gent, aglomeració de gent a la plaça Sant Pere, que és una plaça petitíssima, que si aneu qualsevol altre dia de l'any...
1: Sí, te'n fas creus, dius, no pot ser que sigui aquí no és.
0: No pot ser, o sigui, no hi cap tanta gent, és impossible. L'altre dia vaig estar jo fent castells i pensava, és que clar, és que poc ens passa dels disgustos que ens podrien passar per intentar-nos encabir tanta gent en aquesta plaça. I una manera d'explicar la Patum que m'agrada molt és que és una mena de conte, vale? Vull dir... Vosaltres heu de tenir present que sí que és com un seguici, no? Un conjunt de balls, que a més són balls que s'han anat incorporant al llarg de la història en moments diferents i que simbolitzen coses diferents, però ho heu d'entendre com una mena de narració que al final clàssica, doncs, com la Bíblia o com l'Odissea o com qualsevol altra història popular de la cultura mediterrània, que sempre és la lluita entre el bé i el mal, no? Uh-huh. Llavors, hi ha com aquesta mena d'actes, diguem-ne, en què es pot explicar com a la ciutat de Berga van succeint aquests esdeveniments que fan que hi hagi aquesta pugna. Primer, hi ha la convocatòria del poble amb aquest so de patum del tabal, que al final és el que dona el nom a la festa, i la gent corre, no? Doncs a veure què passa darrere d'aquest tabal. I llavors hi ha un conjunt de personatges històrics antics que simbolitzen guerres antigues, per exemple, els turcs i els cavallets, que són directament els cristians i els musulmans. També hi ha els gegants, que sempre a tot arreu, no només a Berga, simbolitzen personatges històrics, memòria del passat, gent que ha guanyat batalles, gent que ha sigut important per la regió pel motiu que sigui. I llavors hi ha els nans vells de Berga, que és una mena de sàtira dels poderosos, també, no? D'aquests terratinents del poble, de qui volien riure'ns en una mica. Llavors hi ha com un primer acte de guerres pel poder i per l'ordre. Llavors el poder entra en escena amb l'àliga. Àliga i àliga a mi són dues paraules que no serveixen.
1: Diria que estan les dues acceptades, seria.
0: Sí, però el nom del ball és l'àliga.
1: Ah, sí.
0: I és com el moment més solemne, no?, de la festa, que simbolitza l'autoritat, porta l'escut de la ciutat, això tots els pobles que tenen àliga, no només a Berga, sinó tots els balls de l'àliga que existeixen simbolitzen aquest poder de l'ordre administratiu que han d'anar allà i posar seny, no?, poder legítim que ordena el món humà a través de, a vegades, la democràcia, a vegades no. Ara, afortunadament, podem dir que hi ha força democràcia. I després és quan ja entra el caos, tot es descontrola amb les masses i els dimonis, que són una mica la lluita entre el bé i el mal, amb Sant Miquel i els àngels. Em fa molta gràcia el ball de masses, que jo no m'hi havia fixat mai, m'hi vaig fixar el diumenge passat amb els quatre fuets, que quan peta la massa, el mal, diguem-ne, el dimoni cau a terra i els àngels el van a punxar amb una llança i es queda allà estès a terra. Bueno, em fa molta gràcia aquesta representació. Després les guites, que representen una mica la cosa salvatjada, el caos de la natura, el caos natural.
2: I es mouen així una mica de forma caòtica per la plaça.
0: Totalment. És una mica la mateixa història que el Carnestoltes, si ho penses, no? Com una mica el seny i la rauxa, sí. Tal, no sé què. Passa que és veritat que el carnaval normalment s'acaba amb el seny i et diria que a Berga la Patum s'acaba amb la rauxa, perquè després ja al final venen els plens, que és com el caos absolut, l'infern, el foc, els dimonis ballant, desapareixen les normes, la plaça es torna literalment un infern i el poble està dins del caos, no fora, mirant-se, no sé, com els déus es barallen entre ells, no? Sinó que tothom està dins del mateix embrió. I llavors al final doncs és el poble unit amb els tirabols, amb totes les figures ballant juntes i és una reivindicació del caos, no? Al final de dir, ha guanyat el caos per sobre de l'ordre, que al principi de la Patum sortia doncs amb aquests gegants, l'àliga i tal. Em sembla molt guai com en conte i crec que és bastant interessant saber una mica d'on surt cada ball, perquè és això, s'han anat incorporant a través de la història, no s'han anat incorporant tots de cop, i és divertit saber què estan simbolitzant en cada ocasió, no? Doncs en aquesta lluita entre cristians i musulmans dels turcs i cavallets, doncs saber què és l'imaginari de la reconquesta, que hi ha com aquesta història moralitzada, que el cristianisme triomfa sobre l'altre bàndol. Ja us dic, lo de les masses i Sant Miquel em fa molta gràcia, tot el tema de com els àngels maten els dimonis, literalment, sí, que es queden allà estesos a terra.
2: Tu tens alguna conversa preferida o no?
0: És que m'agrada molt les guites, però el moment aquest de l'àliga em sembla espectacular.
2: És molt bèstia.
1: El
2: moment en què hi ha aquest silenci sepulcral.
1: Tot el rato.
2: I després acaba amb el tan tatara tatara tatan, que a més va donant voltes l'àliga i tothom s'ajup perquè ningú quedi escapçat, perquè aquella cua és molt llarga. És realment molt bèstia, molt xulo.
0: M'agradaria fer una mica de reportatge, si ho vaig diumenge, sobretot això, com quin és el ball de la Patum, els personatges que més et representen a tu com a persona, no?
2: Que xulo, va.
0: Jo crec que els patumaires i els bergadans, sobretot, estaran bastant divertits. divertits amb aquesta resposta.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Parlem ara de deixalles, Laia, perquè sembla que arriben a qualsevol punt del planeta.
1: Sí, el món de l'alpinisme no se salva, de degenerats i persones que no tenen cap respecte doncs, pel nostre planeta, i encara menys quan s'ha massificat. I un exemple és el cim de l'Everest, i això s'ha fet viral ara amb un vídeo d'una alpinista russa, Angelina Angelova, que ha compartit a xarxes un vídeo en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest a 7.900 metres d'alçada. El vídeo s'ha fet viral ràpidament i els comentaris del post s'han omplert d'usuaris criticant la situació. No és casualitat que això sigui així quan diferents personalitats fa temps que denuncien que l'accés a l'Everest s'ha convertit en una excusa per fer diners a qualsevol preu. Un d'ells és l'Òscar Cadiach, alpinista català, que explica a tothom que el vulgui escoltar que el que està passant a l'Everest és molt trist i molt greu. L'evolució de la tecnologia, què ha passat? Doncs ha fet que qualsevol persona amb diners pugui permetre's l'ajuda tant tècnica, amb tema de respiració artificial amb oxigen i tal, com humana, amb xerpes que et pugen fins i tot les bombones amb què tu respires, per pujar gairebé sense despentinar a l'Everest, perquè la dificultat rau sobretot en l'aclimatació, en les condicions de vida humana a aquestes alçades, i si tu portes oxigen, doncs ja l'experiència no té res a veure. A més, ja amb el pas del temps, s'han instal·lat un seguit de cordes fixes en bona part del recorregut, cosa que, per exemple, l'Òscar Cadiach diu que això s'ha convertit en la via ferrada més llarga del món, en no pas un cim que s'hagi d'escalar com s'havia fet històricament. Això, per tant, minimitza el risc, minimitza l'esforç, i per tant ens trobem que només un 5% dels que pugen són autèntics alpinistes que escalen sense oxigen. Podem dir que el 95% de la gent que fa l'Everest és gent poderosa que paga $11.000 per pujar connectat a una bombona d'oxigen i amb un guia que li va dir exactament on ha de posar el peu. Una mica quin mèrit té això, no? Què passa? Doncs que aquesta massificació d'aquestes expedicions anomenades comercials doncs té conseqüències. Fins i tot si hi ha hagut morts, perquè hi ha hagut dies en què la massificació és tal que hi han arribat a pujar fins a 200 persones al mateix dia a l'Everest. Però, és clar, el govern del Nepal hi guanya fins a 4 milions per temporada amb la concessió de permisos. Per tant, a l'economia del lloc doncs els hi va molt. I també és veritat que hem estat molt de temps anant allà pensant-nos que allò era casa nostra, i en algun moment ells doncs han decidit també doncs poder-s'hi guanyar la vida. En alguns moments també s'han fet intents des de les administracions locals, aquestes nepaleses, per minimitzar el llançament de residus. Com, per exemple, hi ha una cosa interessant, que és que si tu puges X bombones d'oxigen, has de demostrar en baixar que en retornes les mateixes. Però què passa? Feta la llei, feta la trampa.
0: L'he perdut perquè és una aventura molt difícil.
1: No, hi ha unes paradetes a baix que et venen a un mòdic preu bombones utilitzades perquè tu puguis dir, mira, el registre diu que em vaig pujar 4, doncs té, en compro 4 aquí i les he llançat pel camí, evidentment, però doncs ningú no ho sabrà. I així amb tot. I és clar, per això aquest vídeo que ha fet doncs aquest alpinista una mica ha demostrat negre sobre blanc, per favor, això s'està anant de mare i estem convertint allò en una deixalleria, no? L'Everest en una deixalleria, quina tristor.
0: Com es diu l'alpinista russa?
1: Doncs mira, es diu Angelina Angelova. Like

0: parlem de cinema. Perquè el Festival de Cinema LGTBIQ+ de Barcelona, Festival Fire, arrenca a l'Institut Francès i fins al dia 14 de juny i, com sempre, llargs curts, documentals, històries i testimonis de persones lliures, creadors que trenquen barreres i lluitadors pels drets humans, sempre partint d'aquesta, com es diu la paraula aquella, allò que no és, el contrari de normatiu, no? La perifèria queer, que sempre ens serveix per explicar històries molt diverses. De fet, el lema d'enguany és claríssim, mil i una històries queer, i se centra, té una temàtica, això sempre ho tenen, que és el cinema queer, àrab i persa. Podem sentir ara el director del festival, l'Antoine Leonetti, que destaca algunes de les pel·lis que podreu veure al festival d'enguany.
1: De l'Iran, en particular, ens arriben sovint cintes que evoquen la vida quotidiana de les persones LGTBQ+, i ho veurem ara al Fire, a la potentíssima cinta iraniana The Crowd. El Líban també estarà molt representat a la nostra programació, on contarem entre diferents directors amb els treballs del nostre molt estimat Hadi Musali i del seu alter ego drag Salma Zahor, i inaugurarem el festival amb una bellíssima cinta lèsbica marroquina, Bushra, la Lorian Barki i la Mariem Benani. Així que res, us esperem ben aviat a l'Institut Francès per gaudir d'aquestes mil i una històries queers i de totes les altres activitats paral·leles del festival.
0: Aprofiteu que hi he fet descobertes en el Festival Fire al llarg dels anys de pel·lis d'aquelles que, si no t'esperes que la facin algun portal, rara vegada les veuràs en pantalla, en una sala de cine, com en la que tenen a l'Institut Francès. I he fet descobertes, sí, molt crítiques, però també molt, molt tendres, molt boniques. En algunes pel·lis del Fire és possible, ja que és un festival de cinema queer, que actors i actrius hagin d'interpretar escenes de situacions íntimes o de sexe, com passa també en tota la història del cinema. Però el que és més recent és aquest concepte que segurament ja n'heu sentit a parlar, que és la figura del coordinador d'intimitat. Si n'hem parlat els últims anys, això fa que a Càlculs Fàcils, Laia, a hores d'ara hi hagi els primers llicenciats en el tema.
2: Sí, Càlculs Fàcils, si dedueixes que s'ha fet una formació específica, que és el cas que ha fet Barcelona, no en altres llocs del món, eh? Barcelona ha format els seus propis professionals en aquesta especialitat, en la coordinació d'intimitat, ha estat a l'Escola d'Oficis de l'ESCAC, l'OFESCAC, i que ha culminat aquest primer curs de formació en coordinació d'intimitat per l'audiovisual i les arts escèniques. És el primer lloc, com a mínim a l'Estat, on es pot cursar aquesta especialització, que naturalment està orientada, doncs, a transformar una mica la representació de la intimitat en les produccions audiovisuals, també en els espectacles en viu, però també a millorar i adequar les seves condicions de producció, el seu entorn. La coordinació d'intimitat posa condicions de producció en escenes íntimes, com ara les escenes de sexe simulat, de violència sexual simulada, de tocaments, d'hiperexposició, de nuesa simplement, potser, o escenes que incloguin continguts o situacions de detonació emocional. Quan hi ha una mica de vulnerabilitat per part, doncs, de l'actor o l'actriu, allà apareix el coordinador d'intimitat. O sigui que s'implementin també uns estàndards, tot plegat per reduir els factors de risc d'abusos, però també perquè se'n vegi repercutida la qualitat de les escenes, perquè si els actors i actrius estan més còmodes, més segurs, podran treballar millor i el resultat serà millor. Com us deia, ha estat el primer curs gratuït de la història de la disciplina, el primer amb classes presencials impartides, això sí, íntegrament en llengua castellana. A veure si el següent ja el fan en català. La formació es va dividir en tres fases, una part més teòrica, també una de tècnica i una de pràctica coreogràfica. Em sembla molt interessant perquè, mira, la primera és la part de treballs del consentiment, etc. Però en aquesta segona fase se centren en la pràctica coreogràfica. És allò de coreografiar cada moviment explorant tots els moviments específics que s'han de fer en aquestes escenes de contacte físic i pràctiques en plató. Moltes vegades els actors o actrius ho expliquen, eh? Està tot absolutament coreografiat i saps exactament com has de moure cada articulació perquè quedi com el càmera ho ha d'enfocar. Per tant, sembla, quan ho fas, molt artificial, per tal que quedi molt natural. També van poder fer pràctiques en projectes reals i ara aquestes persones que ja tenen aquesta formació, doncs ja poden treballar com a tal.

0: segurament teniu moltes idees per aquest cap de setmana que ja s'atansa i us hem de fer una mica d'agendeta de concerts perquè encara tingui dubtes, Anna, perquè veig que sonen els historiquíssims Scalariac que sí. Actuaran a Tàrrega.
1: A Tàrrega, sí. De fet, actuaran a l'Ska Punk. De fet, és la segona edició d'aquest festival. Juancho Scalari, com bé sentim de fons, hi serà juntament amb la Rude Band, però també la Élite, Boom Boom Fighters i Cucapí, les Testarudes, Societat Alcohòlica, Non Servum, Segismundo i les Book, entre molts altres artistes. L'Ska Punk es farà divendres i dissabte i encara queden entrades disponibles per tots dos dies. Les trobareu al web del festival. Pel que fa als concerts de dissabte, us destaquem també el de Ginestar a la Conca de Barberà. Els germans Serrasols es posaran punt i final a la 16a edició del Forest Poesia i Música i presentaran el seu darrer treball, Gira tot igual però diferent. El concert arrencarà a 11:15 de la nit a l'edifici multifuncional. Abans, per cert, a les 5 de la tarda, la Mariona Escoda oferirà un concert en acústic en aquest mateix espai. Seguim ara amb 31 Fam. Aquest cap de setmana els 31 Fam actuaran a la 67a Fira Multisectorial de Cambrils. El concert arrencarà dissabte cap a les 11 de la nit al Parc del Pinaret. I a banda de l'actuació musical dels 31 Fam també hi haurà una zona gastronòmica, espectacles infantils i vespreig musicals. Dissabte també fa rutes Betlana. En aquest cas serà a la sala Red Star de Valls a 9:45 del matí de la nit. I si sou fans d'Ons Desvetlana i els voleu veure en directe, sapigueu que fa pocs dies van publicar a xarxes les dates de la seva gira, Les Modernes del Raval. D'aquí al novembre faran més de 30 concerts. I ja que parlarem d'Esvetlana, i ara us vull parlar doncs, de l'Osa, escoltem la versió més gamberra que van fer tots dos grups al desconcert dedicat l'any passat, que és la CRG. Actuarà dissabte a la plaça de l'Església de Gualta, però en aquest cas hi presentaran el seu àlbum debut, El primer cant del matí, un disc que combina composicions pròpies i adaptacions de cançons populars. El concert, que s'emmarca dins del festival Ítaca, començarà a les 10 de la nit. Si ara hem escoltat Esbatlana amb Alosa, ara escoltarem Alosa amb Habla de mi presente.
2: No és veritat que és petit el món, Barcelona és tan gran.
1: Perquè els Habla de mi presente, amb músics d'origen doncs, català, francès i alemany, ho van petar fa 3 anys amb el seu segon disc Vivir Más i l'any passat amb De todo se sale. De fet, el seu espectacle doncs, l'han portat arreu del món, des de festivals de referència a Catalunya i a l'Estat, fins a escenaris d'Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i fins i tot també l'Índia. Doncs bé, aquesta boy band actuarà dissabte a la Gravera Fest al Farràs. Seguim ara amb Obeses.
3: La boca, hòstia, el boca. La vida,
1: la i ara escoltem Obeses perquè aquest dissabte actuaran a la Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, dins de l'Anoia Folk. El grup liderat per l'Arnau Tordera ja porta més de 15 anys de trajectòria. Han publicat 6 discos i ara estan de gira cantant les cançons del seu últim disc, L'Ai al cor, però també canten les cançons de sempre. El concert començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Aquest cap de setmana a Girona torna al Festivalot, el Festival de Música en Família.
4: Tu ets part de mi. La part que em fa sentir que sempre estima.
1: Els primers en saltar dissabte a l'escenari de l'Auditori de Girona són els Catarres. Faran una sessió matinal a 11:45 i a 12:45 a la sala Montsalvatge. Després aniran al Festival de la Pagesia de la Vall d'en Bas, a l'Agrofest, perquè la banda d'Aigua Freda hi actuarà a les 9 de la nit. Però tornant a Girona, després dels Catarres, concert de Miqui Núñez.
5: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
1: El primer a 16:45 i després a 17:15 de la tarda, també a la Montsalvatge, i per cert que el cantant de Terrassa comptarà amb la col·laboració del cor Geriona Infantil. Qui comptarà amb la col·labo de la juvenil és la Fred Garcia, que actuarà a la sala de cambra primer a 11:45 i després a 3:00 de la tarda. L'endemà d'aquesta 11a edició del Festivalot, diumenge, hi actuarà en Ginestar a 11:45 i a 3:00 de la tarda, i també els Tiets a 17:45 i 17:45. Si voleu anar a algun d'aquests concerts, entreu al web del Festival Balot i comproveu que quedin entrades pel grup o pels grups que vulgueu anar a veure. Els que també actuen aquest cap de setmana són els Ponis. Que faran un concert aquest cap de setmana, el primer dissabte a la terrassa del Pub d'Alcover, dins del 125 del Sona Fest. L'actuació començarà a 11:15 de la nit i el segon diumenge a Sant Hipòlit de Voltregà, però amb la versió infantil dels ponis, és a dir, la del poni menut. Començarà a les 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música del Poble. I acabem amb Doctor Prats.
6: Però ja vaig tard, tard, tard, tard, tard, ja torno a fer tard, tard, tard, tard, tard.
1: Aquest diumenge la banda farà un parell de concerts al Teatre Principal de Terrassa. Fa molts anys al Social hi havia el Teatre Regina, on s'hi feien moltíssimes activitats, s'hi feia dansa, teatre, música, però va haver de tancar i ara fa uns quants anys s'hi està treballant per fer que aquest teatre doncs torni a ressorgir i Terrassa tingui un nou Regina. I és per això que Doctor Prats farà un concert diumenge de dos passis, un a les 12 del migdia i l'altre a les 6 de la tarda per recaptar els diners que falten per acabar aquest teatre. A més, aquest serà l'únic concert que Doctor Prats farà aquest any a Terrassa, així que si voleu assistir en aquest concert solidari, doncs podeu comprar entrades al social.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant un quilòmetre i mig. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Ramon Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
1: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: En nom de la benedicció, jo farà el que pugui, jo tot això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
1: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que costa que la Santa Seu està atenta, jo en discreció demanaria no, doncs i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
1: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
1: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Quedan fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
0: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
2: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
3: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Y els màxims

0: disposarà l'entitat la pròxima campanya.
1: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
2: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans que tothom comenci a dir que no fem res, que la nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
0: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
3: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bat Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
4: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1994. Coixí de seguretat.
7: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
4: Núria Artigas.
8: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.

0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: USTECH fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTECH reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTECH.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTECH, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El nom de la benedicció ja farà el que pugui, jo no ho he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
8: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
9: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que supera la legislación.
8: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta, el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
10: Doncs nosaltres ho agafem amb... ens ho prenem amb esportivitat, que es diu... nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
0: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
10: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, el ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit? Heu rebut ja aquesta convocatòria?
10: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran. no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
10: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
12: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
11: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
12: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè se n'ha anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
11: Per què aquest no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
12: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
11: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament en aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut el Palau contra el Murcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
13: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
14: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I amb la cultura arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els patumaires, que han pogut celebrar la patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
15: Paraules noves que ja pots dir.
1: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
16: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
17: Ja està aquí, ja arriba parole.
16: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix. Una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
15: Oio?
18: Hola!
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
18: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
10: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
19: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mitja de lentitud, en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte Tafanent, aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara de aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa a l'accés sud, hem de dir que a la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera, tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona diu mesos que podran estar més tranquils.
20: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de cal ample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes. Fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, el matí està sent més fresc que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire. Estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també acabarà de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I el cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
18: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
21: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
22: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
0: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
23: Molt bon dia.
0: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
23: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
0: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
23: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents doncs, han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva a l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
0: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser, de nou, moneda de canvi?
23: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context. Per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
0: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
23: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
0: Don Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
23: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
0: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
2: Molt bon dia, Helena.
0: El Departament diu que el preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
2: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas va fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se. Ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta. Aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin. Però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
0: Entenem. I, per tant, entenem, senyor Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
2: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent. Fem la convocatòria urgent per avui i avui ens acabem d'assabentar, doncs, que en aquest cas la USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit, en aquest cas, de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Jo, miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
0: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
2: Jo crec que tots aquests espais estan creats, i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats. I escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades. Però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats. I, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I, en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents, per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
0: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell que diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Minuts per arribar a 9:15 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
4: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho he parlat en ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
5: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
13: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
14: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.

0: una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves quan passin els anys, que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
1: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la Nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
2: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
3: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic que és que, Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
2: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu «La Patum no se suspèn mai». La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest té, fet del els pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida

0: escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
1: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87-90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Back Rooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
1: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
0: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
4: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
0: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em ve al cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica, davant d'un front, i per tant nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
0: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'or d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat per aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de Montserrat del Monestir Benedict.
0: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que n'és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana, no? Per tant, sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt clara
0: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es porti.
0: Pare Bernat Juliol, doncs, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: El Barça que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys del 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
0: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
0: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
0: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els petomaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
14: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
15: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar l'ou com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
14: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
15: Influeix en l'ou com balla perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tesseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
14: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
15: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que giravolta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament de la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
14: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
15: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
14: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'ou com balla a la ciutat de Barcelona.
15: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al finals del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
14: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el Papa dimarts vinent.
0: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
16: ¿Qué has encontrado?
17: Un lugar. He encontrado un lugar.
18: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
17: És maravilloso. ¿A que sí?
19: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
17: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
18: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
0: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació. Avui divendres 5 de juny del 2026. I sempre la intenció i l'objectiu d'apropar-vos tot un contingut d'això que desitgem sigui del vostre gust. Al mateix temps, tot això ho podeu escoltar, seguir i consultar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio La Carta. Al mateix temps, perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, ho farem ara de seguida, el podeu seguir a través de Televisió El Vendrell, Ràdio en imatges, igualment presència a les xarxes socials i sempre un ampli contingut informatiu en tota aquesta programació, que això tot just i ja comença i ja està a punt. Som-hi.
1: Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició del que ja és aquest espai matinal diari, com és La Calaixera, les 9 i 2 minuts en proximitat i en sintonia a través del 107.1 de l'FM. Divendres 5 de juny, programa número 3985. I sempre això, la intenció d'explicar-vos moltes coses i d'apropar-vos encara més coses en seccions, en informació, en entrevistes, en promoció, bé, en tot plegat. És l'objectiu d'aquest magazín anomenat, això, La Calaixera, per les moltes coses que sempre volem explicar. I si voleu dir qualsevol cosa, ja es podeu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe. 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101. O també ens podeu enviar un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. I justament això, ben pendents del contingut que comença ja ara mateix amb la previsió del temps, ho farem de seguida. També hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme i amb això arribarem a l'actualitat i a les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins, això ja en principi programats i previstos, i després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més coses. Els divendres tenim tot aquest contingut en llibres des de Calaix de Lectures. Una secció de la Montse Porcel. A banda, anirem a conèixer un projecte molt, molt interessant d'un jove escriptor, és l'Álvaro Solà. Bé, és escriptor, periodista aficionat a triat el projecte Plantant Cara, i el que fa és una mica això, plantar cara a les desigualtats, donar suport a la inclusió a través això d'aquestes converses amb moltes personalitats polítiques, locals, socials, culturals, internacionals, nacionals. Ha parlat amb moltíssima gent a la Barcelona a través d'un projecte, a través de la pàgina web El Diari del Discapacitat. I tot això ara ho ha convertit en un llibre. Hem parlat amb ell, ha estat una conversa molt, molt, molt, molt interessant i és el que justament escoltarem en aquest punt de programa. A banda, també, com ja és habitual, Altaveu Jove Baix Penedès, tota la informació de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última part. Per encapçalar això, tindrem cinema, secció de cinema. Bé, de fet, explicarem nosaltres mateixos les estrenes d'aquest mateix divendres i també farem una àmplia repassada de l'agenda i recordarem activitats importants que arriben aquest cap de setmana. I després acabarem amb participació i trucades. Com sabeu i com ens agrada, sobretot canalitzat a través del telèfon de directe, el 977 15 70 69, però també aquests punts de contacte que ja hem dit, via WhatsApp o via correu electrònic. I bàsicament amb tot això, que no és poc, crec, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, totes aquestes dades meteorològiques que ens aporta en Marc Rodero, que ja ens torna a acompanyar només començar telefònicament. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Pluja anunciada, que ja va començar ahir i que aquest matí ha continuat, no?
3: Sí, de fet s'està comportant segons les previsions, ja ho dèiem ahir, que hi hauria aquesta miqueta de rebuf a la costa central. Tenim a hores d'ara mestral a les Terres de l'Ebre, tramuntana a la zona del Cap de Creus, i entremig ens trobem nosaltres, i quan hi ha aquestes situacions, de vegades tenim aquesta zona que li diem de rebuf i provoca que hi hagin aquests ruixats o aquestes pluges justament a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Han caigut 3 litres d'aigua per metre quadrat al Vendrell durant aquesta passada nit matinada, i en especial les primeres hores del matí, però ja va creuant, i de cara a les immediates hores s'ha d'anar trencant la nuvolositat i esperem una segona part del dia dominada per l'estabilitat. Per tant, ja a partir de mig matí, primera hora del migdia, notarem com anirà marxant tota aquesta nuvolositat més compacta i tindrem algunes ullades de sol. Ullades de sol que seran la tònica dominant durant tot el cap de setmana, perquè tot i la precipitació, la nuvolositat que tenim a hores d'ara, la tendència és que a poc vagi marxant i donarem pas a un cap de setmana en conjunt tranquil i estable. No acabarà de fer net del tot, perquè encara tindrem alguns intervals de núvols, però no haurem de parlar de precipitació i parlarem també d'això, d'una recuperació en les temperatures. Això sí, situació marítima prou alterada, no només avui, sinó bona part també d'aquest cap de setmana.
0: Vaja, seguirem ben pendents, doncs. I actualitzem temperatures, Marc?
3: Ara mateix tenim 18 graus a Cunit, 19 a Coma-ruga, 17 al Vendrell, 17 a la Bisbal del Penedès, 15 al Montmell i 15 també a l'Observatori de Bonastre.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Bon cap de setmana i fins dilluns.
3: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I atenció amb la cançó d'avui, és novetat. Albert Pla torna a publicar, ho torna a fer a xarxes, i ho fa amb aquesta cançó, El Mortadela. Això sí, l'estil de sempre de l'Albert Pla.

0: el futuro. Y eso nunca se sabe. Lo que ha de pasar, pasará.
1: El Verble amb tota la seva essència, aquesta nova cançó acabada de publicar. El Mortadela, tota una història feta cançó, això, amb el seu estil característic. Cançó per començar i per posar ritme a la calaixera avui que som divendres, en directe i en proximitat, com sempre, al 107 Tambor de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

0: Unitat Vendrellenca portarà al Congrés dels Diputats la petició de revisió del projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho farà a través del diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, perquè creu que la proposta del Ministeri de Transició Ecològica no és encertat. El grup critica la gestió del projecte per part de l'alcalde del Vendrell. Escoltem a Xavier Robert.
1: L'alcalde del Vendrell, cal dir que aquesta vegada ha sigut pioner. Ha fet primer les obres i després ha preguntat als veïns. No ens enganyem, l'alcalde del Vendrell no està governant o no ens està governant els veïns de Coma-ruga.
0: El grup també critica Fem Vendrell, primer el Vendrell o Esquerra Republicana de Catalunya Som Poble.
1: Aquest projecte està dins de l'agenda urbana 2030 de l'Ajuntament del Vendrell. I aquesta agenda es va aprovar al ple municipal del mes de febrer de l'any passat, del 2025. Hem de tenir present que Esquerra Republicana, Fem Vendrell i primer el Vendrell s'hi van abstenir. Per tant, ens sorprèn que ara recullin firmes o signatures en contra o directament doncs, s'hi oposin.
0: Unitat Vendrellenca vol recuperar la bocana del riuet, però també la qualitat de l'aigua de bany.
1: En quant a l'aigua del riuet, del brollador del riuet, hem de ser conscients que ve de l'estany del riuet. L'aigua a l'estany està estancada. Hi ha aportacions d'aigües pluvials i també hem de tenir present que com arruga la xarxa de clavegueram és molt antiga i amb filtracions. Per tant, no hi ha garanties de que ara per ara l'aigua fecal s'estigui filtrant al subsòl.
0: El grup creu que l'obra ha de compaginar respecte al patrimoni, a la natura i a la salut pública. L'Ajuntament del Vendrell ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en l'administració oberta i transformació digital. En el marc dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, el municipi s'ha situat dins el top 20 de les poblacions catalanes d'entre 20.000 i 50.000 habitants. Aquest guardó posa en valor l'esforç a realitzar en els darrers anys per impulsar una administració més eficient, accessible i transparent. Segons l'Índex de Maduresa Digital 2025, el Vendrell ha assolit una puntuació global de 80 punts sobre 100, destacant especialment en drets digitals i govern obert. L'avaluació reconeix la implementació de serveis com la carpeta ciutadana, la instància genèrica i el portal de transparència, així com la digitalització dels processos administratius. A més, l'ús d'aquestes eines ha generat un estalvi anual estimat de 813.000 euros. L'alcalde, Kenneth Martín, ha destacat que aquest reconeixement reforça el compromís municipal de continuar millorant els serveis públics i facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. I més qüestions en matèria de mobilitat. Les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzen el proper 8 de juny, aquest proper dilluns, una setmana abans del previst. Un cop recepcionats els treballs, el servei ferroviari de les línies regionals i de la R2 Sud es podrà restablir en pocs dies, després de completar les proves de circulació i també de seguretat, amb les mateixes freqüències i horaris habituals. L'anunci el feia el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha destacat la bona evolució dels treballs executats per Adif. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat prudència i no ha fixat una data concreta per al retorn del servei, tot i que ha confirmat que serà imminent un cop superades les proves de seguretat. I més qüestions. En motiu del Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits, que s'ha celebrat aquest dijous ahir, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la ciutadania per expressar-hi la seva voluntat de donar teixits després de la mort, mitjançant el document de voluntats anticipades, també conegut com el testament vital. L'entitat alerta que la donació de teixits continua sent una de les més desconegudes per la població, malgrat la seva importància per a milers de pacients. Actualment, les donacions no són suficients per cobrir la demanda dels teixits com les vàlvules cardíaques, les còrnies, els segments vasculars o el teixit muscoesquelètic. Aquesta situació obliga alguns pacients a esperar més temps per rebre un trasplantament o a buscar alternatives terapèutiques. Segons les previsions fetes durant aquest 2026, seran necessàries més de 18.000 teixits per atendre les necessitats assistencials a Catalunya. En canvi, les donacions disponibles només permetrien cobrir uns 16.500 transplantaments, tot i que el nombre de donants ha experimentat un lleuger augment respecte a l'any passat. A més d'un miler de donants registrats, la demanda continua creixent. Els responsables del Banc de Sang i Teixits recorden que un únic donant pot ajudar a més de 100 persones i en alguns casos salvar vides. Teixits com la pell, els ossos o els tendons o les vàlvules cardíaques són essencials tant per a transplantaments com per al desenvolupament de noves tècniques de medicina regenerativa. Per facilitar la donació, qualsevol persona pot deixar-ne constància a les voluntats anticipades o comunicar la seva decisió als familiars més propers. I tornem a canviar de tema. El Vendrell, que disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Aquesta és una eina informativa encarregada pel Pla Educatiu d'Entorn que posa a l'abast de la ciutadania les propostes que des d'àmbits diversos poden ser d'interès per les famílies, els joves i els nens i nenes al llarg de l'any. És una iniciativa de la Regidoria d'Educació. La seva regidora responsable és la Sílvia Vaquero.
2: Des del Pla Educatiu d'Entorn i Educació i des d'altres regidories que jo mateixa porto, com per exemple pot ser la Regidoria de Cultura, i ens vam plantejar el fet de concentrar totes les activitats pedagògiques, educatives que el Vendrell ofereix als alumnes, als infants i als joves, i que fos una eina també no només d'unificar aquestes activitats educatives, sinó que a més doncs tingués un missatge, i el missatge és molt clar: com volem que sigui allò que expliquem als nostres infants i que ens expliqui alhora com és el Vendrell. Amb quins valors volem que els nens i les nenes del nostre municipi creixin. I els valors són molt clars. Un d'ells és la pau, l'altre el respecte als drets humans, al medi ambient. També, doncs, conèixer aquells personatges que tenim al Vendrell i al nostre patrimoni en profunditat, treballar l'acció comunitària, i tots aquests valors són els que vertebren aquesta nova web que presentem avui, on oferim i ofertem totes les activitats educatives i pedagògiques del nostre municipi.
0: El treball l'han fet els alumnes del passat curs i de l'actual de la Casa d'Oficis del Vendrell. La directora és la Judit Aragonès.
3: L'any passat, l'alumnat de l'any passat, va estar fent aquest projecte. Nosaltres, els alumnes que tenim, tenen uns mesos en què estan fent formació i després se'ls hi fa un contracte a l'Ajuntament, i el que fem és revertir aquesta formació que han tingut els alumnes doncs en millores per al municipi, en aquest cas el municipi del Vendrell. L'any passat els del Pla Educatiu d'Entorn ens van demanar que poséssim una part a la seva web perquè a les escoles, als centres educatius d'aquí del municipi, poguessin veure o saber què es fa al municipi a nivell cultural per als alumnes que tenen ells a l'escola. A part, està com dividit per edats. És a dir, si tu dius, mira, vull fer una activitat aquí al Vendrell per als meus alumnes de primer de primària, tu entres al catàleg i et surt totes les activitats que hi ha. Doncs vull fer una activitat pels meus alumnes de tercer d'ESO i te'n sortiran unes de diferents.
0: El catàleg s'ha presentat als diferents agents que col·laboren en tots els àmbits educatius del Vendrell i estarà disponible en un apartat específic de la pàgina web del Pla Educatiu d'Entorn.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
0: I més informacions. L'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell reivindica amb una xerrada de la historiadora Rosa Pajuelo la figura de Carolina Coronado. Va ser una de les primeres feministes a Espanya a mitjans del segle XIX i ja aleshores va denunciar el maltractament envers les dones.
5: Però per a mi no és només qui era, sinó qui és i qui serà sempre. Va ser la primera dona que es va atrevir a escriure sobre el maltractament femení, sobre els homes que no tracten bé a les dones, ¿vale? Va escriure el Marido Verdugo, que és el que li va donar una miqueta de fama, després va venir més fama. És la primera feminista, la primera escriptora feminista d'Espanya del segle XIX.
0: Diverses circumstàncies expliquen la raó per la qual no és tan coneguda com altres dones del seu temps.
5: Potser va viure a la mateixa vegada que Rosalía de Castro. Rosalía de Castro és més coneguda que Carolina Coronado. Per altra banda, ella era, políticament, era progressista. No era absolutista, no era amant de Alfonso, de Ferran VII, el desitjat, ella era més amant d'altres coses. Llavors aquestes idees progressistes també van fer que es quedés en el temps una mica marginada. Però durant la seva època, durant la meitat del segle XIX, va ser una persona molt important i amb molta influència.
0: La xerrada de la vendrellenca Rosa Pajuelo se celebrava a la sala que justament porta aquest nom, Carolina Coronado, de l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell.
4: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Aquí. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 24 minuts. Anem, saltem cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
7: Hola, bon dia. Coincidint amb l'arribada al final de curs educatiu, el programa d'escoles esportives ha posat el seu punt final després de 7 mesos a ple rendiment, amb diverses activitats per tots els infants i joves del Vendrell. Des d'esports com futbol i bàsquet, passant per d'altres com bàdminton i judo, les escoles esportives obre la porta cada temporada a un ventall de possibilitats per a canalla entre 3 i 16 anys. En aquest sentit, una de les activitats que té més seguiment any rere any és la vela. Escoltem la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
8: Fem diferents activitats durant tot l'any. Un dels programes estrelles per la regidoria esportiva.

0: escoles esportives. I a més, doncs, les activitats que es fan ja regularment amb l'esport blau a dins de les escoles, però també arriben als instituts i, evidentment, amb el grau d'esport amb l'Institut Andreu Nin, doncs aquesta relació estreta que també té l'escola de vela.
1: Durant els dissabtes al matí, l'escola de vela del Club Nàutic de Coma-ruga prepara classes teòriques i pràctiques que inclouen tant els elements tècnics com els coneixements d'esports nàutics, com la navegació a vela, caiac, paddle surf, windsurf i surf. Tot plegat a l'objectiu que els participants prenguin consciència de l'entorn que els envolta, tant del medi marí com de la situació geogràfica. Escoltem el director de l'escola de vela del Club Nàutic de Coma-ruga, Xavi Vives.
2: Aquí en el club fem moltes activitats que compartim amb l'Ajuntament, entre les quals està la vela escolar, que són dins del currículum de les escoles del Vendrell. Fem activitats durant el primer trimestre i últim trimestre de cada any, on els nens del municipi venen aquí i fan aquesta activitat dins de l'escola. I a part d'això, tenim també els instituts de la zona que fan els mòduls d'esports, que també fan aquestes activitats amb nosaltres, com és el Andreu Nin, el Baix Penedès, tots aquests instituts.
1: I escoltem també el president del Club Nàutic de Coma-ruga, Anton Ferrer.
3: L'escola de vela és una de les seccions més importants del club, de la qual n'estem extraordinàriament orgullosos. Sempre publicitem la data de participants que al llarg d'un exercici superen els 6.000 alumnes, per tant, és una activitat de primer ordre que és el pal de palla d'aquest club, l'honor d'aquest club, l'orgull d'aquest club, i per tant que l'hem de reforçar any rere any.
1: La cloenda de les escoles esportives del Club Nàutic es duia a terme aquest dissabte amb la presència de totes les famílies per gaudir tots plegats de l'última sortida al mar del curs. I seguim parlant de taekwondo. L'Alegre Vendrellenca aconseguit 4 bronzes al 22è Open de Rigorriaga, disputat aquest dissabte a Euskadi, un campionat que comptava amb la participació de 320 esportistes d'una cinquantena d'equips d'arreu de l'Estat. Finalment, els 4 taekwondistes de l'Alegre, que s'emportava la medalla amb el tercer lloc, eren Iruni Uribe Salgo, Rayan Jahadi, Marc Alonso i Dani Martínez.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: I saltem cap a les portades, també com és habitual, aquesta repassada habitual a les principals portades als diaris, avui que són divendres 5 de juny. El judici pel cas Inipro previst per al 2 d'octubre. Les qüestions prèvies estan programades el 18 de setembre, però hi ha 9 acusats. A Tarragona, el sindicat USOC amenaça amb vaga de bessures durant el tour en plenes negociacions. Urbàcer i la UGT reconeixen negociar sobre la millora salarial. En societat, la falta d'habitatge és el principal factor de pobresa, segons Càritas. I en indústria, la EKT exigeix mesures per pal·liar la crisi de la indústria química. I mor als 56 anys l'artista que ens va fer somiar amb els ayatolars, Marjan Strapi. Saltem de portada, anem cap al diari Ara, també una altra de les capçaleres habituals. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% de les mestres voten en contra del pacte que defensava la USTEC i avui es manifesten a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. També es parla d'un Primavera Sound passat per aigua, la primera jornada del festival que es va veure afectada pel temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. I el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024 en el cas Leire. Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció. Protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. I en cultura, mort de tristesa, Marjan Strapi, autora de Persepolis. I acabarem ja parlant de La Vanguardia. La Vanguardia en la seva edició en català, en aquest cas si ens ho permet la informàtica i si ens permeten obrir aquesta portada també podrem conèixer com fem sempre quina és l'actualitat i la informació que podem trobar en aquesta capçalera que habitualment sempre ens ajuda a acabar de perfilar tota aquesta informació, doncs si sembla, si la podem obrir. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a

0: les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i el 2025. La directora de la Guàrdia Civil admet un parell de reunions amb Leire Díaz. Elon Musk pel camí de convertir-se en bilionari. Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC i Esquerra, els comuns, refusen les esmenes a la totalitat. I la mort per tristesa de Marjan Strapi. També el temporal que irromp al Primavera Sound. És l'actualitat i la informació ara sí ja a totes aquestes portades habituals i que, com solem explicar, ens ajuda a acabar de perfilar tota la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: I dins d'aquesta primera hora, sempre recordant contingut i allò que anem tractant en aquest espai matinal, volem donar veu altra vegada, perquè és un tema prou important i que vam tractar tot just la setmana passada, en secció habitual des de la Lira Vendrellenca, tota la feina que es fa des de la delegació del Baix Penedès de l'Associació del Parkinson de Catalunya. I, de fet, aquest lligam amb la Lira Vendrellenca és justament que allò com a teràpia pel Parkinson, jugar a tenis taula, jugar a ping-pong, és una molt bona alternativa. Per això vam parlar amb membres d'aquesta associació, a banda de qui s'encarrega sempre de portar aquesta secció els dijous cada 15 dies, en Xavier Mercader i l'Enric Fuentes. Recordem i tornem a escoltar aquesta conversa que, com dèiem, va ser prou important. No acabarem mai de conèixer tots aquests capítols i aquesta part important que porteu des de la Vendrellenca, des de societat, cultura, esport i, en certa manera, també salut, no? Podria ser el tema d'avui, no? O què?
3: Avui l'has acertat.
0: Sí?
4: No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat, més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
0: Val.
4: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada... Per què no?
0: Molt bé.
4: Vull dir que tenim una vocació, doncs, de servei.
0: Sí.
4: Sempre dic que és una societat, el que vol dir que, doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca tot el que puguem, dintre de que sempre hem dit de que la nostra entitat quasi està col·lapsada. Perquè, doncs, l'espai és el que és i ja no hi ha més espai. Però, bueno, sempre trobem un reconegut.
0: Sí, home, sí.
4: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
0: Vinga, sisplau, endavant.
4: Que es presentin ells, no?
5: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
0: Molt bé.
6: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
0: Molt bé.
4: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no? Que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan, diguem-ne, que la Lira està menys ocupada, no? I que forma part d'una teràpia, doncs, que amb ells han recomanat, no? Molt bé. Quasi ja parlarem una miqueta
0: que
4: més, que ens ho expliquin, no? I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja hi havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no? Si us podem acollir.
0: Sí, sí, sí, tant.
4: Llavors, potser que expliqueu vosaltres, diguem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
6: Sí, però...
5: bueno, el tenis taula, lo que, aviam, en general, l'enfermetà del Parkinson és una enfermetà de neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses del tenis taula és un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, intentar, o sigui, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret, el reflex a dreta, esquerra, a baix.
0: Clar.
5: I a part també hi ha campionats de tenis taula d'afectats de Parkinson, i d'alguna manera, si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que hem
0: anat,
5: però si podem avançar una miqueta millor, sempre més.
3: L'esperit aquest competitiu, que sí, tenim una miqueta.
5: D'alguna manera és allò de dir, participes per passar-ho bé, però si guanyes...
3: Això és una motivació.
6: També agrada. A veure on t'arribem.
3: No. Això és una motivació,
6: sí,
3: més.
6: Sí, sí,
3: no,
6: sí.
3: Més, no és...
5: No és guanyar, però que et sents més content, sí, que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc, has,
3: sí, no has de ser una obsessió, però sí que...
5: Exacte.
3: Però sí una motivació més.
5: I clar, és per això, és en aquest sentit, que igual que fem el regim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre, quan el diagnòstic en una malaltia d'aquest tipus d'alguna manera pues, t'afecta al que ha tingut l'enfermetà i a l'entorn de casa.
0: Clar,
5: llavors també fem la psicologia una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
0: Que bé, que interessant.
5: Perquè d'alguna manera que es parla, que és declarar una mica, de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
0: Sí, sí, sí.
5: I és per això que vam parlar amb la Lira amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que els autoritzessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes. I ens va molt bé, la veritat és aquesta.
0: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
5: Parkinson
0: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres,
5: sí,
0: amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes qui en formeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades, o, per exemple, amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
5: Sí, bueno, a més, sempre hem junt amb l'ABS del
0: Vendrell,
5: hem estat a les diades de salut.
0: A les fires.
5: A les fires de salut aquí al Vendrell,
0: sí,
5: a l'Arbós, a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè, d'alguna manera, som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant 1 o 2 o 3 membres.
0: Sí.
5: Encara queda, sabem que el tant per cent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
3: Però a veure si tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és per salut,
0: correcte,
3: endavant.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament. Vull dir que també no pareu.
5: Sí, sí.
3: Teniu una reunió amb l'Ajuntament.
6: No parem.
5: Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tota l'esforç que podem amb aquest sentit.
6: Tot anava a fer obres per fer...
0: Està clar. Que també...
6: Culturals, esportives, activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
3: No està aturat. entitats.
0: Clar, sí, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, eh? Sabem que és una malaltia que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, eh? Amb aquesta llibertat. Però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir la resta dels mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
5: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que un mumbano i cada varilla és un símptoma.
0: Clar, imagina't.
5: O sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
0: Cada un té un símptoma diferent.
6: Sí, cada un té els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Mm-hmm. Sí, tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són tremolors, són esquenes, són...
5: Despiste, lentitud amb fer les coses...
6: petits detalls, però que ens afecta, no? Mm-hmm. I bueno, però jo dic, però jo és una malaltia del que hi ha el company, que és molt desconegut, això. Mm-hmm. Jo mateix fa que estic diagnosticat fa 2 anys. I jo pensava que això era una cosa que no... Bueno, però és, la realitat és una altra. La realitat és que, ja et dic, que... és els tremolors, però més coses.
0: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de sintomologia.
4: Però es veu que estan, inclús, vaig sentir per la ràdio l'altre dia, que hi havia molts avanços que es podia, inclús, sí, amb la implantació d'un xip, no?
6: Sí,
4: podia...
6: tot això està en estudis, encara no està clar. Tot,
4: però es veu
6: encara.
4: Que s'hi està treballant.
0: Sí, hi ha un avançament. Hi ha un avançament.
6: L'últim que sabem també és unes pulseres. Parlàvem d'unes pulseres que sembla ser que les ha de recetar
4: el metge especialista,
6: el neuròleg, però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
4: Bueno, però si està...
6: Però sí. Bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues, estan aquí, no? Que...
5: Sí, és una malaltia desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi ha coses que es van sortint, però bueno, clar, des de que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna manera...
4: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys, abans no les poden receptar, no?
5: Exacte.
3: Però en canvi no és una cosa... rara,
0: no,
3: que hi ha malalties tan rares.
0: No, és una malaltia comuna.
3: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps, bueno, que corren.
5: Sí. També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
6: Sí. Ja. I a mi m'han comparat la malaltia com aquell que porta ulleres. No? Si poses ulleres i a córrer, ja.
3: Sí.
6: Ho he estat normalitzat, no?
3: Sí. Sí,
0: perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson, bueno, com altres malalties.
5: És la falta de dopamina.
0: Però
5: bueno, és bastant complexa i hasta nosaltres que
0: és complicat explicar-ho.
5: Tampoc el coneixem.
0: Sí, sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat, esportiva, sí, adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, veu començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
6: Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, si ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I, bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran 4 gats allà, estava ple.
0: Imagina't.
6: Estava ple.
5: Sí, 70 persones.
3: No,
5: l'últim no, jo vaig anar fa 2 anys.
6: Però estava ple, jo vaig quedar sorprès, no?
5: I
6: molt bé, era un club que hi ha de tenir taula que hi ha a Reus, als Ganxets, i estava molt ben organitzat i jo em vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic, era un campionat exclusivament per persones afectades per Parkinson.
0: Val.
6: I va estar fabulós, va ser fabulós allà.
5: Sí, també vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc.
4: Mas clar,
3: clar, clar, millor, ja veureu com ho aconseguireu.
6: Sí, això gràcies a la lira,
5: terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem, sempre fos...
4: Si vas pujant la qualitat, no?
5: Sí, exacte.
0: Clar. Clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs. No. O sí, no?
5: Sí, bueno, jo quan tenia 14 o 15 anys, ara en tinc 72, jo crec que vaig estar 50 anys sense jugar.
4: Que ping-pong, més o menys...
0: Sí, tu l'havies jugat, sí, és veritat. Poc o molt hi ha jugat, sí.
3: Potser ets de 30 cap avall, ara no, però bueno, ja tenim una edat, sí, eh?
4: Ara tothom va amb la maquineta. Els joves d'ara no saben què és. Però bueno, per la lira tenim gent jove, i tenim gent jove de qualitat.
0: És que està agafant molta força també el ping-pong, eh? Està agafant molta força també.
4: I a més tenim
3: un entrenador.
4: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
3: Sí, sí, sí, que l'estem enredant, enredant perquè
4: vingui.
3: Ja
4: portarem,
3: Sí, em sembla que ho vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat,
0: val,
3: i ha presentat,
0: ha
3: presentat una tesi,
0: correcte,
3: val, de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
0: Va, fantàstic.
3: Que se l'han estudiat, sí.
0: Sí, sí, molt bé.
3: I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i amb aquests dies...
0: Sí.
3: Està estudiat.
0: Clar.
3: És xinès.
0: Molt
3: bé. És un xicot xinès, que juga ell i juga el germà. Un es diu Yue Hao i l'altre Yue Han.
0: D'acord.
3: Sí.
0: Bé, ara quan acabin el curs...
3: Ara acabin el curs,
0: segurament podrem venir.
3: Sí, sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
0: Sí, sí, sí.
4: No, bueno. I a més, vull dir, ara això ho deixo així, eh? Vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala per posar-les, que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fossin molts, podríeu intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no un campionat aquí.
3: Estic segur que ho fareu, perquè això va més...
4: Dir, a veure, les taules ja les tenim.
3: Sí, i l'espai quasi que
4: també. I si no, i si es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que són campionat, es fa a Santa Maria al Mar, perquè hi ha un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginant les taules cap allà, que és el que es fa, i doncs per què no es podia fer? El primer Open de tenis taula...
5: Agafem la paraula i per la part nostra, d'alguna manera...
4: Ja sabeu que la vida la tindreu al costat.
0: Que bé, mira, m'encanta que això es forgi així en directe, eh?
4: Home, i tant,
0: m'agrada molt això.
4: Ja ho sabeu, que la Lira, per aquestes coses, la tindreu sempre al costat.
0: Endavant.
4: Depèn de per què no.
0: Però per aquestes coses sí, eh?
5: Nosaltres contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
4: Sí.
0: I com deia, no? El tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que, evidentment, alguna cosa implica. Bueno, sí, potser els més professionals.
4: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
0: Sí, que és cert. Però, clar, és més coordinació, és més tècnica, no?, que és una mica el que a vosaltres us interessa, una mica treballar, no?, en certa manera.
5: Ni més ni menys.
4: I després, a part de tot això, també s'ho passeu bé, no?
5: Oh, i tant.
4: Està, això és el primordial.
0: Això també és important.
6: M'agrado que al principi érem 3 o 4,
5: sí, bueno, vam
6: i ara s'han apuntat hasta les dones i tot.
4: Bé,
6: i
5: vam
4: no?
5: començar 3.
4: Sí.
5: I ara som 9 o 10.
3: Bueno, 10. Quins dies deu entrenar?
5: Entrenem amb entrenador el divendres al migdia, de 11 a 12. Sí. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres
3: sols. Us escapeu.
6: Sí, quedem per WhatsApp i...
3: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes tenim un espai lliure, no?, per entrenar.
5: El dematí. I juguem entre...
3: Sí, però alguna vegada us he vist a les tardes?
5: Anàvem abans per la tarda. Però era més difícil trobar taula.
4: Ja no,
3: per les tardes és el que té.
0: Clar, hi ha més activitat.
3: És el que deien del col·lapse.
0: Hi ha més activitat.
5: Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
6: Entrenem. Deixem l'estona allí,
5: una partideta,
6: practiquem.
5: O simplement peloteo, clic-clac-clac, i de dret a esquerra...
4: Molt bé. Bueno, això és el que es tracta.
6: Però si tenim que al dematí no hi ha ningú...
4: Ningú tampoc, eh?
5: A vegades hi ha gent, també.
4: No, sí,
5: però bueno, ja ens organitzem i ens repartim les taules.
4: Hi ha molta taula, si hi vaig.
6: Tenim un grup de WhatsApp entre nosaltres. Mira, avui em va bé, que et va bé, doncs vinga, va, avui quedem 3 o 4, 5, jo no puc.
0: Clar. Què us ensenya?
6: I per els divendres, per amb l'entrenador.
0: Què us ensenya l'entrenador? Justament, això volia preguntar. Què és, clar, què és el més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
6: Nosaltres que desconeixies. Per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Per la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà. La manera de moure'ns a la
4: tècnica, no? Més
7: tècnica, aviat. Tècnica. Sí, sí. I domini, posar unes, uns aros a sobre la taula i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra tornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret.
4: Un punt, clar.
6: No, i una cosa important també, que es fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem.
0: Ah, clar.
6: El pas escalfament i estirament, com ha de ser, no?
3: Sí, com ha de ser. Clar, sí. Que és aquesta... No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no?
4: Un mínim. Bueno, això l'Enric ho sap molt
3: bé. Ja m'ho penso que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports.
4: Sí, sí, sí. Ara pregunto jo, igual això sí, sí. Que és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
3: Jo penso que sí.
4: Pregunto amb l'Enric, que és professor de taekwondo.
3: Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, sí, tant i tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, aquest, una mica aquesta concentració, una mica de força.
6: Per edat, i també...
3: Bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
6: No conec gaire, doncs, vaja.
3: Però sí, sí, sí que es podria fer.
6: No és un impediment, l'edat, no?
3: No, no és cap impediment. Jo penso que cada cosa adequada
0: a la seva
3: mesura i a la seva edat, a la seva necessitat, es pot fer tot.
7: Com bicicleta de muntanya, pots sortir a fer... Fer trialeres, que ja
3: pues
7: és història.
3: Això,
7: no?
3: Pues és això. A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Va. Llavors, bueno, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats, però això passa amb un de 35, que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional... Això és apte per totes les edats.
0: Clar. Sí, això per coordinació, no? Per...
3: Sí.
4: Però hi ha gent, física. No? Enric, que fan taekwondo, que no volen fer combat.
3: Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, els que traiem notícies, són els que anem a competir.
0: Val.
3: Però això és un 10%, quasi, eh?
0: La resta
3: van allí a passar-s'ho bé.
0: Com a activitat esportiva, complerta...
3: Sí.
4: Ho dic jo per ma filla,
3: Sí, va, exacte.
4: I no va fer combat.
3: Bueno, però com ella, moltíssim. Clar. Exacte.
0: No, no, s'entén. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
7: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
0: Val.
7: De les 4 de la tarda a les 6, 7. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
0: Bueno, no, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
7: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
4: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
0: Val.
4: Que hi és, i dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres poseu en contacte amb ell.
0: Clar, quan aneu a entrenar...
4: Allà sabeu que allí sempre hi ha un noi que ell pren nota i després us ho passa amb altres i ja...
0: Molt bé, exacte.
4: Si no, es volen
6: traspassar. I bueno, això que deies mal, que ara estem a l'estat, però aviat es canviarem de domicili, diguéssim. Al centre cívic del Tívoli.
0: Val.
6: Allà tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
0: Fantàstic.
4: El de jubilats.
0: Sí, l'esplai de gent gran. Sí,
7: bueno, és que l'estació és una sala...
6: Sembla que de petita.
7: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
0: Clar, és un despatx, no? És un despatx.
7: Que a vegades més just i al final hem aconseguit que ens cedeixin un local més gran al segon pis d'allà al Tívoli.
4: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàfor aquell és un cuento, no?
7: Sí, sí. El soroll. Allò, a l'estiu no pots tindre les finestres obertes perquè si no una sorollada de camions
4: i a més a més allò del fet d'haver esperat el semàfor per passar, allò talla molt, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes, costa que hi vagin. En canvi, el Tívoli és el mig del poble, és allà mateix.
0: Que bé, doncs, la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de conèixer una mica més què feu i les moltes coses que feu, això és una mostra, ja dèiem, eh? Al començament de la conversa també ho heu anomenat, que teniu això, teniu psicòleg, feu trobades, feu activitats, és a dir, que és molt complet, eh, el que feu i treballeu des de la pròpia delegació.
6: Hi ha activitats d'aquestes que no sé si ho han comentat, que, que són, si no, pels socis, són gratuïtes, altres que paguem una quota mínima.
0: Un mínim, eh?
6: Per exemple, a la logopeda paguem una miqueta, pues tenim un club de lectura que no paguem res, vull dir, són activitats que són gratuïtes. No?
0: Ostres, quantes coses, que feu, realment, eh?
7: Estem muntant una coral.
0: Mira.
7: Sí, també, el cantar també és important pel Parkinson.
6: Bé, no? Tens una persona que és molt, no sé si dir el nom o no,
7: sí,
6: que és molt adient i molt, molt enrotllada, que l'Anna Ibars.
7: Home, sí, l'Anna Ibars ens està donant classes de cant. Donant classes de cant.
4: Molt bé.
0: Que bé.
6: Això és l'última activitat. Bueno,
4: doncs,
6: l'última nova activitat.
4: A veure el dia que feu un concert, no? Que vendrem.
7: Bueno, portem tres seccions.
6: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
4: Sí,
0: que bé. Però em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estàveu constituint, com a entitat de delegació, i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats que ho trobo fantàstic.
4: I més
0: fantàstic.
4: A més, quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb Borga.
6: Bueno,
4: com a president de Borga. Aquesta, també hi hauria aquesta possibilitat.
6: Ja sé.
0: Molt bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja en un sol matí, en aquesta estona. Sí. És fantàstic, això.
3: Tot té bon futur, eh?
0: I tant, fantàstic.
6: Esperem que sí.
0: I tant, doncs un plaer...
6: És important pels afectats, eh?
0: Clar, això. Màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí. Gràcies per venir i explicar-ho. I no hi ha 2 sense 3, 3 sense 4, així que tot i que ja hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust.
7: Sí,
0: d'acord?
7: Sí.
0: Sempre oberts,
7: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
0: Fantàstic.
6: Doncs, de la vida,
0: igualment, per venir.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca, continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 60% 75% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
12: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
11: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dos Jacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
10: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies, els butlletins amb la xarxa de comunicació local i que ens porten a la segona part de programa, a les 10 i 4 minuts. I de ple ja en tot aquesta jornada d'avui divendres, 5 de juny, programa número 3985. I la intenció sempre és aquesta, sempre ho anem recordant, acompanyar-vos, apropar-vos contingut ben variat, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció possible i totes les ganes, això, de buscar aquesta bona estona de ràdio, sense més. I, de fet, cada setmana els divendres tenim aquest espai sobre llibres, aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel i del qual de seguida començarem per aquí. A banda, també volem conèixer tot el projecte de l'Álvaro Solà. Ell participa activament... Doncs elaborant diferents entrevistes a personalitats culturals, polítiques, socials, a una pàgina web, a una publicació que es diu El Diari del Discapacitat. I les moltes entrevistes que ha fet s'han convertit en un llibre. Un projecte que es diu Plantant Cara i un llibre que es presenta a finals d'aquest mes de juny a Tarragona. Doncs bé, coneixerem tota aquesta història de l'Álvaro Solà, del qual ha estat una conversa molt xula. No us la perdeu. També tindrem la informació de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, Altaveu Jove Baix Penedès. I després de les 11 parlarem de cinema, agenda i, per suposat, participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona i segona part.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Un calaix sempre ben carregat de lectures, Montse Porcel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, ja ha deixat de ploure, almenys aquí
0: sí,
1: a aquesta part de Vendrell, Sant Oliva, no sé si per una mica més, però bé.
0: Bueno, inclús sembla que vulgui sortir una ullada de sol i tot,
1: sí,
0: aquestes hores.
1: Sí, també, però bé, que plogui, que és la primavera
0: sempre,
1: encara.
0: Sempre.
1: Doncs bé, mireu, avui vull donar la benvinguda, a part de els que tenen... de que ens escolta, a les cartes. Uh-huh. Aquestes cartes que avui en dia doncs, pràcticament doncs, ja no és un gènere o una manera de comunicar-se, que està com una mica passat de moda, però en canvi hi ha molts contes, moltes novel·les, moltes pel·lícules bueno, que s'han fet també, que tenen com a protagonista la carta. I també, doncs, una mica reivindicar la figura dels carters i les carteres, que encara, doncs, ens arriben a casa, no? Que passa que són d'un altre estil. Mm-hmm. Doncs mira, a partir de, també una mica, tornant una miqueta amb l'any de Pau Casals, he trobat un llibre que es diu Querido Maestro, que és una correspondència de Pau Casals, també interessant, des del 1893 fins al 1973, de l'editorial Acantilado, jo crec que es troba, vull dir, es trobarà segur a les llibreries, i si no, doncs a la biblioteca, com sempre, de dues autores, Anna Mora i Anna Dalmau, que he trobat que són musicòlogues, no? Són persones doncs, que expertes doncs, amb la música, inclús algunes vegades doncs, també les escoles o els instituts hi han alguns mestres de música doncs, que són experts amb aquest tema, pedagogues també, i també músiques. Músiques en actiu, es veu que tenen una llarga experiència en l'edició d'epistolari. Començarem abans del llibre, què és això de l'epistolari? Perquè, clar, jo que sona molt, però una mica la definició que sempre doncs, va bé una miqueta. En primer lloc, epistolari seria un conjunt d'epístoles que en llatí significa lletra i carta. Mm. Es deriva les paraules.
0: Sí, sí, sí.
1: És un text escrit amb finalitat de comunicació, també literari, i en el cristianisme de predicació religiosa, les famoses epístoles, no? I clar, dius, bé, però epístola, ara parlem de cartes. Carta seria més íntim, més popular. I epístola és quan aquella carta ja transcendeix, doncs això, no?, a fer-la pública. Val. A través, doncs, d'un llibre. Ja és un terme una mica més literari, no? Hem de parlar també de novel·les epistolars. En un altre programa també vaig comentar una novel·la. Doncs és que la novel·la Dràcula també és una novel·la epistolar.
0: És veritat.
1: A través de cartes del Bram Stoker, i una altra de la literatura catalana, de Llorenç Villalonga, Ver o La sala de les nines. Bé, n'hi ha moltes, però jo buscant i remenant, doncs aquestes, perquè que algunes trobes i o no són tan conegudes o jo no les conec, no? Per tant, si una epístola és això, és una carta, un epistolari és un llibre, o també a vegades pot dir d'un quadern, on es recullen col·leccions de cartes, tornem-ho a epístoles, que es poden trobar disperses. La seva redacció pot ser d'un o diversos autors i els destinataris poden ser un o més d'un. I ja vindrà amb això del llibre de Querido Maestro, no? Aquest pot referir-se, a més, a un diari d'escriptura. És a dir, una persona doncs, que fa un diari que, en el fons, es converteix doncs, també en una carta perquè va dirigit doncs, a algú. Així com també a una novel·la. Hi ha novel·les, com he dit abans, que utilitzen aquesta... com si diguéssim aquest gènere, no? Que inclou, doncs, cartes, o també a vegades són missatges, elaborats i intercanviats entre els seus personatges, o bé l'autoria de les quals correspon a un de sol. Per tant, aquí una mica, doncs, la definició. A vegades dius, bé, també saber d'on venen les paraules, no?
0: Sí.
1: Bé, doncs, seguirem amb Querido Maestro. És una correspondència La primera sembla que abasta tota la vida de Casals. És un document de primer ordre a través, clar, es duria a cartejar, imaginem-nos, no?, en aquella època una persona tan pública, tan popular, no?, d'intercanvi amb molts interlocutors, no?, entre els quals, doncs, es veu que es troben compositors, instrumentistes, poetes, polítics i intel·lectuals, vale, no? Uh-huh. Sí, era una persona amb aquest aspecte, doncs, que, com era una persona, crec jo, inquieta, va donar peu, doncs, a que com a artista es cartegés, doncs, amb moltes personalitats, sí, sí, no? Sí, sí. I, clar, a partir d'aquestes cartes, una mica es descobreix com era Pau Casals, perquè, clar, d'alguna manera les cartes és una cosa que surten de... Bueno, jo crec com de dins, no? I també, doncs, la relació que per ell existia entre l'art i la vida, no? Va ser un observador d'unes èpoques històriques, no?, del segle XX, no?, que no n'hi van haver més d'una, no? I aquestes pàgines no només es mostren aquestes cartes i el seu contingut, no?, sinó les seves idees, les seves preocupacions i les seves creences, no? Doncs d'un violoncista, una persona molt meticulosa com a professor, compositor i, a més, va ser també director d'orquestra, sinó també una mica, doncs, un artista compromès, no?, amb els temes, doncs, que afectaven sobretot a la pau i els drets humans. Per tant, querido maestro, doncs, les cartes de Pau Casals, que aquestes dues autores, doncs, han recopilat i han fet, doncs, una bona feina. Bé, seguim.
2: Va.
1: Buscant així els llibres, també n'hi ha un, que és de la, bueno, Jane Austen, Afectuosament teva. Ah, el títol ja, Afectuosament tuya. Que és una selecció de cartes personals de l'autora, doncs, que també, el que dèiem, no?, que demostren una mica, doncs, la seva vida íntima, diguem-ne, no? Hi ha també llibres de cartes de la Virginia Woolf, però diu, tampoc no qüestió de... sinó que buscant es troben, no? I algunes, doncs, que, bueno, que podia llegir, i altres, doncs, altres no. Una que també és curiosa, cartes d'amor. Uh-huh. I ara fa cada any a Calafell es fa un literari de cartes d'amor.
0: De cartes d'amor, sí, és tot un gènere també.
1: Tot un gènere, sí, clar, és el gènere literari d'amor, però a més de cartes, no? Clar, és que abans, és veritat, no?, els enamorats escrivien cartes, no?
0: Sí.
1: Inclús, recordo, doncs, per exemple, quan el servei militar, les parelles de nòvios es cartejaven molt, d'una manera, doncs, el telèfon encara... Bueno, dic a la meva època, no?, estem parlant dels anys, jo què sé, 50, 60, doncs era, també es cartejaven les parelles, no? El subtítol diu Tots tenim una carta pendent d'escriure. És un llibre, clar, una mica únic, perquè és col·lectiu, és a dir, clar, no hi ha un autor, sinó que recupera el valor de la carta manuscrita. És un recull d'històries emotives que, gràcies a l'iniciativa Cartes d'Amor, a les xarxes socials, es publiquen en un llibre. Diu, un homenatge, doncs, a la màgia de la carta, doncs això, manuscrita, escrita a mà, no? Hi ha una selecció de les cartes manuscrites que els autors els hi ha arribat des de tot els racons del país i de més enllà, no? De testimonis d'emocions sinceres de diferents generacions i que diu que han trencat silencis i han donat veu en aquestes persones, no? Hi ha hagut un segon volum, Cartes d'amor, 2, de l'editorial Columna, no? També de diversos autors, no? Es veu que després de l'èxit del primer volum torna a la segona edició. També una selecció de les cartes manuscrites que van arribar als autors des de tot arreu, no? I cartes, per exemple, entre pares i fills, entre amics, entre amants, d'avis a nets, cartes d'amor, cartes d'enyor, de gratitud, d'esperança i de records, no? Què passa, clar, en un temps dominat per missatges, no? Ja ho sabem, per WhatsApp, per correu electrònic, també, doncs, i que són efímers, perquè, clar, una carta, d'alguna manera, les poden guardar, no? Es guarden allà en un raconet, sí. Quan te vols les estripes o les continues guardant, no? I, clar, vol una mica reivindicar, doncs, el fet això d'escriure, que jo penso a les generacions d'ara, els hi parles d'això, i no sé, i et diuen de no, jo per què d'escriure, no, vull dir, no, és que ja ni se'ls hi ocorreix, no? Yeah. No, i a més és que, a veure, és que és lògic, com han d'escriure, no? Si amb un WhatsApp poden escriure amb un amic, el tenen als Estats Units, no? Sí. També, no? Però...
0: I a més, anaven amb emoticones i aquestes coses, sí. I ja, ni escriure ja, és a dir, tot va a base d'imatges, emoticones i aquest tipus de coses, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo a vegades, no perquè em faci mal, no, però a vegades envio missatges, que clar, són coses així, de missatge de veu, no per res, però dius, bé, per tres o quatre línies de veu i així clar. Em puc esplaiar més.
2: Sí, sí.
1: Però bé, però que hi hagin llibres que recullin aquestes cartes, doncs no sé, sempre, doncs, és interessant, no? I ara, clar, dins la literatura infantil i juvenil també hi ha una bona colla de contes. Hi ha uns contes, que n'hi ha dos, una mica antics, però que es continuen reeditant, perquè la seva autora, doncs, ja va morir fa uns anys, que és la Christine Noslinger, que es diu Estimada Susi, Estimat Pol. És un llibre, una novel·leta, no? Que són cartes, tots són cartes, no? Entre dos són jovenets, deuen tenir entre 8 i 9 anys, que és la Susi i el Pol, que, clar, com les escriuen ells, és bonic perquè és la seva manera que ells doncs entenen el món, la seva vida, doncs, de cada dia, el que els hi passa a la família, el que els hi passa a l'escola, no? Són amics, doncs, de fa molts anys, viuen molt a prop i que sempre han anat junts a l'escola. Però resulta que els pares d'en Pol tenen una nova feina i han de marxar. Han de marxar, doncs, a un altre... han de marxar fora de la capital, de Viena, i, clar, es distancien. I això, doncs, encara aleshores els obliga a, doncs, a escriure les cartes. És a dir, es cartegen i així doncs, van sabent una mica doncs, la seva vida, com els hi va. Que si tenen una baralla amb un company de l'escola... Són llibres bonics, no? Torno a dir, es reediten, és a dir, que són antics, però es poden trobar a les editorials, no? I, clar, el Pol doncs, viu més aviat una zona rural i, clar, hi va a una nova escola, no? I al final ja un estiu aconsegueixen que les famílies fagin les vacances junts, no? Però és una història, doncs això, és bonica, més que res, perquè sí que és a través de cartes, però el públic juvenil entre a partir de 9 o 10 anys, doncs és interessant, no? Literàriament, doncs està molt ben escrit. Aquesta és una gran autora juvenil infantil, no? I la mateixa Susi hi ha un altre conte, que també és molt bonic, que és Estimada iaia, la teva Susi. A més, està molt ben triat els títols, eh? Està, Estimada Susi. Clar, quan se comença una carta, també és una... Com comença una carta, com s'acaba. A vegades passa, no? Inclús jo quan faig un correu, a vegades, segons a qui li dirigeixo, no sé com acabar-lo. Sí, perquè clar, si és, ja, molt, sí. Si és íntim, vols una abraçada, no? Però si és d'allò, doncs salutes.
0: Són docents cordials, no?
1: No, però no és broma. Jo quan era jovenet, vaig estudiar com a administració i hi ha un munt de saber... començar i acabar una carta,
0: no? Benvolguda.
1: Sí, que és clar, que és una cosa que s'ha de saber, ja no diem si és una gran personalitat, aquests ja no me'n recordo ja. Bé, doncs és de la mateixa autora i la Susi, no? Que està a Grècia de vacances i cada dia escriu una carta a la seva àvia, no? Doncs està molt contenta perquè es veu que aviat veurà el seu amic Pol, però quan es troba les coses no són com ella es pensava. Per tant, tenim aquestes dos contes, novel·les juvenils de cartes, no? Una altra, que també pels més petits, 7, 8, 9 anys, que es diu... aquesta és molt divertida, El carter Joliu o unes cartes especials, que és una col·lecció que n'hi ha més d'un del carter Joliu. Una deliciosa saca de correus amb cartes de debò adreçades a coneguts personatges perquè les obris i les llegeixis. És un llibre molt original. Dins el sobre, adreçat a personatges de contes, Els tres ossets, hi trobaràs una nota de la Rínxols d'Or demanant disculpes, una circular, també se fa servir aquesta... Una circular no és ben bé una carta. Una circular seria un missatge que es fa servir millor a les empreses o,
2: val, sí,
1: o una comunitat de veïns.
2: Que s'envien a vària gent.
1: A vària gent, no? Mm. Per a la bruixa, una targeta postal per al gegant i moltes coses més. Una altra cosa que també s'ha perdut a l'enviar postals quan anaves de viatges.
0: És veritat.
1: Jo tinc una col·lecció, perquè a més m'agrada molt col·leccionar,
0: sí,
1: de vistes de tot, bueno, tot el món, no? Però sí, sí, enviaves i quan el rebies et feia...
0: Sí, sí, sí. Se
1: feia il·lusió, de, a més, sense sobre. Uh-huh. Hi havia un quadret, bueno, un quadret, posaves el segell, clar, no hi havia remitent, però clar, qui ho rebia, doncs ja sabia de qui era, no? Una altra, que també l'he trobat com una novetat, que es diu Cartes imprevistes, de Tina Vallès. La ressenya és divertida, diu. Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans i una forquilla a un raspall de dents? Què tenen en comú? De què deuen xerrar un coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments les sabates? Pot tenir pessigolles un plat? Diu que els objectes d'aquesta casa no és que parlin, és que s'escriuen cartes i tenen un pla. La humana amb qui viuen últimament està estranya i la volen ajudar. Entre tots faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. Mentre una agulla d'estendre avorrida de fer sempre el mateix decidirà emprendre una aventura balcó avall. Ha guanyat un premi Serra d'Or de literatura infantil i juvenil aquest 2026. Per tant, és, bueno, és així. Mm-hmm. És,
0: molt bé.
1: És divertida. Mm-hmm. Bé, una novetat d'aquest Sant Jordi, l'altre dia el vaig escoltar per la ràdio, però mira, el tornaré a comentar, el llibre Nens del Vendrell. Mm. 100 anys en 100 actuacions. Està, sí, bé, és bonic que es facin... s'editin llibres de la cultura popular, no? Uh-huh. I està molt bé, no? És un llibre, doncs, amb cròniques, amb fotos, moltes, de les 100 actuacions que han marcat els 100 anys d'història de la colla vendrellenca. Es veu que ells han anat fent entrevistes, recull, de, clar, 100 anys, que algunes coses potser no les han conservat, però déu-n'hi-do la feina que han fet, no? Diu, l'actuació d'una colla castellera és allò que dona sentit a la seva existència. És que passa amb totes les activitats de cultura popular, no? Els diables, si no sortissin al correfoc, o les corals a cantar, o... Doncs és que és així. És on s'evidencia el seu estat, no? Si progressa, si es manté o si va cap enrere, no? A vegades hi ha colles que passen crisis, com a tot arreu. Diu, per això hem pensat que si volíem explicar la centenari història de la colla castellera Nens del Vendrell, seria un bon exercici fixar-nos a les seves actuacions. Això també està molt bé, aquest tema que han trobat, no? Com fer-ho. Són gairebé 1.800. Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh. Perquè, a més, es concentra molt a les festes majors, bueno, durant l'any també, sí, però clar, amb 100 anys, déu-n'hi-do. Però per fer-ho factible, n'hem escollit 100, aquelles que per un motiu o un altre han quedat marcades en la trajectòria de la colla i han imprès el caràcter propi en cada moment en què s'han realitzat, no? N'hi ha d'èpiques, no?, que transcendeixen la colla, per esdevenir moments clau en la història dels castells. D'altres, doncs, que no han anat tan bé, fruit dels episodis que ha hagut de viure la colla. I també algunes viscudes amb l'íntima satisfacció de saber què representen per als nens. 100 anys explicat en 100 actuacions. És un llibre també, doncs, molt, molt bonic i interessant, no? Bé, doncs, a veure si ens animem i de tant en tant escrivim una carta, no sé qui, però bueno, sí. És complicat.
0: I a
1: però,
0: més, diuen que és terapèutic inclús, eh? El fet, és a dir, l'escriure en manuscritament, diuen sí. que és terapèutic, que sí. va molt bé. Perquè sí. és una funció una mica inconscient sí. i que és un fet molt, molt, molt saludable, per entendre's, molt terapèutic.
1: Sí,
0: i per això escriure una carta i enviar-li a algú, enviar-la a tu mateix, que de vegades també ho podem fer-ho,
1: sí.
0: és un fet molt recomanable.
1: Clar, perquè
0: ho hem de fer, ho hem de fer.
1: Ho hem de fer, i quan ho fem així a mà i carta...

0: La millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, de ple al contingut principal i a l'entrevista principal d'aquest programa d'avui, que passa justament per aquesta iniciativa que té, deixa'm-ho dir així, molta energia i molt de talent, en certa manera, perquè és un treball literari, periodístic, d'entrevista, que sobretot vol parlar, vol defensar la inclusió i la diversitat, en certa manera. L'impulsor de tot aquest projecte, plantant cara, és l'Álvaro Solà, que ens acompanya. Álvaro, com estàs?
1: Bé, encantat de ser-hi aquí amb tu. De veritat, em fa molta il·lusió.
0: Gràcies. Tens una energia inesgotable, Álvaro.
1: Tinc TDA, que sóc imperatiu, la veritat. Això ja em ve de sèrie.
0: Bé, independentment d'això, hem parlat per telèfon, ens hem enviat missatges. Només d'aquesta manera és on traspua aquesta energia de fer coses, de voler fer. I ara m'ho explicaves també, que no pares amunt i avall promocionant el llibre, que aquí parlarem. És a dir, tens molta energia, energia positiva.
1: Fem masses coses, vull dir, a vegades sí que he de descansar, t'ho puc dir. Els diumenges intento descansar, és veritat que al matí m'aixeco aviat, tinc la tendència d'aixecar-me els diumenges aviat a buscar el diari.
0: Ja,
1: i la Vanguardia per estar informat a les notícies, que m'agrada molt.
0: Molt bé. Escolta'm, ajuda'ns a conèixer una mica més l'inici de tot aquest projecte, plantant cara. El llibre, que ara en parlarem, que ve una mica arrel d'aquest projecte, és que, ho vull dir-ho perquè m'agrada molt, que és Converses que transformen, històries que inspiren.
1: Sí, però això no és meu, eh? Aquest títol és de l'editorial, ho va ficar això, aquest segona part ho va ficar l'editorial amb consens amb mi, eh?
0: Molt bé.
1: Però és veritat que, bueno, tot va iniciar-se fa un any i mig, crec, calculo, amb una trucada que va fer el director. Jo ja col·laborava amb el director del diari Discapacitat, ja col·laborava, i se'm va córrer, doncs mira, al final volia fer... Sempre he volgut escriure un llibre que es digués Plantant cara, precisament. I se'm va córrer fa un any i mig fent una trucada al director del diari Discapacitat, proposant-li, ell encantadíssim. Ell va ser el primer que va creure. Després vaig trucar a l'Isaac Padrós, que és un diputat del Parlament de Catalunya que és invident, sec, i li va agradar la idea, i el seu assessor, bueno, el seu assistent personal, li va agradar la idea. Llavors vaig començar a entrevistar-lo a ell, i em va agradar molt la idea, i tal, i això s'ha omplert de, no sé, 300 entrevistes en un any i mig.
0: Ostres!
1: 60, no sé quantes publicades ja, i amb el llibre, i bueno, avui l'última, precisament, del conseller d'Empresa i Treball, del meu conseller, que treballo al Departament d'Empresa i Treball, i la setmana que ve la rectora, crec, de la Universitat Pompeu Fabra, que la setmana publico una diferent, i puc triar, ara ja puc triar. I he entrevistat gent de tots els sectors, entre ells els 6 expresidents de Catalunya, el president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Girona, més alcaldes de la zona.
0: Vaja.
1: Bueno, al final, ministres, 3 ministres... Sí,
0: ho dius així com molt fàcil?
1: Ferran Adrià, Juan Carlos Unzué, Mònica Terribas, Mario Serra... Bueno, podria dir-te una
0: entre llista completa.
1: Entre d'altres, eh? Entre d'altres, sí.
0: Escolta'm, això, que ara ho expliques així com si fos tot molt

0: Fàcil.
1: Sí, en un
0: nosaltres que més o menys coneixem el format i el que és entrevistar.
1: I a més escrites i online, vull dir, les envio per correu i la persona quan vol me les respon i m'adjunta fotos seves.
0: Aquí hi ha una feinada, Álvaro.
1: Sí, una feinada de cuidador. Sí, sí, i després el llibre que també t'explicaré, que ja està allò seu, però sí, sí.
0: Clar, clar, i tot va començar això, amb l'interès d'escriure el diari de la discapacitat.
1: Sí, l'interès de fer alguna diferent, perquè sempre he pensat que les persones parlem de la discapacitat des de la llunyania. Es parlen missatges als mitjans, es parlen de llunyania.
0: Sí.
1: I apropar també, és veritat, la gent a la discapacitat, que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat. Al final la discapacitat no deixa de ser la mateixa societat.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, he entrevistat tota aquesta gent. Llavors, bueno, al final tinc moltes aficions que estic, que és la discapacitat, moltes reflexions, i al final també humanitzo la política. És una de les coses que intento fer.
0: Clar, s'ha de dir que sí, sobretot la discapacitat, sempre hi orbita, sempre hi és present, però és cert que no és el protagonista absolut de les teves converses, per això.
1: No,
0: perquè dona peu a parlar inclús de la vida, de les relacions.
1: Sí, hi ha gent de la vida, per exemple, en Màrius Serra em va explicar, per exemple, que se li va morir un fill amb això, una malaltia, una polio, una aquesta, sí. Juan Carlos Unzué, que em va impressionar la seva entrevista. T'ho puc dir, que a mi em va impressionar una frase que és la seva, de la seva entrevista, que diu que les ajudes de l'ELA han d'arribar quan abans perquè cap persona volem viure tingui que morir.
0: Clar.
1: Pues això, a mi em pensava, oient com l'Ale Roca, que et miro moltíssim, bueno, moltíssim. I és veritat el que deia, els polítics. Els polítics no només ha estat omplir el meu qüestionari que els envio, que està molt bé, però molt s'he parlat, així, per exemple, el president Illa ens va rebre amb mà, bueno, la família, al Parlament, el president del Parlament també ens va rebre al Parlament.
0: Buah.
1: Amb el president Montilla ha fet un videopodcast amb ell i també em porto molt bé amb la seva cap de comunicació i disposada a tot. Amb el president Torra és veritat que alguna col·laboració hi fa, i amb el president Puigdemont sí que he parlat, sí, per missatge em va enviar una carta l'altre dia. O sigui, amb tots he parlat d'alguna manera. I l'alcalde de Barcelona em va enviar un correu. És veritat que te puc dir, el rei d'Espanya em va dir que no, també vaig escriure al rei d'Espanya, he escrit al Macron, tinc una carta final pel Macron, tinc una carta, bueno, pel Meloni, tinc una carta de Meloni, tinc una carta de la von der Leyen, etcètera.
0: I ho fas per correu?
1: Per correu tot. Sí,
0: tan fàcil com t'interessa entrevistar algú?
1: Sí, m'interessa entrevistar. Bueno, és veritat que tinc contactes, és veritat.
0: Va,
1: bueno,
0: és
1: a través de contactes tinc contactes, però és veritat, però la majoria per correu, vull dir, en caps de gabinet, caps de protocol. Ara, per exemple, aquest mes estic fent un màster de protocol amb la presentació del llibre.
0: Ostres!
1: Perquè al final és...
0: Clar, és a dir, totes aquestes entrevistes que les estan transcrites i publicades en aquest diari de la discapacitat, només per aquest mitjà o també
1: només
0: abans del
1: llibre
0: has publicat en altres llocs?
1: No, només el mitjà. És a dir, moltes de les entrevistes que surten al llibre estan publicades al diari de discapacitat.
0: Però
1: hi ha algunes, que no, per exemple, la de ma mare, que és l'última que surt, el president Torra és l'únic president que no l'he publicat encara, però surt al llibre,
0: vale.
1: Per això dono una exclusiva. I no sé, hi ha més gent d'aquesta que surt al llibre que no ha estat publicada.
0: Hi ha molta gent que sí que surt al llibre.
1: Però és veritat que les introduccions que fa el diari Discapacitat són molt diferents que les que surten al llibre que l'entrevista.
0: Així doncs, aquest plantar en cara és això, és la causa, l'efecte causa d'aquestes entrevistes. Des d'un principi, però tenies clar que això acabaria amb un llibre, no?
1: Bueno,
0: no,
1: un llibre, efecte, no? Hauria de fer més llibres, perquè és veritat que he deixat molta gent fora. He triat 51 de tots els sectors de la societat, gairebé paritari, i al final he deixat moltíssima gent fora, vull dir.
0: Molt bé.
1: I el ministre s'ha deixat fora, per exemple, no sé, al final gent com el Josep Cunit, que és un crac.
0: Molt bé.
1: O la Carme Roscadella, bueno, al final he deixat moltíssima gent fora, clar.
0: De fet, és un llibre que una mica va passant entre la literatura, el periodisme, el format entrevista, que és molt concret.
1: Clar.
0: Una mica vas tocant tots aquests
1: plans. La primera pensa que és una noia que fa molta il·lusió, i t'ho puc dir, que té 23 anys, que és integradora social de la Federació Catalana de Síndrome de Down.
0: Uh-huh.
1: I és veritat que el pròleg me l'ha fet un escriptor també amb discapacitat, amb síndrome de Down, que es diu Andy Trias, que és un crac, i me l'ha fet, i com a homenatge a ell, la primera, la Laia Castro, aquesta noia de 23 anys, després el segon és Juan Carlos Unzué, segon capítol ja directament perquè toqui la fibra així la del conte. La tercera és crec que el Caminando con Bruno, que és un adolescent nen, no sé si és adolescent ara, que té paràlisi cerebral o així.
0: Val.
1: Que van callar rodes, que és molt del Barça, i sa mare. Però se va ir transitant així.
0: Ostres, jo el que he anat veient amb el llibre, doncs, no? Sobretot, ja torno a dir, la diversitat, evidentment, que és el pal de paller de les històries, surten gairebé totes les converses, per no dir en totes, però que no és el tema, és a dir...
1: Evidentment, parteix de la discapacitat, perquè sempre acabo preguntant què és per la discapacitat i tal. Però, evidentment, parla del tercer sector, també, que per mi el llibre és un homenatge homenatge a tota aquella gent que cada dia treballa dins del tercer sector, que és molt uh-huh. important a Catalunya.
0: Sí.
1: O gent, per exemple, no sé, al final temes de política també hi parlem, temes, bueno, al final d'experiències de la vida de la gent, de com veu el món de la societat, com veu que s'ha de canviar, com veu la joventut, bueno, molts temes, sí.
0: Jo m'hi he apuntat, si estàs d'acord o no, si m'ho dius, Álvaro, empatia, justícia social, compromís, solidaritat, i sobretot crec que es ben entengui, aquesta paraula, que és esperança.
1: Sí, esperança,
0: però ben entesa,
1: sí.
0: No com allò, sinó de dir... Ostres, que no hi ha límits, que a vegades els límits són autoimposats i que ningú ens ha de marcar cap tipus de límit.
1: Clar, això precisament l'esperança. A mi gent veure com Juan Carlos Unzué, que, puc dir, el tio està patint les conseqüències de la ELA i tot això, a la seva pròpia salut, i que digui aquestes coses, que incomoda la seva entrevista, incomoda. La societat incomoda. Sí. Perquè digui això dona esperança al final, gent com aquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: O la gent com Alex Roca, o tanta gent.
0: És que, de fet, inclús a vegades, Álvaro, hi ha com un tabú a parlar d'això, sí o no?
1: Sí,
0: inclús
1: sí.
0: Amb la nominació. No, discapacitat, no. Diversitat funcional. No, diversitat funcional, no. No sé què. No, ara això, no. No, inclús a vegades la societat
1: ho veig.
0: Ostres, és collonut, això.
1: Sí, és veritat que jo dono gràcies, perquè al final el que diu ma mare, m'ho diu moltes vegades, Álvaro, tu tens la sort que tothom t'ha dit que sí, és a dir, molta gent podria dir que no, com ha dit el Pedro Sánchez i el rei d'Espanya, vale? Però és veritat, tinc la sort que tothom m'ha dit que sí. Pues això... Bueno, pues me alegro que em diguin que sí, és a dir, jo no tinc la culpa de dir que sí, és veritat que he caigut bé, pues sí, però és veritat que és molta feina, lo que tu dius. Darrere hi ha molta feina, un any i mig tot això, bueno, un any i mig, sí, el maig va fer un any, no, per allà.
0: Clar,
1: llavors, és molta feina,
0: però,
1: sí.
0: Escolta'm, deies que tens com a 300 entrevistes, o sí, més, de 300 entrevistes fetes en un any i mig, Álvaro.
1: Sí, en un any i mig.
0: És una burrada, això.
1: És una burrada, sí, bueno, vull dir, he tingut problemes per seleccionar, encara tinc problemes per seleccionar quina publico cada setmana, perquè, clar, intento que no, són dos, un home, faig una setmana un home, la següent setmana un altre home, la següent setmana una altra dona, la següent setmana una altra dona.
0: Sí.
1: Intento que no es dediquin al mateix cap dels quatre.
0: Val.
1: I això ho fa més difícil encara. Llavors, aquesta setmana, per exemple, avui el conseller d'Empresa i Treball, la setmana que ve la rectora de la UB, bueno, la Pompeu Fabra, perdó, i la setmana següent no sé quina dona, encara si la Carme Ruscadella o encara no sé
0: val,
1: quina.
0: Val, val. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Estic pensant quina, clar, perquè no vull publicar cap que surti al llibre encara.
0: Da, clar.
1: Llavors...
0: Sí. I, de fet, les entrevistes les fas també per correu, passes les preguntes, passen, o la fas... telefònicament.
1: No, tot és per correu. Me contesten per correu, m'ajunten les fotos, menys el president Mas, que el president Mas me la va enviar a la seva cap d'oficina per WhatsApp, per àudios, i la vaig tenir que transcriure.
0: Va, que això t'ha portat molta feina, eh?
1: Sí, però bueno, hi ha programes que t'ho fan.
0: Sí, també és veritat, avui en dia és un palet més.
1: I aquí hi ha la Ruth Gumbau, que també és periodista, també me la va enviar per àudios de WhatsApp.
0: Clar, clar.
1: Però els demés, hi ha alguna així per vídeo... Però, bueno, després m'ha enviat en escrites. Però la majoria escrites online, eh?
0: I aquest interès periodístic, d'on t'ha sortit?
1: Bueno, fa molts anys que sí, que els diaris. Al final fa molts anys que he tingut columnes d'opinió, però encara tinc algú que ha cert temps al diari de Tarragona. És veritat, i bueno, al final faig molta cosa. Fa molts anys que sí, que articles. El 2013, el primer article, va assumir-ho, vaig fer una carta al rei Joan Carles, queixant-me de que matava elefants i de la Corina, t'ho puc dir, i la primera carta que va escriure en un diari.
0: Què dius ara?
1: Sí, sobre una carta que vam dir sobre el rei, una carta, un article, una carta al director, llavors.
0: Sí.
1: Llavors vaig passar totes les etapes de sortir a molts diaris, bueno, al final...
0: Val. Però així, doncs, aquest interès sempre ja està.
1: Sí, sí, la primera, sí, sí.
0: No? Suposo que ganes d'explicar, de reivindicar, que això sempre hi és, torno a dir.
1: Sempre.
0: Però sobretot és el que et veig jo, que tens moltes ganes d'explicar moltes coses.
1: Sí, bueno, tinc moltes experiències. Al final, amb les entrevistes encara tinc més experiència. Vull dir, fent el llibre, evidentment, moltes. I és veritat, em sap molt greu deixar tanta gent fora. Això és un dels hàndicaps que tinc, que ma mare li dic ara l'amenaço en fer un altre llibre. I em diu, ara, espérate 2 o 3 anys. Sí, l'editorial també m'ho diu.
0: Però clar, aquesta quantitat d'entrevistes ja fetes, clar, és que podries publicar-ho darrere l'altre.
1: Són 51, podria fer 4 llibres.
0: Imagina't.
1: O més, perquè encara hi ha gent que m'està contestant les entrevistes, vull dir.
0: Sí.
1: Encara tinc cada, les 300 que ja s'ha fet llegir més gent aquí, eh?
0: Sí.
1: Pensis, l'altre dia vaig rebre una, per exemple, del tinent d'alcalde de discapacitat de l'Ajuntament de Lleida. I l'alcaldessa, per exemple, l'alcaldessa Sabadell també me l'està contestant.
0: Molt bé.
1: Al final...
0: I per què aquest interès per la política?
1: Perquè m'agrada molt la política. Al final tinc bona relació, és veritat, amb els 6 expresidents. Doncs, bueno, sí, tinc relació amb el president del Parlament. El president del Parlament és una de les coses que més m'agrada, que té un fill amb autisme, amb TDAH, aquí, superdotat, i diu que és brillant, el Bernat. i m'agrada molt que vingui a la meva presentació, això ho parlarem, però al final els presidents, doncs jo sempre dic que els polítics són, no són superherois, no són extraterrestres, són persones igual que tu i jo, que anem al col·le, anem a l'escola i portem el nen al col·le, el que sigui, saps?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Humanitzar la política, doncs sí, i al final que recapacitin, també és una manera que recapaciten sobre la discapacitat.
0: Sí, sí. Els que poden fer alguna cosa, no? Els que poden intentar que canviar fer, clar, sí, algunes coses són els polítics.
1: Clar, però jo, de veritat, quan dic que he entrevistat en un any els 6 expresidents de Catalunya, la gent se'm queda mirant dient, el Puigdemont també? Dic, sí, sí, el Puigdemont també. De fet, l'altre dia em va enviar una carta que em va dir que era un plaer haver estat... Bueno, que és un plaer haver-lo entrevistat, que és un plaer que sorti el meu llibre i tal. I, de fet, ha comprat un llibre i hi ha una diputada que li ha de portar el seu llibre signat.
0: Ah, fantàstic.
1: I tal, i al final em porto bé amb l'entorn, amb el Mònica Sares, amb l'alcalde del Vendrell, amb el Kenneth, sí que em porto molt bé.
0: Molt bé.
1: Un tros de pa, el Kenneth. I no pot venir a la meva presentació perquè ha ficat un ple a la mateixa hora.
0: És possible, és possible.
1: Saps? Això dir, l'altre dia em vaig rebre al Vendrell un correu de l'Ajuntament que no podia venir perquè tenia plenari a la mateixa hora.
0: I la tria dels llibres, aquest plantant cara, en el llibre, en la publicació, aquestes 51 converses, 51 entrevistes, com ha estat la tria? Clar, és que... Si ja es costa publicar cada setmana...
1: Hi ha de tots els sectors de la societat, és el que et dic. Al final, jo sempre dic que la discapacitat la fa la inclusió la fa tothom i la discapacitat afecta a tothom. Siguis polític, siguis empresari, siguis, no sé, al final, papa a Roma, saps? Llavors intento al final de tots representar tota la societat. És veritat, gent, per exemple, la musulmana, que és una psicòloga que té per aquí cerebral, que és de Reus. Intento que hi hagi una persona transexual que fa teatre. Bueno, al final intento tots músics, també com la de Maris Gerabert, l'estimo moltíssim. Bueno, al final periodistes també, la Mònica Terribas, que té un marit tetraplègic i un fill amb síndrome de Down. Bueno, hi ha tanta gent d'aquesta.
0: Sí, sí, sí. El llibre...
1: Ferrer Adrià.
0: Sí. Bueno, el llibre es presenta oficialment el 29 de juny, el dia de Sant Pere.
1: Sí, així és, el resto no venen, que em pertenen, però... I el teu sant.
0: I el meu sant, cosa que sí que és veritat, que és festiu a Reus. Es presenta el 29 de juny a Tarragona.
1: El 6 de tarda, Col·legi d'Advocats.
0: Molt bé, perquè tu ets de Tarragona, eh?
1: Soc de Tarragona, sí, sí, al final, bueno, amb la 6... I, bueno, t'ho puc explicar, me fa molta il·lusió, perquè així no m'han de més exclusives, però, bueno, al principi hi ha una noia que fa molta il·lusió, que és aquesta, la primera protagonista del llibre, que té 23 anys, que m'ha obsequiat amb tocar la flauta per primer... Bueno, tocar la flauta al cant dels ocells. Comencem així. Després hi ha el cap de l'editorial, que l'editorial farà un mini discurset. Després hi ha el discurset del conseller d'Esports de Dignitat, que és de Tarragona, el Bertín Álvarez. Després hi ha el discurset del president del Parlament. Després hi ha el vídeo del director de l'Àrea de Discapacitat, perquè no pot venir perquè té una boda fora i ha fet un vídeo.
0: Vaja.
1: Després hi ha un diàleg entre el periodista, que és sec, que és de Tarragona Ràdio, i jo. Després hi ha la Misti, que és una noia que és de Pallaresos, que surt a Eufòria i que cantarà una cançó. I després hi ha un discurset meu per donar les gràcies i tal, i després la signatura de llibres i el pica-pica.
0: Ah,
1: sí, sí. Llavors, és una presentació no convencional, vull dir, és una presentació que és molt diferent a la resta, perquè hi ha les actuacions musicals i tal.
0: Clar,
1: i al final...
0: Home. Molt bé, però al cap i a la fi presentació serà el punt de sortida oficial del llibre.
1: Sí,
0: oficial. A partir d'aquí tocarà, suposo que, no, promocionar-lo,
1: promocionar,
0: com estàs fent ara, promocionar-lo,
1: no
0: presentar-lo en altres espais.
1: Això és el que intento, per exemple, puc agrair-ho, per exemple, una de les coses que fa és que, clar, entrevisto molta gent de molts territoris. I entre altres coses, per exemple, vaig entrevistar el subdelegat del govern espanyol a Girona. I ell em va enviar un missatge i em va dir, si vols presentar-ho a Girona, t'obrim les portes de la subdelegació. I ja li he dit a ma mare, venim cap aquí, em diu, espérate, perquè el punt de partida és Tarragona, que és on tens tu gente. Després veurem a veure què fem.
0: Proximitat.
1: Clar, primer,
0: home, el Vendrell també podries venir, arribats al cas.
1: Clar.
0: Ja mourem fils perquè tinguis un bon espai aquí per fer-ho, eh?
1: Clar, bueno, intento, al final és veritat que surt molta gent, hi ha gent de Girona, gent de Barcelona, hi ha gent de... No sé, al final hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Hi ha gent de... Fins i tot hi ha un holandès a la meva presentació.
0: Ostres.
1: Que és el Víctor Coopers. És un psicòleg d'aquests, que és de Camprodon, però és holandès de naixement, vull dir. I una musulmana, o sigui...
0: Que bé. Estàs, Álvaro.
1: I una madrilenya, que és ma mare, també, és veritat.
0: La nombra és molt, la ta mare, eh?
1: Sí.
0: És important, eh? Crec.
1: Sí, però al final, la última entrevista, per això, i a més el seu títol, t'ho puc dir, el seu títol del seu capítol és la mare que va plantar cara abans que jo.
0: Ostres, és veritat, clar, és veritat. Sí,
1: no et donaré detalls perquè no vull que s'enteri, però això, la seva entesa, això. Després que m'hagi fet el programa de Glandi, Glandi és un tio, no ve la meva presentació perquè no pot, però val molt la pena, és un tio que té una discapacitat, que ha plantat cara tota la vida, que ha escrit 2 o 3 llibres, que el tio fa molta feina i tal, i llavors que d'inclusió i tal, llavors me l'he fet i tal. Que Son pare va crear la Federació Catalana de Síndrome de Down. Llavors, al final, estic tot.
0: Doncs, Álvaro, no podem fer res més que recomanar aquest llibre quan estigui ja publicat, que suposo que el podem trobar per canals habituals.
1: Amazon, tal, sí, sí, suposo que el podreu trobar per Amazon, per llibreries que vulguin i tal.
0: A partir del 29 de juny, que ja estarà plenament operatiu, i que la gent et segueixi al Diari de la Discapacitat. Si busca, ho trobaran.
1: Sí, sí, la discapacitat planta encara. Sí, sí, Álvaro Solapé, tal, sí, sí, surto molts jocs.
0: Ho trobaran.
1: Vull dir, molts jocs en YouTube, surto molt.
0: Fantàstic.
1: També feia el videopodcast, feia el videopodcast amb gent que no he pogut entrevistar en paper, que els entrevisto online. Per exemple, hi ha gent, per exemple, no sé, l'Àngel de Javi, que és un nen d'Austúries que té una malaltia immune, aquesta, que la seva mare està lluitant perquè portin el tractament a Espanya, pues això la vaig entrevistar, o el president Montilla, o una diputada d'Esquerra Republicana, o una persona, una psicòloga que tracta temes d'autisme, del suïcidi, bueno, tinc un podcast.
0: Si la gent busca Álvaro Solà
1: Pérez, sí, sí.
0: Álvaro Solà Pérez, sí, sí, trobaran tot aquest contingut,
1: sí,
0: i totes aquestes entrades que
1: sí,
0: ara
1: del diari Discapacitat, de mitjans, bueno, articles, bueno, fent coses.
0: Doncs Álvaro, un ple, de veritat. I a més, deixem com contagi d'aquesta energia i ganes de fer coses, que ens la portarem cap aquí, i la utilitzarem també en aquest benefici, i amb aquesta creativitat que tens al damunt, que no te l'acabaràs mai, cosa que et dono l'enhorabona, de veritat, i potencia-la sempre que puguis.
1: Un plaer.
0: Un plaer conversar amb tu.
1: Igualment.
0: Ens retrobem ben aviat, de veritat.
1: I quan tu vulguis, ja ho saps.
0: Gràcies per venir.
1: Tenia Tarragona aquí, és un moment.
0: Agafa l'autopista, si no passaràs la T7, és un moment. Gràcies, de veritat, a
1: tu, a tu, un plaer.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més, t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Gairebé ha esgotat la segona part de Calaixera, 2 minuts i les 11 en punt del matí. Pertocarà, com passa en principi cada hora en punt, actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i després ja de seguida ens quedarà tercera i última part, o de fet aquesta tercera i última hora que ens portarà fins al migdia, fins les 12 i ja tancarem barraca. Però bé, encara una última hora ben intensa, almenys ho intentem. Ens ha quedat pendent i ho farem ara de seguida, és a dir, començarem per la informació jove, des de l'altaveu jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i després ja parlarem de cinema, explicarem quines són les estrenes que arriben a la cartellera a partir d'avui divendres, de fet. També altres apunts d'agenda importants de cara a aquest cap de setmana i també ens quedarà una estona per la participació i les trucades. Sempre és contingut que volem aportar, que volem fer, que us volem apropar a través del 107.1 de la FM, sempre, principalment per aquí, això sempre per davant, això és en ràdio, per suposadíssim, ràdio en directe, tot i que bé, la tecnologia, per exemple, també ens permet que ens podeu seguir a través d'internet, des de qualsevol racó que vulgueu, de la geografia, a través de www.rtb-alvendrell.cat i també sabeu que podeu posar imatge a través de Televisió al Vendrell. Tot i que sempre ho diem, eh? Estem fent ràdio en imatges. I això sempre ha de quedar clar, que no estem fent pas televisió, que és un altre llenguatge i una altra manera de fer, sinó que en aquest cas és una mica ràdio televisada. I és, bueno, com és i com veieu habitualment els que sempre poseu Televisió al Vendrell. Tornem de seguida. Fins ara.
1: Connecta't a Ràdio al Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la sala activitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs això, justament el que ja hem anat explicant i el que ja coneixeu, eh? En principi, després d'aquest butlletí, que és el butlletí de les 11, i quan passem gairebé 4 minuts d'aquí, doncs això, tercera i última part. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, amb l'inici de programació, amb aquestes hores habituals d'aquest espai matinal, i això fins al migdia. Avui és divendres 5 de juny, programa número 3.985. I ara de seguida anirem a conèixer quina és la informació jove que arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, Altaveu Jove, així és el títol d'aquesta secció que a més s'emet de forma conjunta en totes les ràdios de la comarca. A banda, també anirem cap al cinema. Això sí, ja ho sabeu, sense la participació de l'enyorat a Belarus, i que intentarem explicar les estrenes i explicar una mica com està la cartellera aquest cap de setmana. També altres punts d'agenda i també tindrem participació i trucades, que no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
5: I comencem amb el recull d'ofertes de feina del Servei d'Ocupació de la Comarca. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris per manteniment mecànic o elèctric. A l'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell estan cercant operaris tèxtils i plàstics, administratius a Balbell i al Vendrell, netejadors especialistes i psicòleg sanitari al Vendrell. A Calafell Treball estan cercant dependents, auxiliar administratius i cambrer auxiliar per a granja degustació. I al Servei d'Ocupació de Cunit, ajudant de cambrer i de cuina, auxiliar d'atenció personal domiciliària i cuidadora interna al Vendrell. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès porta a terme un projecte que es diu Consolidat. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'ofereixen assessorament i formació per reforçar i fer créixer el teu negoci. Totalment gratuït i les places són limitades. Si estàs interessat o interessada, contacta amb ocupació@baixpenedès.cat o truca al telèfon 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha publicat una convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una bossa de treball d'arquitectes grup A1. El termini de presentació finalitza el proper 11 de juny. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès. La Fundació de Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu que faran a Calafell, un casal inclusiu, a la Sínia, del 26 de juny al 28 d'agost. Els requisits són titulació de monitor de lleure o bé inscripció al ROPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. S'ofereix compte de temporada d'estiu i experiència en l'àmbit educatiu, esportiu i inclusiu. Si estàs interessada o interessat, pots enviar el currículum a clara.montes@fundacionsantateresa.org.
6: T'interessa el periodisme? Si tens entre 18 i 30 anys, el programa Young for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa a la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Termini d'inscripció fins al 7 de juliol del 2026. El programa a Brussel·les es farà del 10 al 16 d'octubre. Bonificacions al transport públic per al 2026. Descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, la Renfe, transport urbà i metropolità i altres mesures relacionades amb el transport. Més informació a l'Oficina Jove o al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Introducció a la nostra sexualitat. 4 tardes per parlar del cos, el plaer, els mites i les coses que ningú t'explica. En aquest cicle es faran jocs, dinàmiques i converses que et faran pensar, riure i veure algunes coses d'una altra manera. El Cau de l'Òliva, el dimarts 2 de juny, el dimarts 9 de juny, el dimarts 16 de juny i el dijous 18 de juny, a partir de 6:15 de la tarda.
7: La sala d'Art Jove obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut, per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori, des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Més informació al web saladartjove.cat. La Xenescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçada a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la Generalitat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendari de torns, preus i inscripcions, podeu consultar el web de Xenescat. S'obre la convocatòria del 22è Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre de 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Cal ser titular del carnet jove i està registrat al portal del programa Connecta't. Més informació al web del carnet jove. L'associació Víbria Intercultural busca participants per dues formacions internacionals Erasmus Plus adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, l'educació o la inclusió social. Un projecte és a Malta i l'altre a Noruega. Tots dos es realitzaran a l'estiu. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus Plus, amb una única quota de participació de 50 euros. Per més informació i inscripcions, consulteu el web de la Víbria Intercultural.
8: Activitats a la Bisbal del Penedès. El proper 27 de juny es celebrarà el Correbarris, una proposta festiva per gaudir del municipi amb ambient, música i diversió. També el 12 de juny tindrà lloc el torneig Esventat, un torneig de futbol sala amateur, organitzat conjuntament amb el barri de Baix. L'activitat es farà a la pista de futbol i les persones interessades ja s'hi poden apuntar. Per a més informació, podeu contactar amb l'organització o consultar els canals habituals de difusió.
5: L'Ajuntament de Cunit ha organitzat la tercera edició Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Han ampliat el termini d'inscripcions i de presentacions de sol·licituds fins al 14 de juny. Serà el proper 27 de juny a les 10 de la nit. Per més informació i inscripcions, podeu entrar al web de cunit.cat/filmscunit.
8: Arriben les activitats d'estiu al Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 20 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estaran obertes de l'1 al 19 de juny. Per a més informació o inscripcions podeu contactar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carner, número 1. Una bona proposta per gaudir de l'estiu amb activitats pensades per a joves. Servei de Mobilitat Internacional. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove. El servei està disponible el proper dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar informació o cita podeu contactar a través del telèfon 616 917 318 o al 977 157 157. També al correu baixpenedès@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials. És una bona oportunitat per començar a informar-se abans de fer el pas cap a una experiència internacional.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Un quart en punt de 12. Parlem de cinema. Sempre, bé, contents de poder parlar de cinema i una mica explicar les estrenes que arriben aquest mateix cap de setmana, això sí, ja ho sabeu, sense l'enyorat Abel Arús, que esperem ben aviat ens pugui acompanyar i que sigui ell qui ens pugui explicar, com sempre hem fet durant tantes, tantíssimes temporades, quines són justament les pel·lícules d'estrena. Però va, ho intentarem, almenys ho intentarem. Això, temps per parlar de cinema. Repassem les estrenes més comercials que arriben aquesta setmana a les sales i també descobrim quines pel·lícules poden convertir-se en les protagonistes de la cartellera aquests propers dies. Comencem amb un clàssic d'aquest cinema una mica gamberro, eh? Una de les apostes més comercials d'aquesta setmana, amb el retorn de la saga paròdica de Scary Movie, dirigida per Michael Tidis. Al repartiment hi trobem ja els històrics Marlon Wayans, Shawn Wayans o Anna Faris, entre d'altres.

0: Mi pronombre es ella, ¿vale? Així que di, pobre tigre.
1: Hemos vuelto.
2: 26 anys després de la primera pel·lícula, els protagonistes tornen a enfrontar-se a un assassí enmascarat mentre la cinta riu dels remakes, les seqüeles i les noves modes del cinema de terror. Una proposta pensada per als amants de l'humor absurd i, en certa manera, també per la nostàlgia.
0: Tengo que ser racista.
3: Va, tia, si para mí todos los blancos sois racistas, ven, va.
0: Chachi.
3: Ven, no.
2: Això, una de les pel·lícules comercials destacades d'aquesta setmana. N'hi ha d'altres, eh? I, de fet, també una pel·lícula per nostàlgics, en certa manera. Una altra de les grans estrenes és la nova adaptació de He-Man, Els Masters de l'Universo, dirigida per Travis Knight. La història recupera l'origen del príncep Adam, que arriba a la Terra de petit. Després d'un accident espacial, anys més tard haurà d'assumir el seu destí i convertir-se en He-Man per defensar Eternia de les forces del mal. Una aventura de fantasia i acció destinada tant als fans clàssics com també les noves generacions.
4: Pues... no soy de por aquí.
5: Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
6: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Darryl.
4: Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
2: Una sèrie animada que va marcar, doncs, entre d'altres, la meva generació. I no només la sèrie, sinó després tota la col·lecció de joguines i de ninos que anava al voltant d'aquest He-Man en el tràiler. I no sé si en la pel·lícula, suposo que sí, en algun moment o altre, hi ha una d'aquelles frases mítiques, tot i que no surt reflectida al tràiler, que és aquella de el poder de Grayskull. I que recordaran, com dèiem, molts de la nostra generació. Doncs va, a banda d'aquest remake, altres pel·lícules que també podem destacar i que arriben justament avui, o de fet ja van arribar ahir dijous. En aquest cas és l'aposta romàntica de la setmana que arriba amb Todo lo que nunca fuimos. És pel·lícula espanyola, dirigida per en Jorge Alonso, protagonistes com Maxi Iglesias i Margarida Corceiro.
7: Ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo.
2: I com a bona pel·lícula espanyola, que no faltin aquests diàlegs murmurats.
7: Cortaré un brazo por ti.
2: Després de perdre els seus pares, la Lia intenta reconstruir la seva vida. L'ajuda l'Àxel, és el millor amic del seu germà i acabarà despertant, com no, sentiments inesperats que canviaran la relació entre tots dos. Una història romàntica basada en la popular novel·la de l'escriptora Alice Killen.
7: Y yo soy el jefe de la tribu, ¿vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.
2: Pel·lícula romàntica on les hi hagi, producció espanyola, i una pel·lícula potser també orientada cap, potser un públic més jove i adolescents, que són gran amants d'aquestes pel·lícules romàntiques, però sobretot quan es basen d'aquestes novel·les que també són uns bestsellers entre els més joves. Todo lo que nunca fuimos. No ho deixem aquí perquè encara hi ha més propostes i, de fet, també són més propostes del cinema espanyol. Està imparable, el cinema espanyol, perquè també aquesta setmana arriba Cada dia nace un listo. La directora Arantxa Etxebarria presenta aquesta comèdia amb tocs de thriller. Al repartiment hi destaquen Hugo Silva, Susi Sánchez i Dafne Fernández. Un antic famós en hores baixes que accepta participar en el robatori d'un quadre de gran valor, però les traïcions, l'ambició i els interessos personals acaben complicant una operació que semblava senzilla.
8: 50.000 euros.
9: ¿T'interessa o què?
8: ¿Te llama?
10: Jessica, coño.
8: Supervasco.
10: ¡Abona!
11: Aquí no nos interesan tus bienes.
8: 30.000 euros.
12: ¿Y qué hay que sacar, has dicho?
8: Un cuadro. ¿Pero qué sale que llevarse este?
11: Aquí se hace lo que yo diga.
8: Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, madre.
11: Quiero que les pidas 1 millón.
8: ¿1 millón de qué? Madre, que la
1: superior.
2: Bueno, també amb aquest títol curiós, Cada dia nace un listo, aquesta pel·lícula que barreja una mica l'acció, la comèdia i, en certa manera, també el thriller. I més romanticisme, en aquest cas, aquells amants de les comèdies romàntiques amb música, arriba La ironia de l'amor, dirigida per Chandler Lebach, la protagonista en Barbie Ferreira i Devon Bostick.
9: Nos preguntábamos, ¿qué estabas escribiendo?
12: Soy crítica musical.
9: ¡Qué guay!
2: És una pel·lícula que està ambientada l'any 2011 a Montreal i segueix una jove escriptora obsessionada amb l'àlbum Jagged Little Pill d'Alanis Morissette, i quan comença a treballar amb una banda indie, l'amor i la música transformaran completament els seus plans.
13: Hay una fiesta esta noche.
14: También tengo ansiedad social.
13: ¿Qué?
14: Es normal. Estar vivo es una auténtica locura.
2: Bé, arriben unes quantes pel·lícules romàntiques i segueixen arribant títols espanyols, i em dic que la cosa està imparable, perquè de fet la última pel·lícula que parlem i la última pel·lícula que destaquem també és producció espanyola.
15: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
2: Així, d'aquesta manera, completen el repàs aquesta pel·lícula que escoltem, La Luz. És un nou drama, en aquest cas, de Fernando Franco. El film està protagonitzat per Alberto San Juan, Pedro Casablanc i Carolina Montoya. La història segueix un sacerdot que decideix abandonar l'església per començar una nova vida, però un episodi fosc del passat reapareix i l'obliga a afrontar les conseqüències dels seus actes. Un drama intens i reflexiu.
15: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
16: No ha comido usted de colonia.
15: Por favor.
16: Que te vayas, hostia.
17: Tolerante a cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
15: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
16: Si lo que quieres es que todo esto trascienda.
2: Doncs bones propostes i una mica de tot, en certa manera, com ens agrada sempre en aquesta secció. Així doncs, aquest repàs a les estrenes més destacades de la setmana, terror i humor amb Scary Movie, fantasia amb He-Man, romanços per tots els gustos i també cinema espanyol amb segell propi. La setmana que ve, si tot va bé, tornarem a més novetats de la cartellera de cine.
18: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
19: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
18: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Aquest és un cap de setmana molt complet, amb moltes propostes ben variades, des d'avui concert a l'Orga, que ja n'hem parlat, des del Shopping Night aquest dissabte, o des de Diada Castellera de primer ordre amb les Colles Campiones aquest proper diumenge. I entre tot això també propostes turístiques, culturals i patrimonials. Ho volem recordar. Crec que poques vegades parlem de turisme en aquest espai. En aquesta ocasió, mira, parlem de turisme, però sobretot de cultura d'aquests grans noms universals, i el nostre és en Pau Casals, i que vol això promocionar el territori, els diferents equipaments lligats a aquests grans noms universals a través de la Costa Daurada, i un incentiu important per això, per donar a conèixer el patrimoni, el turisme, la cultura, la gastronomia, etc, etc, etc. És un projecte que s'anomena El paisatge dels genis, i aquest cada setmana agafa com un protagonisme ben especial amb un cap de setmana genial que avui intentarem explicar una mica més. De fet, qui ens ho explicarà és allò directa i vinculació i treballadora del Museu Pau Casals, la Marina Ramon. Com estàs?
1: Bé, ara.
2: Sí? Gràcies per acompanyar-nos.
1: Igualment.
2: Ara em deies que fas de tot, al museu. Una mica que treballeu allà, us toca fer una mica de tot, eh? De reserves, gestió vària,
1: Entre nosaltres ens ho fem.
2: Molt bé. Ara deu estar bé, no? Treballar. Aquest racó és envejable, eh? Només per l'espai físicament, cada feina té el seu. No cal que m'ho expliquis. Però només com a espai, és fantàstic aquell espai, eh?
1: Poder anar a treballar a l'hivern amb la platja solitària, a mi m'agrada.
2: Molt bé. L'estiu se us gira una mica més
1: de feina, eh? És diferent.
2: Sí?
1: L'estiu és diferent.
2: Molt bé. Escolta'm, això, parlem d'aquest cap de setmana genial, un projecte vehiculat en aquest paisatge dels genis. Fem una cosa, anem a principi. Intentem explicar, més o menys, què és això del paisatge dels genis, que ja fa temps que es fa, sí. Això, des de la Diputació de Tarragona, etcètera, que sé?
1: Bueno, el paisatge dels genis vol apropar, bueno, és una manera d'apropar aquests quatre genis que tenim aquí a Tarragona, que seria el Picasso, Gaudí, Pau Casals i Miró.
2: Molt bé.
1: Clar, tenim la sort de que en aquest territori han conviscut, i aquest gran paisatge que tenim aquí ha inspirat aquests dos quatre genis, i una manera de poder-los connectar.
2: Clar.
1: I doncs aquí neix el paisatge dels genis.
2: Val. Que no deixa de ser això, eh? Una xarxa de promoció conjunta,
1: sí.
2: Perquè aquells visitants vulguin anar a conèixer aquests diferents espais vehiculats, aquests grans noms, que ho tinc per aquí apuntat, eh? Ja ho dic jo, no pateixis. Tot i que m'ho sabries dir, segur, eh? Gaudí Centre a Reus, la casa pairal d'Antoni Gaudí a Riudoms, Mas Miró a Montroig del Camp, Vila Museu Pau Casals, i la casa Nadiua pel que fa al Vendrell, i el Centre Picasso a Horta de Sant Joan. És aquesta col·laboració conjunta que ja deia que fa temps, això, que ja existeix.
1: Sí, ja fa temps que funciona, però ara s'ha volgut com donar més potencial a poder unir-nos nosaltres en un sol cap de setmana i poder potenciar el paisatge dels genis amb un cap de setmana.
2: Perfecte.
1: Genial.
2: Que és el que ha de passar aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, 6 i 7 de juny,
1: sí.
2: Que de fet aquesta experiència es repetirà a partir d'aquí el primer cap de setmana de juny dels posteriors anys, eh?
1: Sí, comencem aquest any i ja es queda com instaurat que cada primer cap de setmana de juny es repetirà aquest cap de setmana amb activitats constants a tots els municipis, que començarien divendres a la tarda.
2: Ah, val, i afegim el divendres.
1: Afegim
2: també,
1: el divendres.
2: El dia 5.
1: I s'acabarien posar el diumenge.
2: Molt bé, 5, 6 i 7 de juny,
1: sí,
2: per ser exactes.
1: Però a la tarda ja.
2: Molt bé. I això, què heu preparat? És a dir, què engloba aquest
1: des de cada municipi es fan diverses activitats per donar a conèixer els centres culturals.
2: Sí.
1: Des del Vendrell, els dos museus, la Nadiua i nosaltres, el Museu Pau Casals, hem partit com les activitats. Divendres a la tarda la Nadiua començarà amb una visita guiada i dissabte al matí realitzarà un taller infantil, familiar. Llavors nosaltres fem el relleu dissabte a la tarda, una visita guiada, i acabem diumenge al matí amb una tetelitzada, que és una tetelitzada conjunta, on intervenen els quatre genis.
2: Uau.
1: És el primer cop, no l'hem vist encara.
2: No s'ha fet fins ara.
1: I és inèdit, i és una visita teatralitzada que es fa a tots els municipis.
2: Val.
1: Va rotant. Llavors, comença el divendres a la tarda i cada dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí som Reus i nosaltres, que ens ho partim i acabem amb nosaltres al Museu Pau Casals. Es fa als jardins, amb porta oberta, sense reserva, així que qualsevol persona que passi pot entrar.
2: Home, de fet, des del Museu Pau Casals aquest fet teatral també el teniu molt present, eh?
1: Sí.
2: Amb les visites teatralitzades, les visites guiades,
1: sí.
2: Són molt xules.
1: No? La nostra visita teatralitzada, que quasi ja tothom la coneix, doncs sí. Aquesta és diferent.
2: Val, és això.
1: Dura mitja horeta i és inèdita, no l'hem vista i que ens porten.
2: Segur que explicaran coses ben xules. A més, amb això, que és que els personatges que...
1: Sí, clar, els posen els quatre junts.
2: Clar, i aquest espectacle itinerant els diferents municipis o els diferents equipaments, que estem parlant. Molt bé. Hi ha una pàgina del web que és fantàstica,
1: sí.
2: Que tenim alguna referència per aquí, De debò, és una de les millors pàgines web actuals que jo he vist, amb animacions molt xules, un disseny molt xulo, hi ha tota la informació, es parla d'aquest cap de setmana, i la pàgina web és aquesta, Paisatge dels Genis, tal qual.
1: Sí, Paisatge dels Genis o Cap de Setmana Genial, que és com es titula aquest cap de setmana, et porta directament a la pàgina d'aquest cap de setmana.
2: Amb tots aquests actes, tota aquesta activitat que l'explicaves.
1: Sí.
2: Clar, és una activitat adreçada a visitants, sobretot.
1: Familiars, sobretot. També.
2: Però és a dir, però gent del Vendrell...
1: Pot, com que la gent del Vendrell ja coneix la Nadiua o el Museu Pau Casals, és una oportunitat per anar a conèixer els altres centres.
2: Aquí anava. O potser no, eh?
1: Bueno.
2: O tornar-ho a veure.
1: O tornar-ho a veure.
2: Suposo que l'ideal, jo penso que sí, el cap de setmana, tot i que hi ha activitats importants aquest cap de setmana, eh?
1: Sí.
2: Però tot i així, clar, és que estem parlant el municipi més llunyà, qualsevol d'ells, que no, que està més de 3 quarts d'hora, 40 minuts de cotxe
1: no
2: i arribes.
1: No tenim tan lluny.
2: Per això que està a prop.
1: No, està una mica pensat per poder... tu com a família poder fer una activitat cada dia, matí i tarda, o poder-t'ho muntar d'alguna manera que tu puguis anar, bueno, pues, si no he visitat mai el centre Gaudí, per exemple, pues poder anar a visitar Reus, després a Horta, poder-t'ho organitzar tu per poder fer aquest cap de setmana.
2: Aquí anava, un cap de setmana planificat, pues, mira, divendres aquí, divendres a la tarda aquí, dissabte al matí aquí, dissabte a la tarda allà, diumenge aquí, diumenge allà...
1: S'ha intentat que les activitats no es solapin.
2: Clar.

0: es va fer la presentació a Reus, llavors. Això també ha donat nom.
1: Val,
0: intentarem l'any que ve agafar el relleu nosaltres, com any Casals.
1: Val, exacte, que és el 150è aniversari.
0: Exacte.
1: L'any Casals que s'allargarà.
0: Clar, però com que nosaltres s'allarga fins al 2027, doncs...
1: Fantàstic.
0: Agafar el relleu nosaltres i així poder passar els relleus diferents municipis.
1: Sí. Que bé, home, és que no sé si passen massa altres punts del país, que en aquests pocs metres quadrats hi hagin tingut relació o hagin sorgit aquests grans noms universals.
0: Ho vam estar parlant en una reunió que teníem la sort de que aquests quatre genis havien conviscut i s'havien inspirat en els paisatges d'aquesta zona.
1: És veritat,
0: sobretot que s'havien inspirat al Pau Casals, al mar, però clar... Podem parlar de qualsevol altre que s'inspira. Vas a Mas Miró i és que el paisatge és increïble.
1: Clar, fantàstic. A més, això és i serà el primer cap de setmana de juny. També crec que serà una mica com el punt d'inici de tota la temporada estival, que també és important per a aquests equipaments.
0: Sí.
1: I també sé que el Museu Pau Casals i la Casa Nadiu a l'estiu és temporada alta,
0: sí,
1: és quan teniu més visitants, quan les activitats creixen, es potencien i durant l'estiu es fan moltes coses,
0: Sí, durant, bueno, un cop passa la Festa Major, perquè també passa el Festival Internacional, acabem el Festival Internacional, acaba la Festa Major i comencem amb les activitats nosaltres.
1: D'acord.
0: D'estiu.
1: I no parar, eh?
0: No, no para.
1: La qüestió és no parar.
0: Exacte.
1: Que bé. Marina, un plaer que ens acompanyis a explicar una mica més amb, això, amb aquesta mirada cap a promoció del territori, el que és el turisme, però sempre amb aquesta vehiculació que hi podem posar, que és la cultura d'aquests grans personatges, ni més o menys. Per això n'hem parlat.
0: Perfecte.
1: Gràcies, Marina.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: Un minut que passem de 11:45 i ja estem en participació i trucades. Ja us ho indica justament aquesta cançó i aquesta sintonia de trucades i participació, com solem dir. Ja sabeu que a partir d'aquí, telèfon disponible, telèfon a disposar al 977-15-70-69 i mentrestant podeu també ja enviar missatges de WhatsApp al 686-101-101. Tota aquesta estona final que ens portarà aquesta... Bé, esperem que un parell o tres de trucades, si cal, però també aquesta bona combinació musical, ja que la música a partir d'aquí ja pren tot el protagonisme, aquesta part més d'entreteniment, i ja de deixar-nos una mica més anar i més quan estem en divendres. 977-15-70-69 i de fet tenim ja primera trucada. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
1: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, carinyo.
1: Què tal?
6: Mira, molt bé. Ara ha sortit el solet.
1: Sí, és un dia ben estrany avui,
6: D'aquests variables.
1: Sí, ben variable, ben variable, sí.
6: Mira, el primer que t'haig de dir és... Mira, la Montserrat molt contenta.
1: Sí.
6: Perquè vaig parlar amb ella. Gràcies per posar-li aquella cançó, també, de pares dels calaixeros, del papalet, de mi, de tot. Estava contenta i moltes gràcies per tot i...

0: Fantàstic, molt bé.
1: I que sí, m'ha recordat del seu cumple.
0: Sí, home,
1: i tot molt bé, eh?
0: Que bé, que bé. Molt contents,
1: molt
0: doncs.
1: Bé, carinyo.
0: Fantàstic.
1: Sí, molt bé, dic. Avui dic, li haig de dir al Pere que va estar molt contenta.
0: Uh-huh.
1: I què més et volia dir? Escolta, quina quantitat de pel·lícules romàntiques.
0: Sí, eh? Moltes.
1: Sí, eh?
0: Moltes, moltes, sí, sí. Que són les que t'agraden amb tu, no, Montserrat?
1: Ai,
0: Montserrat, Maria Dolors.
1: Maria Dolors. Sí, sóc romanticona, romanticona.
0: Sí, home, sí, doncs mira, tens unes quantes per triar, si vols.
1: Oi, sí, sí. A veure, aquest cap de setmana. Cap de setmana sempre tinc el shopping, que m'agrada anar-hi molt,
0: sí,
1: amb tota la colla d'amigues i això.
0: Molt bé.
1: És un cap de setmana maco, també.
0: Sí, sí, ben complet.
1: Hi ha molta cosa.
0: Sí.
1: Hi ha molta cosa.
0: Mm-hmm.
1: Mira, avui em poses una clàssica.
0: Vinga.
1: La cançó de Nino Bravo, Te Quiero, que és la que... que jo estimo a tothom.
0: Molt bé.
1: I la de poses, que el Nino Bravo sempre va bé.
0: Home,
1: té bona veu.
0: I tant, vale, tu ho diràs. I tant, perfecte. Doncs la busquem de seguida,
1: bueno,
0: la posem.
1: Carinyo. Molt bé, carinyo. Molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que seràs aquí al Shopping Night, no?
0: No ho sé, no tenim plans.
1: Això mateix. Tu, quan arribis a casa... es prepara el fi de setmana, es diu.
0: Això mateix.
1: Això o no, ja saps.
0: Això mateix.
1: Això mateix. Molt bé, bonic.
0: Molt bé.
1: Doncs ja et dic fins dilluns, eh?
0: Gràcies, fins dilluns.
1: Que t'ho passis força bé, petonet.
0: Igualment, igualment.
1: I abraçades.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Primera trucada, primera petició musical que ja tenim aquí a punt. Així que si no hi ha cap més així trucada ara d'immediat, al 977-15-70-69 o algun missatge de WhatsApp, espera que ho miro. No en tenim cap, al 686-100-100. Anirem ja a posar una mica de ritme i escoltar ja aquesta cançó que ens acaba de demanar ara mateix la Maria Dolors. La gran veu de Nino Bravo. Te quiero, te quiero.
2: De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I va, seguim posant ritme. Mica a mica anem enfilant ja la recta final de programa. I aquesta ja la posem nosaltres. Nil Moliner, les últimes cançons de Nil Moliner, Nuestro Jardín.

0: La Calaixera, un programa Unicap de tot.
1: I l'Edu Esteve ens porta aquesta cançó, també d'aquestes cançons xules, fresquetes, allò a les portes de l'estiu, i avui que som divendres. La meva sort.
2: Amagat a la sorra, un riu que s'ha endut al present.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: ens agrada, Max Navarro. En cada cançó que va fent ens agrada molt aquella estrella, i ara hi tornem, aquest inigualable, que és que tenim qui ens ajuda a passejar els minuts i anar enfilant la recta final de Calaixera, avui que som divendres, però encara amb possibilitats de participar i trucar en aquests darrers minuts, aquests darrers 4 minuts i mig, a través del 977 15 70 69, que és el telèfon de directe, com bé sabeu, o enviant un WhatsApp al 686 101 101. I, de fet, veig que hi ha una altra trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa. Com estàs?
1: Bé, sí? Ara acabo de sortir del gimnàs i dic, calla, que corri.
0: Molt bé. Doncs mira, has tingut temps, allò, aquests últims minuts, has tingut temps.
1: M'agradaria que em posessis Perfídia.
0: Vinga, Perfídia, perfecte. Per algun autor que trobi, o alguna versió... No, t'és igual.
1: Perfídia... Antonio Domínguez.
0: Vale, Antonio Domínguez. Vinga, doncs la busco de seguida. Perfecte.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Maria Rosa, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Igualment. Adéu. Doncs acabarem justament amb aquesta darrera petició musical que ens acaba de fer la Maria Rosa. A veure si la trobem, la cançó és molt coneguda. Hi ha moltíssimes versions. A veure si podem trobar la que ella ens demanava. No trobem aquesta versió d'Antonio Domínguez, però tenim una molt xula que també ens agrada molt, que és, atenció, la gran Maria Dolores Pradera, acompanyada de los Sabandeños. I, de fet, amb aquesta cançó posarem ja el punt i final del programa d'avui. Marxem de cap de setmana i dilluns i tornarem puntuals a partir de les 9 del matí. I ara, de seguida, la quarta hora amb la Marga Márquez. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia i al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga, que segons Educació té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
4: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
3: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
5: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-2599-08.
3: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
5: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
4: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
5: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
2: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit... La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no l'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
10: Bon dia, què tal, com esteu? Bueno, quines ganes de retrobar-nos de nou amb tots vosaltres. A més, avui és divendres. Gràcies per acompanyar-nos, per continuar en aquesta sintonia i per estar en una nova jornada. Avui és divendres, dia 5 del mes de juny. Salutacions i benvinguts a la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui anem a posar-li un somriure perquè, bueno, a més, avui ens ha plogut durant unes quantes hores a l'ullarren d'aquesta tarda, nit i matinada, i tenim un ambient una miqueta més fresquet. Però ja sabeu que ens agrada mirar de front el dia que tenim per endavant. Avui és dia 5 de juny i es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Establert per les Nacions Unides el 15 de desembre del 1972, la primera celebració es va dur a terme el primer cop l'any 73. El motiu de la data coincideix amb l'inici de la conferència d'Estocolm sobre el medi ambient humà. L'organitza, lidera el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i l'objectiu és impulsar la sensibilització global i promoure l'acció política per protegir el planeta. A casa nostra, la celebració coincideix històricament amb la Setmana de la Natura 2026, una campanya que engloba centenars d'activitats impulsades per entitats ambientals, escoles i ens locals. La campanya Donant Ambiental aquest any es promou fortament amb la implicació ciutadana a través del portal del Voluntariat Ambiental de Catalunya, convidant a la gent a fer-se voluntària al camp de col·laborar econòmicament en projectes de conservació de boscos, rius, litorals. Hi ha diferents activitats de connectivitat ecològica. S'estan organitzant xerrades i tallers per explicar la importància de restaurar ecosistemes degradats i enllaçar espais naturals fragmentats sota el concepte de construir un futur viu. I la Generalitat de Catalunya, la xarxa de parcs, inclouen activitats familiars sobre el terreny, com a itineraris guiats per buscar i identificar papallones o sortides de descoberta de la biodiversitat. La xarxa Barcelona Més Sostenible, amb l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats associades, organitzen punts de trobada, tallers de reciclatge i accions de carrers als diferents districtes de la ciutat. Doncs ja sabeu una mica més que avui és aquest dia internacional i que es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Avui divendres, dia 5 de juny, és la festivitat principal del santoral catòlic de Sant Bonifaci de Mangun... Home, de vegades em costa, eh? De Manguncia. Conegut històricament per la seva tasca d'evangelització alemanya. També avui és Sant Lluís en Jou, Sant Eutiqui Màrtir, Sant Doroteu de Tirs i Santa Llúcia de Catalergirone. Avui al Vendrell s'espera un dia variable amb una temperatura màxima de 23 graus i una mínima de 17, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I l'estat del cel, doncs avui hi haurà aquests núvols obrint-se en algunes clarianes per aquestes hores del matí i que per la tarda i nit els núvols tornaran a cobrir el cel de forma més compacta. Les precipitacions, hi haurà una probabilitat mitjana cap al 40% de patir algun ruixat o pluja intermitent durant la jornada d'avui. I el vent bufarà molt moderat. El cap de setmana doncs, es mantindrà amb un ambient inestable i fresc similar que el d'avui, combinant núvols amb estones de sol segons el pronòstic de les plataformes. Per demà el cel estarà bastant ennuvolat o cobert, especialment durant la primera meitat del dia, amb risc de clarianes a la tarda. Es manté una probabilitat de pluja feble o plogim d'entre un 30 i 40%, amb una temperatura que quedarà molt curta i una màxima de 23 graus. Ja per diumenge s'espera una millora en el temps, ja que s'obriran més clarianes i predominarà el cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols passatgers. La temperatura pujarà una miqueta, situant-se cap als voltants del 24 graus. Doncs ja teniu també informació del cap de setmana. Que, home, ja que arriba el cap de setmana, que faci bo, no? Aquesta és la nostra quarta hora que, com sempre, arriba protagonista, com sempre, amb música. I després ens quedem amb el nostre apartat d'informació, amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Les notícies destacades locals, comarcals, de província d'última hora, també fent una mirada a Espanya i al món. Recordeu el WhatsApp de participació, el 686-1101. Aquí ens podeu fer una petició musical, una dedicatòria. Si avui és el sant d'algú que voleu, doncs, dedicar i que està escoltant la ràdio, o li voleu enviar un missatge a qualsevol persona estimada, algun amic, algun familiar, sabent que estem aquí per vosaltres. Recorda el 686-1101. I com sempre ens aturarem amb el nostre tema retro i l'agenda que avui arriba molt carregada. Així que anem per feina, anem a donar-li com sempre aires festius a aquest inici ja de la quarta hora. I ei, vinga, ànims, ànims, que avui ja és divendres, anem a fer que això soni una miqueta diferent. Amb molta energia i rescatant aquest famós tema d'Evelyn Thomas, High Energy. Salutacions de Marga Márquez i benvinguts a la quarta hora d'avui divendres.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ara és moment, com sempre, d'obrir el nostre punt d'informació. Les obres d'emergència dels túnels del Garraf finalitzen el proper 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionats els treballs al servei ferroviari de les línies regionals de la R2 Sud, es podrà restablir en pocs dies després de completar les proves de circulació i seguretat amb les mateixes freqüències i horaris habituals. L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha destacat en la bona evolució dels treballs executats per Adif. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat prudència i ho ha fixat a una data concreta per al retorn del servei, tot i que ha confirmat que serà imminent un cop superades les proves de seguretat. L'Ajuntament del Vendrell ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, la OOC, com un dels municipis capdavanters del país en administració oberta i transformació digital. En el marc dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, el municipi s'ha situat dins del top 20 de les poblacions catalanes d'entre 20.000 i 50.000 habitants. Aquest guardó suposa en valor l'esforç realitzat pels darrers anys per impulsar l'administració eficient, accessible i transparent. Segons l'Índex de Maduresa Digital 2025, el Vendrell ha assolit una puntuació global del 80 punts sobre 100, destacant especialment en trets digitals i govern obert. L'avaluació reconeix la implantació dels serveis com la carpeta ciutadana, una instància genèrica i un portal de transparència, així com la digitalització dels processos administratius. A més, l'ús d'aquestes eines ha generat un estalvi anual de gairebé 900.000 euros. L'alcalde de Kenneth Martínez ha destacat que aquest reconeixement reforça el compromís municipal de continuar millorant els serveis públics i facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. I el Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Es tracta d'un recurs a l'abast de tothom que permet conèixer durant tot l'any quines són les propostes educatives en marxa i quines franges d'edat ve adreçada a cada convocatòria. El Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Aquesta és una eina informativa encarregada del pla educatiu, l'entorn que posa a l'abast de la ciutadania les propostes des dels àmbits diversos, com poden ser d'interès per les famílies, joves i nens al llarg de l'any. És una iniciativa de la regidoria d'educació. El treball l'han fet els alumnes del passat curs i de l'actual de la Casa d'Oficis del Vendrell. El catàleg s'ha presentat aquest dimecres als diferents agents que col·laboren en tots els àmbits educatius del Vendrell i estaran disponibles en un apartat específic en la pàgina web del Pla Educatiu de l'entorn del Vendrell. Ja es coneixen l'ordre de la sortida de la tercera diada de les colles campiones del concurs de castells que tindrà lloc aquest diumenge a la carretera del Doctor Robert. Enguany, els encarregats d'obrir la plaça seran la Vella de Valls, seguida dels castellers de Vilafranca i, finalment, dels nens del Vendrell. L'actuació, que aquest any té la baixa dels joves, es podrà seguir en directe per la televisió del Vendrell en coproducció amb el TAC12 i Penedès Televisió. I arriben els paisatges dels genis, aquesta iniciativa que pretén difondre les figures de Pau Casals, Antoni Gaudí, Pablo Picasso i Joan Miró a través dels seus vincles amb la demarcació de Tarragona, que organitza un cap de setmana genial. Es tracta d'un seguit d'activitats que endeguen aquest mateix divendres en la tarda i s'estrenen fins diumenge. El Vendrell, la Vila Casals i la Casa Nadiua del Mestre acolliran rutes guiades per als seus recintes, tallers i visites teatralitzades. I en el marc de la polèmica per les obres del riuet de Coma-ruga, que s'han aixecat queixes dels veïns i visitants, la comissió executiva del PSC, partit que governa la localitat amb el Vendrell, surt en defensa dels treballs. Defensa que s'està renaturalitzant la zona i pres mesures per garantir la qualitat de l'aigua minomedicinal, anul·lant les sortides dels pluvials que li restaven qualitat. El PSC afegeix que en un comunicat que l'eliminació de la bocana del cabal
Mural de l'Aigua, on es formava una banyera on es concentraven molts banyistes per prendre les aigües, evita el risc de que uns quants s'apropin durant la temporada estival d'aquesta zona de bany. Fa referència al fet de que alguna vegada banyistes que es concentraven en aquest punt de la sortida de l'aigua impedien a altres persones accedir i es produïen moltes tensions. La comissió executiva del PSC recolza l'acció del govern en relació a les obres del riuet, ja que assenyala que milloren les propietats de les aigües que corrien risc per l'acció de l'home i de el fervor per el formigó que caracteritzava altres èpoques. Tot i que l'alcalde Kenneth Martínez diu que ha demanat estudiar tornar a obrir la bocana, ja que no seria una obra de magnitud ni costosa, el primer secretari de l'agrupació socialista, Baltasar Santos, defensa el tancament de la bocana. La renaturalització és un procés que millora l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i permet la desconcentració de banyistes a la zona de la bassa a prop de la bocana, una entrada artificial, i ampliar la superfície de bany. Les obres que han eliminat els discs que analitzaven el cabal d'aigua, formaven un riu i ara l'aigua s'estén. Ha motivat protestes dels veïns i partits polítics de l'oposició. Santos titlla els partits d'oportunistes perquè no van fer cap al·legació al projecte. Els crítics contra l'obra realitzada al riuet temen que el comunicat de l'executiva socialista sigui un argument per descartar que es torni a obrir la bocana, i l'alcalde, com l'alcalde els hi va dir, que havia encarregat un estudi. La tensió del riuet es manté amb protestes, recollida de signatures i manifestacions. Aquest cap de setmana que ve també hi ha una nova concentració dels veïns quan falten pocs dies perquè les obres es donin per finalitzades. I una menor ha estat atesa pel SEM a la Sorra i traslladada a l'Hospital del Vendrell en observació. Els fets han passat a les Madrigueres ahir dijous, quan va patir un abocament d'aigües fecals. Una nena ha estat rescatada aquest dijous a la tarda quan es trobava en dificultats per sortir a la platja de les Madrigueres del Vendrell. La ràpida actuació de diversos banyistes han permet treure la menor del mar abans que la situació derivés en conseqüències més greus. L'avís el va rebre poc abans de les 6 de la tarda a través del telèfon d'emergència 112. Segons les primeres informacions, una nena estaria ofegant-se mentre es banyava a la platja situada al barri marítim de Sant Salvador. Després de ser rescatada pels mateixos banyistes, la menor va ser atesa a la Sorra per efectius del SEM. A l'arribada dels sanitaris, la nena se'n trobava conscient i respirava amb normalitat. Després d'una primera valoració mèdica, els professionals van decidir traslladar-la a l'Hospital Comarcal del Vendrell per fer una exploració. Això, fins i tot a la platja, també es van desplaçar efectius policials. L'incident es va produir poques hores després de la reobertura de la platja de les Madrigueres. L'arenal havia estat tancat des de dimecres a la nit a causa d'un abocament d'aigües residuals al mar provocat per una incidència en el sistema de bombejaments de la xarxa de sanejament. I mirem cap a la comarca, en aquest cas cap a Calafell. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur de Calafell. El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos de Calafell, amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més de 1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvencionarà una gran part amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, arriba amb una subvenció de gairebé 500.000 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i de 145.440 euros per al canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. I mirant amb unes notícies més àmplies, mirant cap a Tarragona, la província, arriben notícies de que Tarragona concentra una gran pujada de les més grans en el lloguer de vacances aquest any. Un 8% juntament amb Granada, Castelló, Cadis, Alacant, València i Múrcia. Tarragona s'ha convertit aquest any en una de les províncies espanyoles on més s'ha encarit el lloguer de vacances a la costa. Segons el darrer informe elaborat per Grup Tècnic d'ASA, la província figura entre els territoris que registren increments superiors al 8% respecte a l'any passat, consolidant la tendència alcista que viu el mercat turístic residencial al litoral mediterrani. L'estudi assenyala que llogar un habitatge de vacances a la costa catalana tindria aquest estiu un cost mitjà de 1.300
170 euros setmanals, una xifra lleugerament superior a la mitjana nacional situada en 1.350 euros. Al conjunt d'Espanya, els preus augmenten un 6,5 respecte a l'any anterior. Dins de la província de Tarragona, Salou continua sent una de les més destinacions més demanades. Un apartament de 60 metres quadrats situats a la costa de la platja arriba aquest any a 1.620 euros per setmana, mentre que a Calafell un habitatge de 75 metres quadrats es situa a 1.430 euros setmanals. Aquestes dades col·loquen a Tarragona en el grup de les províncies amb majors increments del país. I com ja sabeu, després de fer una ullada a aquestes notícies que ens arriben més a prop, és moment de fer una ullada més àmplia, com sempre, una mirada cap al món i a Espanya. Cerdán defensa la seva innocència i nega haver comès qualsevol delicte que li atribueixen en el cas Leire. El PP cita la directora de la Guàrdia Civil en el Senat i demana la seva dimissió i la de Marlaska. Menteixen a tot el món. El govern diu que no hi ha res que acrediti que Sánchez coneixia el cas Leire. Tot és un show. Marlaska dona l'esquena a la directora de la Guàrdia Civil i descarta cessar-la. No hi ha cap trobada relacionada amb la trama. Pel que fa a successos, se troben morts per arma de foc a un home i una dona a Màlaga en un cas de violència de gènere. I la Unió Europea celebra una cimera en els Balcans Occidentals a Montenegro, on la visita aposta per avançar cap a l'adhesió. També diuen que unes investigacions revelen que milicians de la IASAT viuen en Suècia i han obtingut la ciutadania o la residència. I pel que fa, com sempre, fent una ullada a casa nostra, ens anem a Catalunya. La USTEC i CGT convoquen mobilitzacions per al 9 de juny. Uns centenars de docents s'entren als serveis territorials de Barcelona i reclamen la dimissió de Niubó. La protesta coincideix amb el tercer dia de vaga a Catalunya, l'endemà del rebuig al preacord d'educació. El govern acusa la USTEC de manca de legitimitat per continuar negociant. El sindicat acusa Niubó d'expulsar responsabilitats i la CGT reclama negociar amb el comitè de vaga. Altres notícies ens diuen que preacord entre la direcció i sindicats per rebaixar l'ERO de Nestlé a 119 treballadors. Els apicultors alerten de pèrdues fins al 65% en la producció de mel. Els veïns de la Sagrada Família reclamen propostes per als problemes de fons. Barcelona centralitza la regularització al centre Miquel Bleig. I pel que fa a cultura, el Primavera Sound anul·la algunes actuacions de dijous per al temporal. I pel que fa al temps, de les tempestes a la fresca i a la calma, abans d'un cap de setmana més càlid al migdia. Això és ara mateix el que cal saber.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Doncs anem a fer, com sempre, obrir aquest punt de la música amb temes en retros, que nosaltres li diem, eh? Nosaltres som retros, també. Doncs mireu, avui també tenim uns quants artistes i artistes actuals.

més característic és el saxo soprano. El seu disc del 92, aquell Breathless, va esdevenir l'àlbum instrumental més venut de tots els temps, amb més de 12 milions de còpies venudes als Estats Units. L'any 97 va batre un rècord mundial en mantenir una nota contínua de saxofon durant 45 minuts i 47 segons, utilitzant una tècnica anomenada respiració circular. I potser el seu gran èxit de l'any 86 va ser aquella cançó instrumental que va catapultar a la fama mundial i a les llistes d'èxits, el famós tema Songbird. I després doncs, tenim altres noms en el record. Aquell Going Home, una melodia extremadament popular i especialment a la Xina, on s'utilitza massivament a les botigues, estacions i mercats per avisar que l'establiment tanca. Curiositats, eh? Forever in Love va ser la cançó que li va permetre guanyar un premi Grammy l'any 94 a la millor composició instrumental. I més coses, perquè The Moment és un altre dels seus grans èxits dels 90 amb una melodia molt nostàlgica i reconeixible. Doncs ara és moment de quedar-nos amb la seva música, així que per triar, doncs hem triat aquest tema, el seu Songbird.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Doncs ja està aquí, ho comentàvem ahir, el grup Calafellengbo s'ha publicat avui aquesta nova cançó a totes les plataformes. No hi ha plan B, una peça de pop desenfadat amb el que ha comptat amb la col·laboració de l'Oreja de Van Gogh, bueno, en aquest cas de l'Eire Martínez. La cançó s'estrena mentre que el grup continua amb la seva gira celebració dels 20 anys que finalitza el proper 14 de novembre al Palau de la Música. Això és xafar-la, així que vull que la sentiu perquè tenim curiositat de com sonarà l'aire en català.

Bueno, avui tenim una agenda intensa, així que anem a dedicar aquests darrers minuts a fer una ullada al que ens ocupa. Avui divendres i dissabte i diumenge. Doncs avui és divendres 5 de juny. Moltes coses que poden ser del vostre interès. Ja sabeu que arriba aquest cap de setmana genial en el que podem conèixer coses tan interessants i que una del que ocupa és aquesta visita guiada al cap de setmana genial a la Casa Nadiu a Pau Casals, avui a 5:15 de la tarda. Avui a la Ciutadella Ibèrica hi ha un escape room per a joves, misteris de Calafell i llinatge de la Ciutadella, a les 7 de la tarda. Ja que la FEI acull la conferència Navegar és un privilegi i tornar a por una responsabilitat a la destileria a càrrec d'Elisabet Brulles, major de cabotatge, i Sònia Guerra, oficial marina mercant. Això arriba dintre del marc del cicle de conferències de la destileria a les 7 de la tarda. I a Llorenç del Penedès, a la Comprativa, a les 8 del vespre, acull la presentació de l'obra IP39 Terra Actant de Rafael Tormo Cuenca. Al Vendrell, a 8:45 del vespre, a l'Església hi ha el concert Pau Casals i la Gralla, en el marc dels 250 anys de l'orga, a càrrec de Daniel Carbonell, a la Gralla, Josep Mateu a l'orga i amb una entrada que, com ja sabeu, és taquilla inversa. Anem a situar-nos en demà dissabte a Bonastre, a la Font de la Santa Magdalena i a la recollida de plantes per l'entorn de la Festa del Corpus, i cada una ha de portar el seu cistell, tisores i guants. A les 8 del matí fins al punt de les 5 de la tarda i es celebra el 88è Campionat de Catalunya de Pativela a la platja de Sant Salvador. I com arruga, a les 8 del vespre acull la marxa nòrdica per les Madrigueres. Sortirà des de l'oficina de turisme, una ruta de 8 quilòmetres de nivell de dificultat fàcil. Com sempre, el cap de setmana arriba la Zumba a la platja de Com arruga, a la zona del Riuet, a 8:45 del matí. I després, a una altra cita que pot ser interessant per vosaltres és a la Bisbal del Penedès, a 8:45 del matí, a la plaça Esmorzar Popular, de cara a la brasa i escalivada en la festa del barri de la plaça. Una miqueta més tard, a Comarruga, a 9:45, a la zona del Riuet, hi ha Pilates. I a la Bisbal del Penedès, a 12:45 del matí, hi ha el concurs de pilar caixes a la festa del barri de la plaça. És, evidentment, a la Bisbal del Penedès, a la plaça. Al Vendrell, al Auditori del Tívoli, a càrrec d'Enric Rovira, arriba la xerrada Caigudes i lesions castelleres. Dades per reduir la sinistralitat al cicle de xerrades sobre la salut i castells. A 11:45 del migdia, al Vendrell, a la Casa Nadiu, a Pau Casals, hi ha una activitat en família, seguint les passes dels tres bemoles al cap de la Setmana Genial. I al Vendrell, de 12:45 a 1:15, també hi ha aquesta xerrada de caigudes i lesions castelleres. A partir de 4:45 de la tarda, al Museu Pau Casals hi ha la visita guiada dintre del marc del cap de setmana genial al Museu Pau Casals. A les 5 de la tarda, al carrer de les Quatre Fonts, jocs infantils amb la cita de jocs de l'Anònima, al Vendrell. I a la Bisbal del Penedès, sortida de la Cercavila a la festa del barri de la plaça. A 6:15 de la tarda, a la sortida és des de davant de l'església, amb els grallers de la colla castellera, els bous, per anar a portar la coca i beneir-les. A Cunit, a 6:15 de la tarda, hi ha concurs Xefs Joves a l'Espai Jove, a 6:15. I a Calafell, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Teatre Nadie es Perfecto. A 7:15, a la Bisbal del Penedès, a la plaça, animació infantil amb Tona González, amb el marc de la festa del barri de la plaça. I a Calafell acull a 7:15 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris la inauguració de l'exposició Tallamars, llaüts, usis, sardinals i altres barques de treball de Francesc Ferrer Grau. Hi haurà una actuació de Justin Yales, Elisabet Raspall i Belén Cabanes al Centre Cívic Cinema Iris. A Bonastre, a les 7 de la tarda, a la sala Arnau Estella, presentació del llibre Les parts de la casa, d'Aleix Clos.
I a Banyeres del Penedès, a la Societat Nova, a càrrec de Rosa Vendrell Miret, a 8:15 del vespre, conferència audiovisual, Muriel Casals i Cor Turier, una líder de referència. La Bisbal del Penedès, també a la mateixa hora, a 8:15, i a l'actuació de la Colla Castellera, els bous de la Bisbal a la festa del barri de la plaça. I el Vendrell acull el Shopping Night, que arrencarà a 8:00 PM fins a 12:00 PM pels diferents carrers del municipi. La població de la Torregassa celebra la vetllada musical Love Song, les dones del soul, a l'era del Cal Palau, a 10:00 PM. I a 11:00 PM a la Bisbal del Penedès, ball de nit amb el grup Cristal, amb el barri, la festa del barri de la plaça. A 12:00 PM, al carrer de les Quatre Fonts, celebra el concert amb el grup de versions Los Mejores. I a partir de 1:15 PM, aproximadament, hi haurà DJ amb Marc Castell. Anem en busca del que ens ofereix dilluns. Ai, perdó, diumenge. Ja volia jo saltar-me la jornada festiva. Bueno, pues, diumenge, atenció, que hi ha moltes coses que us destaquem ara mateix. Diumenge, a Llorenç del Penedès, a 8:00 AM i davant de la comprativa hi ha sortida guiada a la Pedrera del Mèdul i al Pont del Diable de Tarragona. A 8:00 PM, a 8:00 AM, a Sant Jaume dels Domenys, catifa del Corpus a la plaça de Sant Jaume al costat de l'església. Es colliran les flors, es dissenyaran les catifes i es confeccionaran. I a Sant Salvador continua aquest campionat de Catalunya de pativela a la platja de Sant Salvador. També a Banyeres del Penedès hi ha la plantada de cotxes en la quarta concentració de vehicles clàssics. A 9:45 AM, ara mateix el lloc és a determinar. I a 10:00 AM a Banyeres del Penedès acull un esmorzar popular dintre d'aquesta festa de vehicles clàssics. A Bonastre celebra a 10:00 AM la confecció de les catifes de flors amb motiu del Corpus. I també hi haurà una ruta entre vinyes que entra dintre del marc de la concentració dels vehicles clàssics de Banyeres del Penedès a 12:00 PM. Sant Salvador acull l'activitat familiar L'Obra dels Genis. Està malalta. Quin diagnòstic doneu al cap de setmana de genial? Als jardins del Museu Pau Casals a 12:45 PM. Hi ha algunes, alguns actes dintre d'aquesta de cap de setmana dels Genis, que totes són gratuïtes, però algunes cal inscripció prèvia, així que us demaneu que trobeu una miqueta més d'informació per si una d'elles us interessa. A 12:00 PM arribarà la cloenda de la quarta concentració dels vehicles clàssics de Banyeres del Penedès. I a Bonastre, a 4:00 PM, hi haurà l'exposició de les catifes de flors de la festa del Corpus, que durarà fins a 6:00 PM. A Bonastre acollirà a 6:00 PM la cercavila i processó de la festa del Corpus, amb el ball de gitanes de Bonastre, els bastons de Bonastre, el ball de l'Aguilot, un recorregut per al carrer Quintèria, Nou, Muralla, Mig, Placeta del Mig, Carrer Major, Plaça Major i Carrer de l'Església. A Llorenç del Penedès, a 6:00 PM, al centre hi ha teatre Dorothy i la Terra del Mago de Oz. I a 7:00 PM, a la comprativa, hi ha ball amb el duet Alma, 7:00 PM. I per últim, a 8:00 PM, i davant de l'oficina de turisme, Cunit farà una classe de ioga. Heu sentit bé, a 8:00 PM. Aquestes són les nostres recomanacions d'agenda per avui divendres. I avui divendres també m'agrada recordar-vos la programació de Ràdio El Vendrell. A 12:45 PM arribarà puntualment la informació amb l'informatiu edició migdia. De 2 a 3, connexió amb xarxa, i de 3 a 5, l'actualitat musical per acompanyar-vos fins al punt de 5. Avui divendres és, com sempre, l'hora de l'informatiu a 8:00 PM i de 9 a 11 el programa Heavy Iron Fridays. Recordeu que puntualment a 2:00 PM, Televisió al Vendrell, arribaran les notícies. I avui divendres és moment del programa Plaça Vella, com sempre conduït i presentat per Lolo García, al programa de caire polític que ofereix al mitjà de la televisió de casa nostra. I amb això, ja em quedo sense veu pràcticament. És moment d'anar a tancar aquesta ja últims minuts de la quarta hora. Com ja sabeu, arriba sempre
fins al punt de la una. Amb motiu festiu i espero i desitjo que tingueu un fantàstic cap de setmana. Doncs ja estarà així, així. Nosaltres us esperem dilluns a partir, com sempre, de les 12 del migdia. Que tingueu un fantàstic cap de setmana. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sauna defensa la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa.

0: causa peini tremolós.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies del divendres, dia 5 del mes de juny del 2026. Notícies possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, els redactors i tècnics de la casa, en producció general i contingut, a l'aportació especial del Jordi Graell. Encara queden esports per explicar, encara que bona part de la temporada, sobretot d'equips, s'ha finalitzat, i també del Marc Rodero, amb qui esperem poder parlar al final de les notícies, perquè ja hem vist que les últimes hores el temps ha estat una miqueta revoltat, tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: D'entrada parlarem de cultura perquè la màgia de Casals, Gaudí, Picasso i Miró s'uneixen en un cap de setmana genial que el Vendrell, a la Casa Nadiua de Pau Casals i també al Museu Pau Casals de Sant Salvador, té diverses propostes culturals ben interessants. Després parlarem d'una fotografia històrica, la recreació de la primera fotografia dels nens del Vendrell que homenatjarà el seu autor, Isidre Guixens, i tots els castellers que han passat per la colla. Interessant, just abans de la diada castellera de les colles guanyadores del concurs de castells de Tarragona que es fa aquest diumenge. Per altra banda, sentirem el nou president de la denominació d'origen Siurana, Pere Albà, que és el president de la cooperativa oleícola de Llorenç, i de càmeres de videovigilància al Vendrell que es comencen a col·locar. Comencem per l'agenda cultural del cap de setmana, perquè el Paisatge del Genis, que és una iniciativa que pretén difondre les figures de Pau Casals, Antoni Gaudí, Pablo Picasso i Joan Miró a través dels seus vincles amb la demarcació de Tarragona, organitza un cap de setmana genial. Aquest és el nom de la iniciativa. Es tracta d'un seguit d'activitats que es posen en marxa avui mateix, divendres per la tarda, i que duraran fins diumenge. El Vendrell, la Vila Casals i la Casa Nadiua del Mestre acolliran rutes guiades pels seus recintes, tallers i també visites teatralitzades. És una informació del Lolo García, dins la qual escoltaran Sílvia Vaquero, regidora de Cultura, Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals, i Àngels Santacana, que és la conservadora de la Casa Nadiua de Pau Casals, al costat de la Plaça Nova.
3: El Vendrell, Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Reus i Riudoms es vesteixen aquest cap de setmana de gala per homenatjar alguna de les seves figures més il·lustres. A la capital del Baix Penedès s'organitzaran diverses activitats vinculades al cap de setmana genial, una iniciativa impulsada pel Paisatge dels Genis i que pretén donar a conèixer el vincle de Casals, Miró, Picasso i Gaudí amb la demarcació de Tarragona. Una proposta oberta a tots els públics i que arriba en un 2026 força especial.
4: Any Pau Casals, any Gaudí, sempre present la figura de Joan Miró i també, com no pot ser una altra manera, de Pablo Picasso. Per tant, aquest cap de setmana convidem a totes les persones, famílies, a conèixer aquests grans personatges a través i endinsant-nos en el paisatge on van viure i van desenvolupar gran part de la seva trajectòria artística, personal i emocional.
3: Al Vendrell, les activitats endeguen aquest mateix divendres a la tarda. A la Casa Nadiua de Pau Casals, a un quart de sis, hi haurà una visita guiada, mentre que dissabte, a dos quarts de dotze, tindrà lloc un taller musical molt enfocat al públic familiar. De la seva banda, al Museu Casals de Sant Salvador, dissabte, a dos quarts de cinc, s'organitzarà una visita guiada i diumenge, a dos quarts d'una de la tarda, una altra teatralitzada amb un reconegut personatge que exercirà de nexe d'unió entre aquests quatre artistes universals.
5: Una visita que s'ha pensat i s'ha realitzat expressament per connectar tots els genis a partir de la figura de l'intel·lectual Francesc Pujols, que va conèixer tots els genis. I bé, jo crec que és una proposta atractiva perquè totes aquelles persones doncs, que vulguin conèixer de més a prop aquestes figures tan emblemàtiques del nostre territori doncs, puguin gaudir-ho d'una forma diferent.

0: parlem ara d'una fotografia, molt especial. Es tracta d'un homenatge als pioners dels nens del Vendrell. D'aquesta manera, la colla planteja la recreació de la primera fotografia existent de la colla vendrellenca, que va ser feta el 15 d'octubre de 1926. Serà aquest dissabte, a la 1 de la tarda, el doctor Robert, i des de l'agrupació castellera s'ha enfocat l'acte com un reconeixement a antics castellers i al mateix autor de la imatge, que és Isidre Guixens. A la informació hi ha coses molt interessants. Escoltarem Maria Conillera, que és la presidenta de la Comissió del Centenari, i també Joan Guixens, que farà la foto i que és el besnet d'aquell Isidre Guixens. Tot plegat en aquest reportatge, també obra de Lolo García.
1: De pares a fills. Amb aquesta intenció, els nens del Vendrell recrearan aquest dissabte la primera imatge que es conserva de la colla, la del dia de la seva presentació, el 15 d'octubre de 1926. Tothom que vulgui participar-hi només ha de presentar-se a la cita, a la 1 de la tarda, amb la seva camisa vermella, formi o no actualment part de l'agrupació. I és que l'acte, per al qual es recomana emplenar prèviament un formulari accessible a les seves xarxes socials, pretén ser un homenatge a castelleres i castellers de totes les èpoques.
2: Perquè entenem que els nens del Vendrell del 2026 no tenen cap sentit, no?, sense tenir en compte tota aquella gent que ens ha precedit. De fet, cada vegada que portem un castell a plaça, hi ha dins seu alguna cosa de tota aquesta gent que ha fet gran els nens del Vendrell durant 100 anys.
1: Un orgull de colla latent durant aquests 100 anys i que neix a partir d'aquella primera imatge immortalitzada per Isidre Guixens, pioner d'una reconeguda nissaga de fotògrafs vendrellencs.
3: Jo vaig anar a remenar els arxius de casa nostra i la vaig poder trobar. Tinc aquí el negatiu, és un negatiu de l'any 26, vaig mirar a l'octubre del 26, per sort el vaig trobar, i bueno, vam parlar amb la colla de poder-la repetir 100 anys després, que em fa molta il·lusió que la primera foto la va fer la primera generació de fotografia Guixens. Jo sóc la quarta.
1: El besavi Guixens va obrir la botiga el 1903 i un parell de dècades després va ser l'encarregat de prendre la fotografia, feta amb una càmera de força qualitat per a l'època, caracteritzada per la seva nitidesa i bona definició. Un segle després, el seu besnet prendrà el relleu.
3: Bueno, a mi em fa molta il·lusió poder repetir la fotografia, sabent-la que la primera de l'any 26 la va fer el meu besavi i 100 anys després la pugui fer jo al mateix lloc i intentaré fer-la el millor possible.
1: Ho farà amb una càmera digital i amb el mateix esperit d'immortalitzar una instantània que restarà per a la posterioritat. I és que d'aquí 100 anys de ben segur que encara hi haurà una bona colla de vendrellencs fascinats per l'univers vertical.
0: Parlem d'oli d'oliva perquè el president de CEOLPE, el Centre Oleícola de Llorenç del Penedès, Pere Albà, ha estat nomenat nou màxim dirigent de la denominació d'origen Siurana, que és la segona denominació d'origen d'olis d'oliva verge més antigues de l'Estat. El representant de CEOLPE assumirà el càrrec fins al 2030, en substitució d'Antoni Galceran, que l'havia precedit en els dos anteriors mandats. Entre els seus objectius, Albà ja ha avançat la voluntat del Consell Regulador de la Denominació d'Origen de reivindicar la feina del sector per tal de garantir la seva continuïtat. Escoltem Pere Albà, nou màxim responsable de la denominació d'origen siurana.
4: El cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra. I la joventut, el que vol és maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també es comporta a la baixa. I si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit en aquest producte, pel que a mi perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? No hauria de dir-ho, però és el que penso realment.

0: ens ocupa ara una qüestió de fa temps que finalment es materialitza, perquè ja han començat els treballs d'instal·lació de 50 càmeres de videovigilància a diferents punts del municipi del Vendrell. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana avancen que la previsió és que les càmeres estiguin en funcionament durant aquest estiu. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
1: La instal·lació de les noves càmeres de videovigilància entra en la seva fase definitiva. Segons expliquen des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ja han començat els treballs per posar un total de 50 dispositius en diferents punts del municipi, tant del centre com dels nuclis marítims i les urbanitzacions. Tot i que en un primer moment es va anunciar que serien 45 les càmeres, finalment s'ha ampliat aquesta xifra fins a les 50.
2: Hem ampliat tres més, al carrer Mar, carrer Carnisseria i a la Biblioteca Pública. Són els tres punts que vam ampliar en aquesta primera tongada, i una segona tongada que vam ampliar ara fa tres mesos, que serà una al pàrquing del carrer Colom i l'altra al pàrquing del Puig, per agafar orientació del Puig i la Sardana.
1: La previsió és que les càmeres estiguin en funcionament aquest mateix estiu. A més d'enviar les imatges a la comissaria de la policia local, els dispositius estaran vinculats amb altres cossos de seguretat a nivell supramunicipal.
2: Així doncs, aquestes càmeres aniran connectades al sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, però també al sistema Ucaris, que és un sistema europeu de videovigilància, que on tots els municipis i tots els països d'Europa estan connectats i on fa un rastreig de les matrícules.
1: El cost de la instal·lació de les càmeres és de 260.000 euros, 200.000 dels quals es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.
0: Per tant, no s'estranyin si veuen que estan instal·lant càmeres fins a 50 punts del terme municipal del Vendrell en un procés que ja s'ha posat en marxa. Més coses. La notícia del dia arreu de Catalunya i especialment a Barcelona és que després que els docents rebutgessin ahir el preacord amb el Departament d'Educació de la Generalitat, aquest divendres el sector viu una nova jornada de vaga impulsada pels sindicats Ustec, CGT, COS Intersindical i CNT. Les mobilitzacions aquest migdia a Barcelona, arrencant de l'Arc de Triomf, camí del Parlament de Catalunya. I és que aquest divendres estaven cridats a l'aturada tant el personal docent i laboral dels centres públics, el Departament d'Educació i la Formació Professional, el personal de neteja, el de cuina o els monitors. Segons ha explicat des de la delegació d'Ustec al Baix Penedès, les protestes es concentren avui principalment a Barcelona, amb diferents columnes que des de les 10 del matí han anat avançant cap a l'Arc de Triomf per dirigir-se d'allà en manifestació fins al parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera aturada després del rebuig majoritari al preacord que Educació havia arribat amb diferents sindicats, i la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades que es va anunciar per aquest tercer trimestre. Comptant, però, les diferents vagues territorials de la plataforma 03, ja són 17 les jornades del sector d'educació i probablement no seran les últimes. Més coses. Ara que arriba l'estiu i tothom comença a estar preocupat, ho hauríem d'estar tot l'any pels incendis, hem d'explicar que la Diputació de Tarragona subvenciona actuacions a les agrupacions de defensa forestal precisament per això, per prevenir el canvi climàtic o per fer front al canvi climàtic i per prevenir incendis. Cada agrupació de defensa forestal podrà disposar de fins a 15.000 euros amb el detall dels treballs a realitzar amb aquest objectiu, i les sol·licituds es poden fer fins al pròxim dia 20 de juliol. Ho expliquem més abastament. La Diputació de Tarragona posa a disposició de les agrupacions de defensa forestal de la demarcació la quantitat de 400.000 euros. És per prevenir incendis forestals. Són subvencions per a agrupacions de defensa forestal de municipis de menys de 20.000 habitants que es poden demanar fins al pròxim dia 20 de juliol. L'aportació màxima per a cada ADF és de 15.000 euros i es poden tramitar des de la guia de serveis de la Diputació. Els treballs que es realitzin amb aquests diners s'han d'executar entre l'1 de gener d'enguany i el 30 de juny de l'any que ve. Més coses. Mirem ara cap a Calafell i ho fem per deixar dita una bona notícia pels practicants del futbol del municipi, perquè el ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp municipal Joan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Totes aquestes obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.000, gairebé 624.000 euros dins del pla de xoc de la millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de 478.000 euros per a l'ampliació del camp de Calafell, el Joan Ríos, i de 145.440 pel canvi de gespa de l'estadi de Segur. És una licitació que inclou el manteniment de tots dos camps per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa es podrà fer a principis de la pròxima temporada, setembre-octubre 2026-2027, amb una duració de 3 o 4 setmanes aproximadament. En el cas de l'ampliació del camp de futbol Joan Ríos a l'Avinguda de la Unió de Calafell, aquesta ampliació durarà més, ja que s'ha de redactar un projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i posteriorment s'han de fer les obres. Aquesta acció pot durar fins un any en total. Per tant, la instal·lació no estarà disponible fins la temporada 2027-2028. L'any 2025 ja es va renovar la gespa del camp de futbol de Calafell, que estava molt deteriorada a causa de la disputa dels partits de futbol dels Jocs Mediterranis de Tarragona l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de l'estadi, el voladís de la tribuna, per impedir que la gent es mulli, i poc després es van renovar les porteries. Aquestes actuacions són un exemple de l'aposta de l'Ajuntament per tenir unes instal·lacions esportives en les millors condicions possibles i que siguin un referent comarcal. Dit això, busquem altres detalls de la informació. Expliquem, per exemple, que el grup calafellenc Buhos ha publicat avui divendres una nova cançó a les plataformes musicals. Es tracta d'una peça que porta el nom de No hi ha plan B, No hi ha pla B, una cançó de pop desenfadat en la qual han comptat amb la col·laboració de l'actual cantant de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. La cançó s'ha estrenat mentre el grup continua amb la seva gira de celebració dels 20 anys, que finalitzarà el 14 de novembre al Palau de la Música.

Leire Martínez, l'antiga cantant de l'Oreja de Van Gogh, que l'actual ja saben tots vostès que és Amaia Montero. Una cosa més, abans de saltar a altres informacions. Ja saben que hi ha castells aquest cap de setmana i concretament diumenge. Castells que són la diada més important, segurament, d'aquest inici de temporada i que inclourà les actuacions de tres de les quatre colles campiones del concurs de castells. No només de Tarragona, antigament també s'havia fet a Vilafranca aquest concurs de castells. Aquesta setmana s'ha fet el sorteig de l'ordre d'actuació i serà el següent: la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Nens del Vendrell. Aquesta és una diada que es farà al carrer Doctor Robert diumenge aproximadament a partir de les 12 del migdia amb l'ordre en el qual hem explicat. Permetrà veure en acció dues de les colles del moment i també de l'any anterior, la Vella i els Castellers de Vilafranca, i a més els Nens del Vendrell, que les darreres setmanes han treballat en la consolidació més que segura i evident d'un dels seus castells de moment estrella, que és el 4 de 8, treballen en el 3 de 8 i segurament aquests dos castells, més altres que s'hi puguin afegir, acabaran sent determinants en l'actuació d'aquest diumenge. Serà, a més, l'actuació per Televisió del Vendrell a través de la xarxa de televisions locals. Si no poden anar al carrer Doctor Robert a veure-ho en directe, s'ho podran trobar a través de la Televisió del Vendrell.

0: cap de setmana és intens amb propostes arreu de la comarca, però també a Calafell, on aquest dissabte tindrà lloc el primer dia de la Fira del Mar de Calafell, a la plaça Manila, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Al voltant d'aquesta fira hi han altres propostes interessants. L'exposició Tallamar, que va des d'aquest dia 6 fins l'endemà, diumenge, dia 7. Després, també diumenge, es podrà viure tota la segona jornada de la Fira del Mar, a les 10 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça Manila, i a Calafell, com altres indrets de la comarca, aquest és el cap de setmana de la celebració del Corpus Christi, que va ser dijous passat, però la majoria de municipis de Catalunya des de fa anys han traslladat aquesta celebració als seus carrers. I hi ha diversos municipis, com a Calafell, on la celebració es recupera de les 8 del matí fins les 9 de la nit, amb, per primera vegada després de força temps, catifes de flors al carrer, diumenge. També fan catifes de flors a Bonastre aquest any, perquè és una iniciativa sorgida de diverses entitats del municipi, però, com sempre, val la pena que recordem que l'indret on es fan per antonomàcia les catifes de, no de flors, sinó de carbonat de calç al Baix Penedès, el motiu del Corpus Christi, és la localitat de Bellvei, que per cert enguany va ser punt de la trobada internacional de catifaires de Catalunya. Diumenge, a Bellvei, sobretot, a Calafell, a Bonastre i altres municipis, catifes al carrer amb motiu del Corpus Christi.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dijous la seva primera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la Magí Prats, que després d'uns quants anys espuntant a la base, es consolida així de manera definitiva al primer equip. El davanter ballenc de 19 anys va debutar a l'Hockey Lliga Plata de la mà de Jordi Esteve al final de la temporada 2023-2024, just un any més tard d'acabar cinquè amb l'equip juvenil al Campionat de Catalunya. Després de començar a treure el cap amb Toni Porta a la segona meitat del curs 2024-2025, finalment, enguany, ha explotat convertint-se en el tercer màxim golejador de l'equip amb 13 gols, destacant sobretot per la seva velocitat i el seu gran llançament de pala. Una gran temporada que, a més, li ha permès ser escollit pel programa Parlem d'Hockey de Ràdio Vilafranca com a tercer millor jugador del Vendrell al Trofeu Serveis Mèdics Penedès, superat només pel guanyador Aldo Velasco, que penja els patins, i el porter Xavi Arques. Durant els propers dies, el Club Roig i Negre anunciarà més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de ciclisme. A un mes per a l'arribada del Tour de França al Baix Penedès, l'organització de la prova ciclista ha anunciat els horaris previstos per a les etapes que transcorreran per Catalunya. En el cas de la segona etapa, que és la que transcorrerà per la comarca, el diumenge 5 de juliol s'iniciarà 2:15 del matí a Tarragona amb la sortida de la caravana publicitària, que arribarà al Baix Penedès a un quart d'hora al migdia al Francàs, mentre que a les 12:23 està previst el seu pas pel nucli urbà del Vendrell, a les 12:33 pel de Calafell i a les 12:41 pel de Cunit. Pel que fa als corredors, sortiran a 1:45 del migdia de Tarragona i es preveu que els primers arriben al Baix Penedès a les 2:21 del migdia al Francàs, mentre que a les 2:27 arribarien al nucli urbà del Vendrell, a les 2:34 el de Calafell i a les 2:40 pel de Cunit.

0: temps amb Marc Rodero.
1: Bueno, hem viscut unes hores interessants, perquè feia dies que no plovia al Baix Penedès, no ha estat gran cosa, però ha servit per remullar el terra i canviar l'aire, i d'això ens n'hem de congratular amb el nostre home del temps. Bona tarda, Marc.
2: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
1: Bueno, celebrem-ho, no?, això de les últimes hores.
2: Sempre és benvinguda la precipitació, eh? I després de que veníem d'aquesta calorada una miqueta important, doncs, tot i que la pluja no ha estat destacable perquè han caigut entre 3 i 5 litres d'aigua per metre quadrat a tota la comarca, doncs, escolta'm, cada gota és benvinguda, i aquesta situació també ens ha portat una davallada en les temperatures. Avui les màximes en prou feina superaven els 21 o els 23 graus.
1: I som a les portes d'un cap de setmana, imagino que la situació es anirà normalitzant. Imagina.
2: Sí, de fet ja ho hem notat, eh? A partir de mig matí encara hi havia restes de precipitacions molt febles i discretes. A partir de mig matí, migdia, ja s'ha anat obrint el cel, tot i que encara queda nuvolositat de forma variable. La tendència és que vagi desapareixent. Per tant, avui acabarem el dia d'una manera més tranquil·la, més estable, però encara amb alguns núvols a l'horitzó. Pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, esperem uns dies tranquils i estables. Amb aquest temps dual, és a dir, que al matí tindrem força sol, però a les tardes creixeran nuvolades d'evolució cap a l'interior i també cap al Pirineu i al Prepirineu. No ens arribaran a nosaltres, veurem aquests cúmuls que es van desenvolupant, però que bàsicament quedaran situats cap a l'interior del país. Això seria vàlid pels dos dies. De fet, creua un altre sistema frontal, però aquest passa lliscant el Pirineu i, per tant, només serà en aquell sector del país on les precipitacions i els ruixats poden ser una miqueta més destacables. I pel que fa a les temperatures, s'aniran recuperant. Avui han davallat i força, sobretot les màximes, però demà, i en especial diumenge, a poc aniran pujant i aniran, doncs, situar-se en valors més propis per l'època de l'any. Això sí, la situació marítima durant bona part d'aquest cap de setmana estarà alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Bueno, per si algun lloc encara no hi posen les banderes de l'estat de la mar, que sàpiga la gent que ha de ser prudent.
2: Sempre. Sempre amb moltíssima precaució. És cert, eh? En breu començarà també el servei de socorrisme a les platges del Vendrell, però encara que no hi siguin, doncs sempre amb moltíssima precaució. Cal observar, cal ser observadors, cal ser previsors, és a dir, que sempre molta, molta precaució a l'hora d'entrar dins el mar, sí.
1: Marc, gràcies. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I així arribem al final de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem en pròximes edicions. Això és tot. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc al partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13, a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional, al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres.
11: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
12: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
13: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits a aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
14: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
0: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
15: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
5: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
17: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
16: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Bon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
19: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
18: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
19: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
18: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
21: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
20: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
5: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
4: es pugui tot, és un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
5: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
22: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
7: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palès un esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
5: És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
5: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
3: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
2: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
8: També a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
2: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
10: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
11: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
10: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arribarà als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
12: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a ser a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
13: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment,
6: Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
12: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off de descens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
9: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
12: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 16:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
12: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
15: ¿Qué has encontrado?
16: Un lugar. He encontrado un lugar.
12: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
16: És maravilloso. ¿A que sí?
17: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
16: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
12: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
16: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
15: ¿Qué más?
12: Yo tengo el poder. El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
19: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
27: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició d'Alcau, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern

0: està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
1: Es manté la concentració, doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
2: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. Amb declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
4: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
5: Notícies en xarxa.
2: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
4: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
4: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
8: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
7: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
8: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
7: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
10: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem

0: minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
5: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
4: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
6: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
7: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
9: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
10: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
9: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
11: l'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica medioambiental.
12: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
11: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
14: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
13: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
15: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
13: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
2: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
2: Canal T, Leonor Bartomeu.
16: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
17: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
16: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
2: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
18: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
19: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport a la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
18: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
2: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
20: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
21: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
20: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
2: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso... Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar. Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
22: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB. A Múrcia, ahir el Palau Blaurana van perdre contra el Quim Murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
23: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
22: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
24: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
22: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
25: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
22: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club osonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
2: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díaz. El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Això ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració. Tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents de l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
6: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
0: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
11: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
12: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
11: Sentir de Andalucía.
10: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
13: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
14: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my team.
15: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
10: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
16: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
17: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
10: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Hola, molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ja estem aquí per donar-vos la benvinguda i per rebre el cap de setmana. Que en teníem ganes, eh? Sí, molts en direu, però Marga, si et vas incorporar dilluns, bueno, a qui no li agrada una festa? A qui no li agrada descansar? A qui no li agrada disfrutar del cap de setmana? Del temps, dels teus, de la teva família, dels teus animalets. Doncs vinga, anem a celebrar-ho junts. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts en aquestes horetes. Passen 9 minuts del punt de les 3 i avui és divendres. Aquí es vesteix de gala a la tarda, perquè arriben les novetats i també arribarà l'Estereo Party. Anem a disfrutar-la, anem a posar-li color musical, ja que el temps està així una miqueta raret. Caloreta, però bueno, el sol, és que el sol és alegria, és vida. Amb la música de Farruko, Gracie, Steve Aoki, amb aquest japaquer, et donem la benvinguda. Anem a posar-nos
18: doncs en sintonia de Tardana Estèreo. Bona tarda.

Aquesta és una d'aquelles cançons que te l'hauries de posar cada dia. És la col·laboració entre Callum Scott i Yates, d'honor del britànic, amb la col·laboració d'aquesta última amb aquest Uns Strady. I avui tenim moltes coses, però avui hi ha publicacions de novetats, com cada divendres, i no sabem, eh? A vegades és allò que dius, mare meva, si entreguera bé totes les novetats que avui arriben a plataformes. Ràdio al Vendrell, poquíssima, poquíssima cosa per triar. Bueno, ella és una de les protagonistes. Taylor Swift avui publica aquest I Get Nuited. I

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: La distància no significa nada. Cuando alguien significa...
2: Més cosetes que tenim per aquí. El temps va millorant una miqueta, eh? Acabem de sentir l'honor d'Alex Warren, que avui també és novetat destacada del que avui s'estrena. Benja València i Saga Vuelta Black és una d'aquelles artistes, un d'aquells artistes que surten de casualitat. És un artista xilè que porta molt de temps destacant en la indústria després de fer-se viral a través de TikTok el 2020, amb una proposta que no ha deixat de créixer gràcies a que el tio, doncs és que és un crac, arriba amb aquest pop romàntic i ritmes urbans on sonen aquestes melodies i la seva emoció musical. Això no es diu la més melodia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Però anem amb novetats, que Madonna arriba amb Love Sensation. La reina del pop ha tornat i ho fa amb una de les aplicacions més conegudes de la comunitat LGTBIQ+. Per conèixer persones de tot el món, presenta aquest nou single que forma part del seu àlbum Confessions 2 i ho fa amb un toc de dance pop que ens porta directes cap a la pista de ball. Una Madonna que no passa el temps per ella. Love Sensation.

0: escoltes Tarda en Estèreo.
1: Vam donar-li el play de les novetats que arriba a Ozuna. El portorriqueny està de tornada amb un tema perfecte pels amants del reggaeton romàntic. L'artista atreu de nou el seu costat més sentimental i melòdic amb aquesta cançó que arriba carregada d'emoció, podríem dir nostàlgia. Parla de com una relació pot canviar de qui ets. Explica l'artista. Anem a sentir-la.

Bueno, seguim amb més novetats, perquè això que estàs escoltant és l'uno de Muse, que presenten aquest Night Dive Superstar. Una d'aquelles cançons també important i destacades en el que fa a les novetats que avui, per exemple, Spotify, bueno, suposo que en totes les plataformes és lo mateix, arriba a 62 novetats. I, uf, pues és que jo crec que ens quedem amb ben poques, eh? Bueno, més cosetes, que anirem avançant a l'ullar de la tarda. Perquè ja saps que aquí els divendres ens parem a fer una ullada al que més sona.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Ja ho avançàvem ahir i, de fet, tothom parla d'aquesta col·laboració. Aquesta, l'1-9 de... una de les novetats destacades d'avui. Ere Martínez s'uneix a la banda catalana per parlar de la importància d'escollir bé el camí que cada un portarà en la seva vida i posar-se a complir els seus objectius. Si sabes dónde quieres ir, ponte a caminar. És el missatge clar que envia amb aquest tema.

Arriba l'Estereo Party d'aquí una horeta. Doncs ja està aquí el nou single i ja s'ha acabat l'espera. Ja està aquí el quart treball d'estudi de Niall Horan, que mira el passat, agraeix el viscut i saluda a lo que està per venir. L'amor, la por, l'esperança, els somnis són els temes protagonistes d'aquest nou projecte. Això es diu Tets So Good.

Els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Anem a més coses, que això segurament que t'agrada. Atenció, perquè sona l'honor de l'Aiso. També forma part de les novetats destacades d'avui divendres. És que estem ja en el mes de juny, això avança. El tercer àlbum de l'artista ja està aquí. Arriba amb aquesta actitud sempre d'empoderament que la caracteritza i que fa que això es contagia a tothom que escolta. Ella diu que es mostra sense filtres i disposada a parlar del que vol i quan amb qui vulgui. Així sona aquest nou treball de l'Aiso amb Use the Bass, diu Sexy Ladies.

0: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, aquí estava el nou de Andrés Suárez, música de cantautor, amb aquesta Habitació 517. Estem en aquests minuts, el divendres, no sé què passa, però passa tot molt ràpid. Hem arribat ja a 3:15 de la tarda. I aquí està Charlotte Gardin, el tema ja el coneixes, també és una de les novetats destacades d'avui divendres. Es diu Take Me Back.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I aquí està l'honor de Raül, l'artista basc que torna aquest mes de juny amb un nou single, molt en la seva línia, guapíssim, per cert, l'artista. Això nou que estrena es diu Tu me das la vuelta.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Doncs en 9 minuts arribarem a les 4 de la tarda. Som a divendres, eh? A partir de 4:45 arribarà l'Estèreo Party. I que bé que ara ja va començar millorant aquest temps, que aquest matí, bueno, aquí, certament, a la capital del Baix Penedès, les pluges, segons les informacions, no han sigut molt fortes, però altres poblacions veïnes, a la tarda, els carrers baixaven plens. Bueno, el bo és que el temps, doncs, ens donen a treva, eh? Bueno, anem en busca d'això nou que ara està sonant, de la mà de RVFV. El d'Almeria ens posa tots a ballar amb Bachata. Aquest nou adelant del seu nou àlbum d'estudi, del que es desconeix encara la data de llançament i del títol. Però està clar que aterrarà, jo crec, carregat de temes, així que pagarà molt i que el podrem ballar moltíssim. Bueno, ja està, eh? Aquí està el tema. Tenies razón.

0: atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
6: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
5: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
6: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Així sona el darrer tema de Becky G, que es diu Epa. No abandonem aquest ritme, aquesta força, perquè ja està aquí la banda sonora del Mundial de Futbol d'aquest any, sí. I un dels que s'uneixen al tracklist de l'artista és el venezolà
1: GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge.
0: Descobreixo els dies. Vinga, anem a sentir-lo.
1: La teva cita.
0: Que us havia colat per aquí.
2: Esperem automoció Serveis del Nord-est.
0: Bueno, pues els nostres aparells que de vegades es tornen una mica lelos. Bueno, després te'l presento. Ara ho arreglo això, eh? Les màquines es rebel·len.

Estem escoltant a Ella Langley amb aquest nou treball. L'artista, cantautora de country, em regala aquest Just in Texas. Bueno, abans de... que se'ns ha fuitat aquí, se'ns ha colat una cosa que no tocava. Així que el tema de Danny Ocean el sentirem dilluns. No, no està la cosa bé. No està la cosa bé i són coses del directe. Així que anem en busca de més cosetes. Aquí la tarda continua. I ja sabeu que sempre ens agrada doncs, compartir-la amb bona música, amb coses que ens acompanyin a la tarda i es facin sentir bé. I Flashy Ice Cream sempre arriba amb coses positives i amb bon rotllo. El nou es diu Imagina. Imagina.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: aquesta de Justin Quiles amb Kabobs i Busta, amb Sofia Nazzo, amb la seva última proposta, aquest Starry Eyes. Novetats aquelles que compartim, com sempre, la tarda aquí a Ràdio El Vendrell, sempre és en estèreo i amb l'últim de l'últim.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: kind of want to dance to this.
1: Bueno, ens manca molt poc per arribar a 4:45 de la tarda i això és pues, com un aperitiu abans d'entrar a la nostra Stereo Party. Ja sabeu que Icona Pop estrenava fa molt poc coses noves. Un d'aquests és aquest de Dance to This. Després arribarà a la Stereo Party.

0: la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio al Vendrell. Hem arribat, com sempre, al moment del que donem el tret de sortida a l'Stereo Party. Avui arrenquem amb la música de Hume, el productor murcià, Humberto Pels Amics, que aplega una llarga llista d'èxits internacionals. És un artista que porta molt de temps oferint-nos coses Made in Spain i que ara, avui divendres, publica nou single, és aquest Monson. I aprofitant aquest nou single, avui arrenquem d'aquesta manera l'Stereo Party. Només et puc dir que et quedis fins al final. Aquí comença el nostre cap de setmana.

Doncs és moment d'acomiadar-nos i la veritat és que ho fem amb ganes. Com tu, com tu, com tu, com tots. De que arribi el cap de setmana i de fer coses diferents. Així que amb la música de Tiesto i el seu Beautiful Place, nosaltres acomiadem aquesta tarda en estèreo ja d'avui divendres. Disfruteu molt del cap de setmana, de fer coses diferents, de desconnectar, de descansar. I dilluns estarem aquí, com sempre, per acompanyar-vos de nou i agafant amb força la setmana. Salutacions de Marga Márquez. Ciao.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell,

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: descifrando, yo soy la persona que buscas.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: veloce, tutta catalana. Figa fiava, ce l'ho cartiti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Però se ti arriva l'invitazione, poi la consulta. Figa
1: fiava. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let, let,

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies del divendres, dia 5 del mes de juny del 2026. Notícies possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, als redactors i tècnics de la casa, en producció general i contingut, a l'aportació especial del Jordi Graell. Encara queden esports per explicar, encara que bona part de la temporada, sobretot d'equips, s'ha finalitzat, i també del Marc Rodero, amb qui esperem poder parlar al final de les notícies, perquè ja hem vist que les últimes hores el temps ha estat una miqueta revoltat, tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: D'entrada parlarem de cultura perquè la màgia de Casals, Gaudí, Picasso i Miró s'uneixen en un cap de setmana genial que el Vendrell, a la Casa Nadiua de Pau Casals i també al Museu Pau Casals de Sant Salvador, té diverses propostes culturals ben interessants. Després parlarem d'una fotografia històrica, la recreació de la primera fotografia dels nens del Vendrell que homenatjarà el seu autor, Isidre Guixens, i tots els castellers que han passat per la colla. Interessant, just abans de la diada castellera de les colles guanyadores del concurs de castells de Tarragona que es fa aquest diumenge. Per altra banda, sentirem el nou president de la denominació d'origen Siurana, Pere Albà, que és el president de la cooperativa oleícola de Llorenç, i de càmeres de videovigilància al Vendrell que es comencen a col·locar. Comencem per l'agenda cultural del cap de setmana, perquè el Paisatge del Genis, que és una iniciativa que pretén difondre les figures de Pau Casals, Antoni Gaudí, Pablo Picasso i Joan Miró a través dels seus vincles amb la demarcació de Tarragona, organitza un cap de setmana genial. Aquest és el nom de la iniciativa. Es tracta d'un seguit d'activitats que es posen en marxa avui mateix, divendres per la tarda, i que duraran fins diumenge. El Vendrell, la Vila Casals i la Casa Nadiua del Mestre acolliran rutes guiades pels seus recintes, tallers i també visites teatralitzades. És una informació del Lolo García, dins la qual escoltaran Sílvia Vaquero, regidora de Cultura, Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals, i Àngels Santacana, que és la conservadora de la Casa Nadiua de Pau Casals, al costat de la plaça Nova.
3: El Vendrell, Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Reus i Riudoms es vesteixen aquest cap de setmana de gala per homenatjar alguna de les seves figures més il·lustres. A la capital del Baix Penedès s'organitzaran diverses activitats vinculades al cap de setmana genial, una iniciativa impulsada pel Paisatge dels Genis i que pretén donar a conèixer el vincle de Casals, Miró, Picasso i Gaudí amb la demarcació de Tarragona. Una proposta oberta a tots els públics i que arriba en un 2026 força especial.
4: Any Pau Casals, any Gaudí, sempre present la figura de Joan Miró i també, com no pot ser d'una altra manera, de Pablo Picasso. Per tant, aquest cap de setmana convidem a totes les persones, famílies, a conèixer aquests grans personatges a través i endinsar-nos en el paisatge on van viure i van desenvolupar gran part de la seva trajectòria artística, personal i emocional.
3: Al Vendrell, les activitats endeguen aquest mateix divendres a la tarda. A la Casa Nadiua de Pau Casals, a un quart de sis, hi haurà una visita guiada, mentre que dissabte, a dos quarts de dotze, tindrà lloc un taller musical molt enfocat al públic familiar. De la seva banda, al Museu Casals de Sant Salvador, dissabte a dos quarts de cinc s'organitzarà una visita guiada i diumenge a dos quarts d'una de la tarda una altra teatralitzada amb un reconegut personatge que exercirà de nexe d'unió entre aquests quatre artistes universals.
5: Una visita que s'ha pensat i s'ha realitzat expressament per connectar tots els genis a partir de la figura de l'intel·lectual Francesc Pujols, que va conèixer tots els genis. I bé, jo crec que serà és una proposta atractiva perquè totes aquelles persones doncs, que vulguin conèixer de més a prop aquestes figures tan emblemàtiques del nostre territori doncs, puguin gaudir-ho d'una forma diferent, d'una forma lúdica.
6: Quan es va veure i es va posar això sobre el paper, vam dir, home, tenim una ruta turística de nivell mundial. quatre genis que jo crec que defineixen un país, no? I a més són personatges universals, ens hem d'unir per poder fer productes turístics, culturals i donar una oferta al públic en general i sobretot a famílies i a les escoles.
3: Casals, Gaudí, Picasso i Miró. Quatre genis arrelats a un paisatge inspirador i que els va veure créixer fins a assolir un reconeixement d'abast universal.
1: Parlem ara d'una fotografia molt especial. Es tracta d'un homenatge als pioners dels nens del Vendrell. D'aquesta manera, la colla planteja la recreació de la primera fotografia existent de la colla vendrellenca, que va ser feta el 15 d'octubre de 1926. Serà aquest dissabte, a la una de la tarda, el doctor Robert. I des de l'agrupació castellera s'ha enfocat l'acte com un reconeixement a antics castellers i al mateix autor de la imatge, que és Isidre Guixens. A la informació hi ha coses molt interessants. Escoltarem Maria Conillera, que és la presidenta de la Comissió del Centenari, i també Joan Guixens, que farà la foto i que és el besnet d'aquell Isidre Guixens. Tot plegat en aquest reportatge, també obra de Lolo García.
3: De pares a fills. Amb aquesta intenció, els nens del Vendrell recrearan aquest dissabte la primera imatge que es conserva de la colla, la del dia de la seva presentació, el 15 d'octubre de 1926. Tothom que vulgui participar-hi només ha de presentar-se a la cita, a la una de la tarda, amb la seva camisa vermella, formi o no actualment part de l'agrupació. I és que l'acte, per al qual es recomana emplenar prèviament un formulari accessible a les seves xarxes socials, pretén ser un homenatge a castelleres i castellers de totes les èpoques.
2: Perquè entenem que els nens del Vendrell del 2026 no tenen cap sentit, no?, sense tenir en compte tota aquella gent que ens ha precedit. De fet, cada vegada que portem un castell a plaça, hi ha dins seu alguna cosa de tota aquesta gent que ha fet gran els nens del Vendrell durant 100 anys.
3: Un orgull de colla latent durant aquests 100 anys i que neix a partir d'aquella primera imatge immortalitzada per Isidre Guixens, pioner d'una reconeguda nissaga de fotògrafs vendrellencs.
7: Jo vaig anar a remenar els arxius de casa nostra i la vaig poder trobar. Tinc aquí el negatiu, és un negatiu de l'any 26, vaig mirar a l'octubre del 26, per sort el vaig trobar, i bueno, vam parlar amb la colla de poder-la repetir 100 anys després. Que em fa molta il·lusió que la primera foto la va fer la primera generació de fotografia de Guixens. Jo sóc la quarta.
3: El besavi Guixens va obrir la botiga el 1903 i un parell de dècades després va ser l'encarregat de prendre la fotografia, feta amb una càmera de força qualitat per a l'època, caracteritzada per la seva nitidesa i bona definició. Un segle després, el seu besnet prendrà el relleu.
7: Bueno, a mi em fa molta il·lusió poder repetir la fotografia sabent-la que la primera de l'any 26 la va fer el meu besavi i 100 anys després la pugui fer jo al mateix lloc i intentaré fer-la el millor possible.
3: Ho farà amb una càmera digital i amb el mateix esperit d'immortalitzar una instantània que restarà per a la posterioritat. I és que d'aquí 100 anys de ben segur que encara hi haurà una bona colla de vendrellencs fascinats per l'univers vertical.
1: Parlem d'oli d'oliva perquè el president de CEOLPE, el Centre Oleícola de Llorenç del Penedès, Pere Albà, ha estat nomenat nou màxim dirigent de la denominació d'origen Siurana, que és la segona denominació d'origen d'olis d'oliva verge més antigues de l'Estat. El representant de CEOLPE assumirà el càrrec fins al 2030, en substitució d'Antoni Galceran, que l'havia precedit en els dos anteriors mandats. Entre els seus objectius, Albà ja ha avançat la voluntat del Consell Regulador de la Denominació d'Origen de reivindicar la feina del sector per tal de garantir la seva continuïtat. Escoltem Pere Albà, nou màxim responsable la denominació d'origen Siurana.
8: El cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra. I la joventut, el que vols, maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també ens comporta a la baixa, eh? Oi, si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit en aquest producte, pel camí perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? És molt... no hauria de dir-ho, però és el que penso realment.

0: ens ocupa ara una qüestió de fa temps que finalment es materialitza, perquè ja han començat els treballs d'instal·lació de 50 càmeres de videovigilància a diferents punts del municipi del Vendrell. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana avancen que la previsió és que les càmeres estiguin en funcionament durant aquest estiu. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
1: La instal·lació de les noves càmeres de videovigilància entra en la seva fase definitiva. Segons expliquen des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ja han començat els treballs per posar un total de 50 dispositius en diferents punts del municipi, tant del centre com dels nuclis marítims i les urbanitzacions. Tot i que en un primer moment es va anunciar que serien 45 les càmeres, finalment s'ha ampliat aquesta xifra fins a les 50.
2: Hem ampliat tres més, al carrer Mar, carrer Carnisseria i a la Biblioteca Pública. Són els tres punts que vam ampliar en aquesta primera tongada, i una segona tongada que vam ampliar ara fa tres mesos, que serà una al pàrquing del carrer Colom i l'altra al pàrquing del Puig, per agafar orientació del Puig i la Sardana.
1: La previsió és que les càmeres estiguin en funcionament aquest mateix estiu. A més d'enviar les imatges a la comissaria de la policia local, els dispositius estaran vinculats amb altres cossos de seguretat a nivell supramunicipal.
2: Així doncs, aquestes càmeres aniran connectades al sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, però també al sistema Ucaris, que és un sistema europeu de videovigilància, que on tots els municipis i tots els països d'Europa estan connectats i on fa un rastreig de les matrícules.
1: El cost de la instal·lació de les càmeres és de 260.000 euros, 200.000 dels quals es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.
0: Per tant, no s'estranyin si veuen que estan instal·lant càmeres fins a 50 punts del terme municipal del Vendrell en un procés que ja s'ha posat en marxa. Més coses. La notícia del dia arreu de Catalunya i especialment a Barcelona és que després que els docents rebutgessin ahir el preacord amb el Departament d'Educació de la Generalitat, aquest divendres el sector viu una nova

de la delegació d'USTEC al Baix Penedès, les protestes es concentren avui principalment a Barcelona, amb diferents columnes que des de les 10 del matí han anat avançant cap a l'Arc de Triomf per dirigir-se d'allà en manifestació fins al parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera aturada després del rebuig majoritari al preacord que Educació havia arribat amb diferents sindicats i la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades que es va anunciar per aquest tercer trimestre. Comptant, però, les diferents vagues territorials de la plataforma 03, ja són 17 les jornades del sector d'educació i probablement no seran les últimes. Més coses. Ara que arriba l'estiu i tothom comença a estar preocupat, ho hauríem d'estar tot l'any pels incendis, hem d'explicar que la Diputació de Tarragona subvenciona actuacions a les agrupacions de defensa forestal precisament per això, per prevenir el canvi climàtic o per fer front al canvi climàtic i per prevenir incendis. Cada agrupació de defensa forestal podrà disposar de fins a 15.000 euros amb el detall dels treballs a realitzar amb aquest objectiu i les sol·licituds es poden fer fins al pròxim dia 20 de juliol. Ho expliquem més abastament. La Diputació de Tarragona posa a disposició de les agrupacions de defensa forestal de la demarcació la quantitat de 400.000 euros. És per prevenir incendis forestals. Són subvencions per a agrupacions de defensa forestal de municipis de menys de 20.000 habitants que es poden demanar fins al pròxim dia 20 de juliol. L'aportació màxima per a cada ADF és de 15.000 euros i es poden tramitar des de la guia de serveis de la Diputació. Els treballs que es realitzin amb aquests diners s'han d'executar entre l'1 de gener d'enguany i el 30 de juny de l'any que ve. Més coses. Mirem ara cap a Calafell i ho fem per deixar dita una bona notícia pels practicants del futbol del municipi, perquè el ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp municipal Joan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Totes aquestes obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.000, gairebé 624.000 euros dins del pla de xoc de la millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de 478.000 euros per a l'ampliació del camp de Calafell, el Joan Ríos, i de 145.440 pel canvi de gespa de l'estadi de Segur. És una licitació que inclou el manteniment de tots dos camps per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa es podrà fer a principis de la pròxima temporada, setembre-octubre 2026-2027, amb una duració de 3 o 4 setmanes aproximadament. En el cas de l'ampliació del camp de futbol Joan Ríos a l'Avinguda de la Unió de Calafell, aquesta ampliació durarà més, ja que s'ha de redactar un projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i posteriorment s'han de fer les obres. Aquesta acció pot durar fins un any en total. Per tant, la instal·lació no estarà disponible fins a la temporada 2027-2028. L'any 2025 ja es va renovar la gespa del camp de futbol de Calafell, que estava molt deteriorada a causa de la disputa dels partits de futbol dels Jocs Mediterranis de Tarragona l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de l'estadi, el voladís de la tribuna,
per impedir que la gent es mulli, i poc després es van renovar les porteries. Aquestes actuacions són un exemple de l'aposta de l'Ajuntament per tenir unes instal·lacions esportives en les millors condicions possibles i que siguin un referent comarcal.

Dit això, busquem altres detalls de la informació. Expliquem, per exemple, que el grup Calafellent Búhos ha publicat avui divendres una nova cançó a les plataformes musicals. Es tracta d'una peça que porta el nom de No hi ha plan B, No hi ha pla B, una cançó de pop desenfadat en la qual han comptat amb la col·laboració de l'actual cantant de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. La cançó s'ha estrenat mentre el grup continua amb la seva gira de celebració dels 20 anys, que finalitzarà el 14 de novembre al Palau de la Música.

Leire Martínez, l'antiga cantant de l'Oreja de Van Gogh, que a l'actual ja saben tots vostès que és Amaia Montero. Una cosa més, abans de saltar a altres informacions. Ja saben que hi ha castells aquest cap de setmana i concretament diumenge. Castells que són la diada més important, segurament, d'aquest inici de temporada i que inclourà les actuacions de tres de les quatre colles campiones del concurs de castells. No només de Tarragona, antigament també s'havia fet a Vilafranca aquest concurs de castells. Aquesta setmana s'ha fet el sorteig de l'ordre d'actuació i serà el següent: la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Nens del Vendrell. Aquesta és una diada que es farà al carrer Doctor Robert diumenge aproximadament a partir de les 12 del migdia amb l'ordre en el qual hem explicat. Permetrà veure en acció dues de les colles del moment i també de l'any anterior, la Vella i els Castellers de Vilafranca, i a més els Nens del Vendrell, que les darreres setmanes han treballat en la consolidació més que segura i evident d'un dels seus castells de moment estrella, que és el 4 de 8, treballen en el 3 de 8, i segurament aquests dos castells, més altres que s'hi puguin afegir, acabaran sent determinants en l'actuació d'aquest diumenge. Serà, a més, l'actuació per Televisió del Vendrell a través de la xarxa de televisions locals. Si no poden anar al carrer Doctor Robert a veure-ho en directe, s'ho podran trobar a través de la Televisió del Vendrell.

0: El cap de setmana és intens amb propostes arreu de la comarca, però també a Calafell, on aquest dissabte tindrà lloc el primer dia de la Fira del Mar de Calafell, a la plaça Manila, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Al voltant d'aquesta fira hi han altres propostes interessants. L'exposició Tallamar, que va des d'aquest dia 6 fins l'endemà, diumenge, dia 7. Després, també diumenge, es podrà viure tota la segona jornada de la Fira del Mar, a les 10 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça Manila, i a Calafell, com altres indrets de la comarca, aquest és el cap de setmana de la celebració del Corpus Christi, que va ser dijous passat, però la majoria de municipis de Catalunya des de fa anys han traslladat aquesta celebració als seus carrers. Hi ha diversos municipis, com a Calafell, on la celebració es recupera de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, amb, per primera vegada després de força temps, catifes de flors al carrer. Diumenge també fan catifes de flors a Bonastre aquest any, perquè és una iniciativa sorgida de diverses entitats del municipi, però, com sempre, val la pena que recordem que l'indret on es fan per antonomàcia les catifes de, no de flors, sinó de carbonat de calç al Baix Penedès, el motiu del Corpus Christi, és la localitat de Bellvei, que per cert enguany va ser punt de la trobada internacional de catifaires de Catalunya. Diumenge, a Bellvei, sobretot, a Calafell, a Bonastre i altres municipis, catifes al carrer amb motiu del Corpus Christi.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dijous la seva primera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de Magí Prats, que després d'uns quants anys espuntant a la base, es consolida així de manera definitiva al primer equip. El davanter ballenc de 19 anys va debutar a l'Hockey Lliga Plata de la mà de Jordi Esteve al final de la temporada 2023-2024, just un any més tard d'acabar cinquè amb l'equip juvenil al Campionat de Catalunya. Després de començar a treure el cap amb Toni Porta a la segona meitat del curs 2024-2025, finalment, enguany, ha explotat convertint-se en el tercer màxim golejador de l'equip amb 13 gols, destacant sobretot per la seva velocitat i el seu gran llançament de pala. Una gran temporada que, a més, li ha permès ser escollit pel programa Parlem d'Hockey de Ràdio Vilafranca com a tercer millor jugador del Vendrell al Trofeu Serveis Mèdics Penedès, superat només pel guanyador Aldo Velasco, que penja els patins, i el porter Xavi Arques. Durant els propers dies, el Club Roig i Negre anunciarà més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de ciclisme. A un mes per a l'arribada del Tour de França al Baix Penedès, l'organització de la prova ciclista ha anunciat els horaris previstos per les etapes que transcorreran per Catalunya. En el cas de la segona etapa, que és la que transcorrerà per la comarca, el diumenge 5 de juliol s'iniciarà a 11:45 del matí a Tarragona amb la sortida de la caravana publicitària, que arribarà al Baix Penedès a un quart d'hora al migdia al Francàs, mentre que a les 12:23 està previst el seu pas pel nucli urbà del Vendrell, a les 12:33 pel de Calafell i a les 12:41 pel de Cunit. Pel que fa als corredors, sortiran a 13:45 del migdia de Tarragona i es preveu que els primers arriben al Baix Penedès a les 2:21 del migdia al Francàs, mentre que a les 2:27 arribarien al nucli urbà del Vendrell, a les 2:34 el de Calafell i a les 2:40 pel de Cunit.

0: temps amb Marc Rodero.
1: Bueno, hem viscut unes hores interessants, perquè feia dies que no plovia al Baix Penedès, no ha estat gran cosa, però ha servit per remullar el terra i canviar l'aire, i d'això ens n'hem de congratular amb el nostre home del temps. Bona tarda, Marc.
2: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
1: Bueno, celebrem-ho, no?, això de les últimes hores.
2: Sempre és benvinguda la precipitació, eh? I després de que veníem d'aquesta calorada una miqueta important, doncs, tot i que la pluja no ha estat destacable, perquè han caigut entre 3 i 5 litres d'aigua per metre quadrat a tota la comarca, doncs, escolta'm, cada gota és benvinguda, i aquesta situació també ens ha portat una davallada en les temperatures. Avui les màximes en prou feina superaven els 21 o els 23 graus.
1: I som a les portes d'un cap de setmana, imagino que la situació es anirà normalitzant. Imagina.
2: Sí, de fet ja ho hem notat, eh? A partir de mig matí encara hi havia restes de precipitacions molt febles i discretes. A partir de mig matí, migdia, ja s'ha anat obrint el cel, tot i que encara queda nuvolositat de forma variable. La tendència és que vagi desapareixent. Per tant, avui acabarem el dia d'una manera més tranquil·la, més estable, però encara amb alguns núvols a l'horitzó. Pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, esperem uns dies tranquils i estables. Amb aquest temps dual, és a dir, que al matí tindrem força sol, però a les tardes creixeran nuvolades d'evolució cap a l'interior i també cap al Pirineu i al Prepirineu. No ens arribaran a nosaltres, veurem aquests cúmuls que es van desenvolupant, però que bàsicament quedaran situats cap a l'interior del país. Això seria vàlid pels dos dies. De fet, creua un altre sistema frontal, però aquest passa lliscant el Pirineu i, per tant, només serà en aquell sector del país on les precipitacions i els ruixats poden ser una miqueta més destacables. I pel que fa a les temperatures, s'aniran recuperant. Avui han davallat i força, sobretot les màximes, però demà, i en especial diumenge, a poc aniran pujant i aniran, doncs, situar-se en valors més propis per l'època de l'any. Això sí, la situació marítima durant bona part d'aquest cap de setmana estarà alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Bueno, per si algun lloc encara no hi posen les banderes de l'estat de la mar, que sàpiga la gent que ha de ser prudent.
2: Sempre. Sempre amb moltíssima precaució. És cert, eh? En breu començarà també el servei de socorrisme a les platges del Vendrell, però encara que no hi siguin, doncs sempre amb moltíssima precaució. Cal observar, cal ser observadors, cal ser previsors, és a dir, que sempre molta, molta precaució a l'hora d'entrar dins el mar, sí.
1: Marc, gràcies. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I així arribem al final de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem en pròximes edicions. Això és tot. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del Plaça Vella, la tertúlia d'actualitat municipal de Ràdio Televisió del Vendrell. Una edició, la d'avui divendres 5 de juny de 2026, on, com sempre, mirarem d'atensar-vos algun tema d'interès per al conjunt de la població del Vendrell. I avui parlarem d'una qüestió que ha generat un cert rebombori entre part del veïnat de la vila, la renaturalització de la Riera de la Bisbal i, sobretot, la del riuet de Coma-ruga. Un projecte que ha generat un cert malestar, atès que ha implicat la supressió de la seva bocana i, de retruc, l'inici d'una campanya de recollida de signatures en senyal de protesta. De tot plegat, en parlem de seguida amb una nodrida representació dels nostres grups municipals. Sense més dilacions, ens apoderem de la Plaça Vella.

0: Som-hi, doncs, iniciem aquesta nova edició, com dèiem, del Plaça Vella, i com és de rigor, doncs començarem saludant els nostres convidats d'avui divendres, i començarem, doncs, per aquest ordre, l'habitual, i en aquest cas, doncs, saludant el representant del Partit Socialista de Catalunya, el Vendrell, senyora Marta Tovella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
0: I benvinguda, perquè sembla que és la primera vegada, no?
1: La primera vegada, m'estreno.
0: Fantàstic, doncs al costat de la representant del PSC, doncs hi ha el regidor del Partit Popular, el senyor Jero Medina, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos.
2: Bones tardes.
0: I a l'altra banda, doncs, també, aquí repeteixen també, igual que Jero Medina, també en altres edicions, comencem doncs també per la representant de Fem Vendrell, Marc Vázquez. Senyor Vázquez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies per convidar-nos de nou i segur que gaudirem com cada vegada, com cada edició de Plaça Vella.
0: I avui també, doncs, com a portaveu regidora en aquesta edició de Plaça Vella de Som Poble Esquerra, acompanya doncs la senyora Geni Macià, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies, Lolo.
0: Doncs res, de seguida comencem amb aquest intercanvi de parers, amb aquest debat, amb aquesta tertúlia, però com sempre és moment de començar doncs a posar una miqueta de context.
4: Així era la part inicial del riuet de Coma-ruga fins fa pocs mesos, i així és com ha quedat després de les obres de renaturalització. El tancament de la part inicial, on hi ha la bocana, ha provocat les queixes de nombrosos veïns i usuaris que han iniciat una campanya de recollida de signatures que ja supera les 2.000. La plataforma sorgida contra el soterrament de la banyera, així com diversos partits de l'oposició, critica que la decisió s'hagi pres sense informar la població, tractant-se, asseguren, d'un espai emblemàtic del Vendrell i, més concretament, dels seus barris marítims. Davant de les queixes, l'alcalde Kenan Martínez ha assenyalat que aquest és un projecte que ha rebut l'aprovació del Ministeri de Transició Ecològica i del Servei del Litoral de la Generalitat, i que tenia, entre d'altres, l'objectiu de guanyar metres pel bany i garantir la qualitat de les platges. I tot plegat coincideix també amb la finalització de les obres de renaturalització del tram de la Riera de la Bisbal, situat entre el Pont de França i el Pont Nou, on s'hi ha afegit una zona de passeig al lateral.
0: Doncs som-hi, comencem ara, doncs, després d'haver pogut doncs situar-nos, doncs afegir aquesta mica de context a la temàtica d'avui, doncs començarem, i sí que els demanaria, doncs farem com és habitual una primera roda, el més breu, el més concisa possible, per acabar d'ubicar el tema, i de seguida doncs ja comencem amb el debat, amb l'intercanvi de parelles. I començarem doncs per la regidora del PSC, i a més a més responsable de platges de l'Ajuntament del Vendrell, senyora Marta Tovella, doncs per parlar una miqueta d'aquesta renaturalització d'aquest primer tram de la Riera de la Bisbal, i sobretot també doncs del riuet de Coma-ruga.
1: Molt bé, doncs sí, el municipi del Vendrell està en un procés de transformació, de renaturalització, de cap a una transformació verda, i d'entre altres actuacions, doncs una ha sigut la de la Riera de la Bisbal, en la qual ja hi ha una part que es pot veure, que forma part dels camins fluvials que forma part d'un projecte més gran, i després un altre tram, per exemple, que s'ha renaturalitzat és el torrent dels Aragalls, i ara estem en ple procés, perquè encara no està acabat, de la naturalització del riuet, de fer el riuet en un entorn més natural, i sobretot l'objectiu principal d'aquesta actuació ha estat que en el riuet, anys enrere, fa molts anys, es van fer que es desemboquessin els pluvials que portaven la pluja, quan hi havia pluja, de més amunt de la nacional. Aleshores, això a vegades comprometia o podia arribar a comprometre la qualitat de l'aigua. El riuet és una joia que tenim a les nostres platges, entre altres que tenim, com pot ser la Reserva de Masia Blanca o les Madrigueres, i absolutament és un punt estratègic, és on va començar l'origen del turisme a Coma-ruga, l'origen del turisme termal a Coma-ruga, i per tant forma una part molt important de la nostra natura. Cal tenir en compte que per fer aquesta actuació de treure els pluvials, nosaltres no decidim exactament què s'hi pot fer, perquè aquí no hi manem. L'administració municipal té unes competències que a la platja són molt, molt limitades. Qui realment té les competències és el Ministeri de Costes i el Departament de Litoral de la Generalitat. I tot el procés de renaturalització que s'està fent està determinat i marcat i avalat pel Ministeri. Si nosaltres havíem de treure els pluvials, que era una cosa necessària per assegurar la qualitat de l'aigua, no podíem de cap manera fer-ho com volguéssim. Ells han remarcat el projecte, ens l'han avalat, i un requisit imprescindible era treure totes les estructures de pedra, de formigó que hi havia.
0: Continuem situant la temàtica i de seguida doncs, ampliem aquests detalls del projecte de renaturalització, que per cert com es veu també des del Partit Popular.
2: Bueno, yo no voy a reincidir en lo que ha comentado Marta, porque digamos un poco a nivel histórico lo que significa el Riuet, etcétera, de todos es sabido, por lo tanto no voy a reiterar, además porque tenemos tiempo escaso, pero sí que desde el Partido Popular consideramos que el Riuet no es una obra cualquiera, es uno de los símbolos de Comarruga y por eso hay que defender su mejora ambiental, pero también hay que escuchar a los vecinos cuando sienten que una parte de su identidad se pierde. Aquí seguramente que en esta obra probablemente lo que haya habido es un problema de comunicación de lo que era un anteproyecto, un proyecto presentado en el año 2023, que lo que la voluntad del gobierno era convertir ese espacio como una especie de balneario al aire libre, y el cambio que hemos tenido que sufrir, que ha tenido que sufrir ese proyecto, un poco por lo que comentaba Marta, porque el ayuntamiento no es dueño del dominio marítimo terrestre, que es otras administraciones, y son un poco las que han hecho que condicionar ese proyecto y esa transformación. Entonces, cuando, digamos, afecta tanto a un proyecto, a un lugar, a un sitio como el Riuet, único en España, y yo diría que único incluso en Europa, digamos que Grecia tiene alguna isla que tiene aguas termales cerca de la playa, pero ningún otro sitio, pues cuando hacemos una obra en un sitio tan emblemático hay que tener muy en cuenta a sus usuarios, a los vecinos, a los turistas, etcétera, y quizás por ahí haya fallado un poco el proyecto. Pero el proyecto en definitiva, que es mejorar el aspecto ambiental de las aguas, jo crec que això lo estamos cumpliendo i se va a llevar a cabo.
0: Doncs Marc Vázquez, fem vendre, que és també un dels partits doncs, que aixeca la seva veu al voltant d'aquest projecte, també quina és la seva visió, que es parla doncs, de si la renaturalització s'havia de fer o no s'havia de fer, i sobretot en quins eren els termes, si la població ho coneixia o no ho coneixia. Vostès han reivindicat també doncs, que hi ha hagut aquesta manca d'informació i transparència envers la població.
3: Principalment. Començaré un moment, perquè crec que avui centrarem molt el tema del Riuet, però vull parlar una miqueta de la Riera de la Bisbal, també, que aquí ho teníem. La Riera de la Bisbal, també ho vam debatre llargament, àmpliament. La Riera de la Bisbal, pensem que quan tinguem pluges fortes veurem la realitat i què passarà. No estem d'acord de com s'ha fet, ho vam dir, ho vam manifestar, i a més, des de Fem Vendrell, farà el mes de setembre, octubre, no me'n recordo, vaig demanar a l'Ajuntament un informe de l'ACA, que encara no tinc, perquè a l'Ajuntament la transparència brilla, perquè no existeix, i l'estem esperant, perquè trobo molt important un projecte, aquest informe dintre del projecte de 800 pàgines, l'estic esperant. Llavors, quan tinguem més informació sobre aquest projecte, ja ens han presentat la Riera, que ha significat de moment treure, deixar sorra, treure aparcaments, treure arbres, i ara han obert ja un trosset, han inaugurat una zona amb unes rampes perilloses, uns bancs que ni la gent es pot, té res per ficar a l'esquena, i el perill que té, que ja està manifestant tothom, amb unes plantes que si després no hi ha un manteniment, d'aquí dos dies això serà un passeig amb gossos, no, amb les caques dels gossos, perdó, sense netejar, plantes seques, i espero que no caigui ningú quan comencin les festes majors i comenci a haver més afluència de persones. Em centro amb el Riuet, no?, que jo crec que avui serà un tema important. Nosaltres, des de Fem Vendrell, sí, estem donant suport a la ciutadania, perquè nosaltres estem fent això, escoltant a la ciutadania. A nosaltres, la gent pot parlar el que vulgui, nosaltres del primer dia vam anar a una reunió que va sortir a la bocana de Riuet, a la part del Riuet, que havien convocat a veïns i veïnes, i vam anar com a ciutadanes i com a regidora que soc. La gent va preguntar, vaig parlar, evidentment, vaig dir la meva opinió. A partir d'aquí hi ha hagut un moviment que no hem fet Fem Vendrell. El moviment és de la ciutadania i nosaltres estem donant recolzament, i aquest recolzament significa que en dos caps de setmanes s'han recollit més de 2.000 signatures. I si nosaltres no ens hem queixat abans o no hem dit res abans, perquè com tota obra pública hi ha opinions per a tot, i això és una realitat, i a dia d'avui hi ha opinions per a tot, però el que sí que està clar, que la majoria de la ciutadania, de la gent que viu a Comarruga i l'utilitza, no vol això, perquè això que s'està fent a Coma-ruga no és renaturalitzat. Tenim totes les fotos de com han entrat les excavadores i com a dia d'avui estaven un altre cop les excavadores a l'aigua, traient aigua, matant peixos, l'ecosistema existent. S'ha tapat la bocana. Allà sortia un raig d'aigua potent on tothom ens havien banyat. Jo tinc 50 anys, ma filla té 17, ma filla ha passejat per allà, jo he passejat per allà. L'aigua t'arribava per sota del pit en algunes ocasions. Ara, l'aigua, trossos, aquí. El projecte parla de 20, 60 i 80 centímetres amb sorra. Això desapareixerà. La imatge que hi ha ara de Riuet és desoladora. Desoladora. I a més, i després ja entrarem a més, aprofundirem més, el projecte que tenim, el projecte que es va licitar, no s'està complint. No s'ha portat a termini. Hi ha deficiències greus. I això, jo ho tinc aquí, ho tinc al projecte, el vaig portar al ple i presentarem un escrit complet amb tota la documentació ben argumentada. Què demanem nosaltres? Jo estic reunida amb un arquitecte, amb el senyor Joan Valero, i una enginyera de camins, la senyora Inara. El que s'està demanant és la restitució, el que hi havia. Vull dir, no hi ha més, és simple. I creiem que això és molt viable. El senyor Martínez, així ho ha manifestat, que es traurà, que es mirarà, que es traurà. Però avui el senyor Santos ha tret un escrit al diari Tarragona on manifestava que l'Ajuntament havia actuat així per culpa de la gent, dels veïns i les veïnes que s'apropiaven d'un espai. Això és inadmissible.
0: Doncs de seguida parlem i farem també sobre aquesta possible reversió, però acabem doncs de fer aquesta primera tongada de plantejaments d'opinions. També parlem amb Geni Macià de Som Poble Esquerra, que aquesta setmana justament a més van convocar una roda de premsa doncs per fer doncs públic el seu posicionament.
5: Sí. Sempre em quedo la última i parlo menys. He de reprendre el temps.
0: Sí, sí, hem d'anar ràpid perquè ja hem exhaurit gairebé la meitat del temps del programa.
5: Aquí, des de Som Poble Esquerra, per mi seria important que es determini que hi ha un problema base comú en la majoria de projectes que estan fets per part del govern actual. I em sorprèn aquesta posició del Gero una altra vegada, contrària a les actuacions i a les diligències que s'han anat fent per l'Ajuntament, de que, ostres, potser el govern ha fallat en l'escolta. El govern ha fallat en l'escolta sistemàticament. És a dir, el problema base d'aquest municipi és la manera de governar. El que no es patenta, i el nostre grup municipal ho ha dit sempre, és, ojo, tots els projectes grans, tots els pressupostos, la planificació, la manera de planificar un projecte com el Tavares, un projecte com el del Riuet, un projecte com el de la Riera, ha de tenir en compte sí o sí els interessos de la ciutadania. I vull insistir en aquest discurs, en que no és un discurs oportunista, perquè també se'ns ha escoltat que l'oposició és oportunista en aquest sentit, perquè, clar, ara vamos a correr a coger ese rédito electoral de todos los vecinos que están en contra del Riuet, i l'oposició no ha fet res, no ha fet al·legacions, no ha formulat oposicions. No, això no funciona així. El projecte del Riuet no és un projecte que hagi passat pel ple. Això, al final, és un projecte que és a decretazos, decret d'alcaldia. Previ a aquest projecte, previ a aquest consens d'aquest projecte, s'ha de fer, primer, una informació prèvia. El que no podem fer és que un projecte de tal magnitud ens el prenguem a una setmana abans d'iniciar la temporada important de Setmana Santa, que això és una altra. No hi havia un altre moment per iniciar un projecte d'aquestes característiques a la platja. És igual, és una situació més residual. A una setmana, i tenim que els veïns i les veïnes ens hem trobat allà amb un projecte que res té a veure amb el que s'havia plantejat, que res té a veure amb el que està allà fotografiat, i que actualment, si tu passes per allà, és una imatge desoladora. Quan ens diu la regidora que això tampoc és... el govern no té tanta mà i que al final Ministeri i Platges, pues sí que és veritat que no és competència, ojo. I tant que té responsabilitat. Al final, qui s'ha d'encarregar de fiscalitzar i de controlar que aquelles obres i que aquell projecte compleixi amb el que s'estava previst és el govern. És el govern. És que no som ni nosaltres tan sols. I quan torno a insistir a l'oportunisme de l'oposició i me'n vaig a la Riera, Que la Riera sí que es va passar part d'aquest projecte pel ple, i nosaltres, Som Poble Esquerra, va votar a favor d'aquesta renaturalització. El company, el Marc Robert, va dir en el ple, i a més és que està gravat: ojo, perquè nosaltres hem detectat que hi ha mancances en aquest projecte. No s'ha pressupostat la passera, i no s'ha pressupostat la passera, i ens fa les, i ens dona por que aquesta passera es tregui i ens quedem, la ciutadania, sense aquest servei. Se'ns va escoltar? No. Què va passar amb la passera? La passera la van treure. Es va pressupostar la nova passera en el projecte? No. Tot i que l'oposició ja va reivindicar aquest defecte. Els grups de l'oposició tenim una obligació, i és fiscalitzar el que vosaltres feu. ¿Vale? Llavors, la meva pregunta és: ¿cómo puede ser que nosotros, que no tenemos una dedicación exclusiva, que eso es importantísimo resaltarlo aquí, porque vosotros tenéis dedicación exclusiva? Bueno, no lo sé.
6: Pero
5: un 75% sí.
1: No.
5: Un 75% sí.
1: Yo vaig per assistències.
5: Sí. Bueno, pues la mayoría del gobierno no, ¿eh? ¿Cómo puede ser que nosotros, que estemos en la oposición, con nuestro trabajo, detectemos que hay mancances greus en un projecte i vosaltres no? ¿Com pot ser que hagi d'estar una reivindicació de la ciutadania que estigui veient que aquest projecte no va bé? Com pot ser
1: ara
5: que hagi
1: de
5: ser
1: parles?
5: Del Riuet, del general, és igual, perquè és que puc parlar de tots. Puc parlar de tots, perquè tots s'han fet malament.
1: Bueno, jo no hi estic d'acord, sí, amb què s'ha fet malament.
5: La meva última pregunta, i deixeu-me acabar. Com pot ser que hagi de ser la ciutadania la que faci veure que no s'està fent bé un projecte i que això pugui suposar un sobrecost importantíssim?
1: Bueno, doncs potser us hauríeu de preguntar per què no heu estudiat abans el projecte. Això és públic.
5: Nosaltres
1: vosaltres,
5: ens hem de preguntar.
1: No,
5: Mar,
1: ara t'ho explico ara mateix.
5: I per què
1: això? Mar,
5: no
1: deixa'm
5: això?
1: Parlar.
7: Expliquem que són uns punts que ha anat posant sobre la taula.
1: Vosaltres com a
7: regidora,
1: vosaltres com a grups municipals teniu accés directe i de primera mà a tot el que es fa a l'Ajuntament i als projectes. I fins fa 8-10 dies... ningú havia dit res del Riuet. El Riuet, tots som conscients de que és una obra importantíssima.
3: I quan vau licitar el projecte? Clar. On ho vau explicar?
1: Perquè home, això és públic, es deu a tot arreu.
3: 200.000 euros que presenta vostè...
1: No,
3: 200.000 euros en fons civil i
1: Mar, deixa'm acabar. Això forma part dels plans d'habitat turística que es va aprovar. Que és quan es va presentar aquest projecte, que aquest projecte, només presentar-lo al Ministeri, van dir que on anàvem això. Perquè la tendència...
3: Aquest informe negatiu no es fa a la xarxa.
1: Home, i tant que sí. A les xarxes no ho sé. Tu potser no ho has penjat a les xarxes. Però la tendència del Ministeri i les ordres del Ministeri, que es fa palesa a tota la platja, és renaturalitzar. La platja és un entorn natural. I perquè sigui un entorn natural s'han de treure els elements que no són propis de la platja.
5: Sí, i la meva pregunta, la sortida d'aigua s'havia de retirar?
1: La sortida d'aigua s'ha
5: de retirar?
1: No s'ha de retirar.
5: És una pregunta, sí o no?
1: No hi ha mosquits en allà, perquè el riu...
3: Home, hi ha aigua estancada,
1: Mare. No, perquè al
3: final hi ha
1: aigua. Clar que hi soc. No està estancada. El projecte no està acabat.
5: No s'ha respost la meva pregunta.
7: El projecte no està acabat.
1: No està acabat. Llavors jo entenc que costa imaginar un espai que durant molts anys ha sigut d'una manera, com acabarà el projecte. I si després el Kenneth ho ha dit públicament, si cal fer alguna modificació, es farà.
5: Però llavors, això no passa res. Llavors el Ministeri, escolta, aquesta modificació
1: no,
5: sí que l'aprova.
1: Evidentment, no, modificació amb un condicionant.
3: El projecte...
1: Que ens ho accepti el Ministeri de Generalitat.
3: El projecte empara, Marta, final... un 20% de modificació. Del projecte tècnic ho diu.
1: Bueno, però...
3: està sí, escrit, la però, memòria, un 20%
1: però,
3: del projecte.
1: A la platja, qualsevol modificació que fas... A la platja, a la sorra, qualsevol actuació que fas, no pots fer-ho tu sol. Has d'anar acompanyat del Ministeri i de la Generalitat.
3: Però, pregunta,
1: però coses tan absurdes...
3: Qui ha presentat el projecte, el Ministeri?
2: Puedo hablar?
3: És el Ministeri el que ha dit traiem els ponts? No.
1: El Ministeri,
3: va necessitar,
1: no,
3: i a més,
1: no,
3: vau fer les fotos d'aquest projecte i del projecte
1: no,
3: que va passar.
1: No. El Ministeri va dir que tot a fora.
7: Senyor Marino,
1: I això era inviable.
2: A mí me sabe mal que se genera esta discusión ante una riqueza natural que tenemos y que deberíamos estar todos unidos para mejorarlo, ¿vale?
1: Bueno, pues
2: vamos a intentar vamos a ver una cuestión aquí habéis hablado más aparte del proyecto del gobierno, de lo que hace el Partido Popular en el gobierno, etcétera, etcétera, pues también me da pie para hablar de la oposición,
3: ¿no?
2: Yo no sé, pero hace un momento Mar hablaba de un informe del ACA de hace no sé cuántos meses, ha pedido ¿cuándo has pedido un informe sobre el tema del Riwet? ¿Cuántas alegaciones has presentado al proyecto del Riwet?
5: Yo te voy a contestar las alegaciones.
2: Esto está desde el 9 de diciembre del 25 publicado en la web del ayuntamiento. Yo, de verdad, intentaría mejorar vuestra labor de oposición, porque la información es pública, los proyectos son públicos, la licitación es pública, y yo no hay ninguna alegación vuestra, ni hay ninguna pregunta vuestra en el pleno. Hay un problema. Yo ya he dicho que yo creo que ha habido un problema de comunicación del cambio de este proyecto a este. Yo creo que ha habido un problema de comunicación. No se ha comunicado lo suficiente. Hay un blog desde el 9 de diciembre del 25 con este trabajo, con el trabajo de los técnicos municipales, pero yo creo que se ha explicado poco. Se podía explicar mejor. Ahora, nosotros, desde el Partido Popular, estamos en un pacto de gobierno. ¿El pacto de gobierno por qué se hace con el Partido Socialista? Porque hay confianza. Ellos tienen confianza en nosotros y nosotros tenemos confianza en ellos, en que todos los proyectos, su finalidad es mejorar la calidad de vida del municipio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha habido un traspiés, ha habido una protesta vecinal con todo el derecho del mundo.
5: Absolutamente lícita, claro.
2: Y nuestro alcalde ha comentado: estudiamos, vamos a cuidar el Riwet como está, vamos a cuidar el tema medioambiental, vamos a cuidarlo todo y vamos a intentar pedir un estudio para ver qué es lo que se puede hacer con la bocana.
6: Perfecto.
0: Acabem ya, sisplau.
2: La confianza, un momento. La confianza no es un cheque en blanco. I vamos a hacer que esto se cumpla.
0: Perfecte. Hem d'acabar. Sisplau, dues intervencions, perquè
3: els de vostè molt breu. El govern diu, anem a mirar-ho. Resposta al dia següent. Tapem la bocana del Riuet. Dilluns vam estar manifestant-nos un altre cop. És molt fàcil treure, i això el govern ho fa molt bé, trec pedres fora. 2022-2023, s'acaba la legislatura, ve una nova, eleccions municipals. Fotos, vinga, fem això. Aquest any, 200.000 euros en fotos i vídeos del govern municipal. Curiosament, ni una fotografia.
2: Tenim vídeos i fotografies
3: cada dia a les xarxes socials, però el projecte, que no té res a veure amb el projecte inicial...
2: Estan colgades en la web, Marc. I que hayas tenido que ir con los vecinos a la bocana para ver la foto, me parece increíble.
3: Educación, respeto, que hablo.
0: Sisplau, acabem ja.
3: Ja acabo. Per tant, a la ciutadania no se l'escolta. I en faré aquí públic, o sigui, diré públicament un lema que s'està dient a totes les manifestacions. El govern està governant d'esquena a la ciutadania. No pot ser, hem d'escoltar a la ciutadania. Ho heu reconegut? No, quants processos de participació ciutadana heu fet? Quantes consultes heu fet a Riuet? Zero.
5: Jo ho vull dir.
2: Me reúno cada dia mínimo con cinco vecinos. Yo creo que no es...
5: El resum que nosaltres fem és que... Una falta de planificació. La falta de planificació... Jero, la falta... Ara m'escutxes a mi. La falta de planificació també implica una falta d'organització pressupostària. El que no pot ser és que davant d'una reivindicació de la ciutadania diguin, ostres, vamos a plantearnos lo mejor, igual hemos fallado en escuchar a la ciudadanía, igual podemos recuperar esto, esto nos va a suponer un coste. Y eso es una falta de planificación. Vale, hay una falta de diligencia. Si estáis viendo que el proyecto igual no está yendo como debiere, o a lo mejor va a suponer una revuelta ciudadana, o a lo mejor lo podemos hacer de otra manera, ¿por qué no se ha corregido? ¿Por qué tenemos que esperar a que la ciudadanía se revuelva? Eso es una falta de diligencia. Bueno. Y es una falta de previsión. Y es una falta de información previa.
2: Una falta de
5: una campaña. Y al final es una falta de gestión responsable.
0: Estén completamente informados.
2: Explicar mejor las cosas.
3: Gracias.
1: Digo dos cosas, només.
0: Sí, ha de ser de 10 segons.
1: Jo només dic que amb aquest veïnat, amb aquest part dels veïns i vegetants que no estan d'acord amb el projecte, perquè és comprensible, és un fet que si no veus exactament com termina, com acaba, no, a vegades no ets capaç d'imaginar-ho. Ens hem reunit, hem parlat amb ells, tenim reunions, i per això s'ha pres el compromís de, dintre de les limitacions que ens marqui la normativa, fer les modificacions que calguin.
0: De l'evolució, si finalment hi ha alguna modificació, i com deia ara la senyora Macià de manera gestual, si això implica algun sobrecost o no.
1: I aprofito per dir que també us ho consultarem a vosaltres.
3: Ah, gràcies. Un detall. T'ha agafat la paraula, Marta.
0: Amb aquest agraïment, doncs, finalitzem aquesta nova edició de la plaça Vella. Tornarem d'aquí 15 dies, per cert, amb la que serà la reedició de la temporada. Arriba la passió.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

I què tal? Molt bona nit, ja tornem a ser un altre divendres més. Estàs escoltant els Iron Fridays, divendres metàl·lics, aquí, a Ràdio Vendrell. Bé, ja ens escolteu a través del directe a les zones del 107.1 de l'FM, aquí a Zona Penedès, o si no, a través de les www.rtv-elvendrell.cat, a través de l'aplicació d'aquesta casa mare, o a través de... el podcast, o si no, a través de la TDT. Molt bona nit i benvinguts. Bé, com ja sabeu, a partir d'ara un parell d'horetes de bon rock, bon heavy, com no, bon rotllo en Cisco Rock, els mandos i el control tècnic. Bé, i avui hem començat amb una miqueta de Ronnie Romero, aquest cantant xilè afincat aquí a Espanya, que a part de tindre projectes personals i estar en bandes i col·laborar amb altres bandes, ara mateix acaba de treure un disc de... d'en solitari, que es diu Backbone, i sonava així de bé el tema... o no, amb el tema que hem començat d'aquest àlbum de Backbone que porta el homònim, diguem-ne. Olé, ja me liau. Això, part de la birra, és l'aigua d'aquest dematí i totes les històries. Ahir plovent per la tarda, aquest dematí, ens hem aixecat plovent. I, bueno, és el que té ara, ja torna a fer calor, quin fàstic. I res, anem al lío. Avui divendres, ja dia 5 de juny, ja gairebé anem acabant la temporada abans de les vacances d'estiu. I, doncs res, ja tenim aquí tots els festivals, totes les històries que ens venen, tots els concerts, festa majors, festivals grans, concentracions i tal, i tal, i tal. Ens ve molta, molta cosa, molta i molta música amb aquest estiu i anirem dient les coses com podem a poc, i si no, ja sabeu, busqueu-nos a Instagram per Facebook i allí ho posem tot. De moment, continuem amb Ronnie Romero des del seu últim treball, Backbone, sona Brink Rock. Recorda, ho escoltes aquí, als Iron Fridays.

0: Si enxupes la ràdio els divendres de 9 a 11 de la nit i escoltes Bon Rock, Bon Heavy, no ho dubtis, estàs escoltant Iron Maiden, emitint des de Vendrell a tot el món.
1: Bé. Ronnie Romero, a part de ser la nova veu de Rainbow des de l'any 2015, està també amb una altra banda que es diu Elegant Weapons. És una superbanda composada per Richie Faulkner del Judas Priest, Ronnie Romero del Rainbow i de Michael Schenker Group, el bateria Christopher Williams dels Accept i el baixista Dave Rimmer dels Eurahip. Tot això ajuntat forma la superbanda que sona així des del seu treball. Horns for a Halo, sona Dead Man Walking.

I continuem amb Elegant Weapons i marxem amb Horns for a Halo. I sona així. Recorda que és divendres de 9 a 11 de la nit i estàs escoltant molt bona música, nois.

Bé, i continuem escoltant la mateixa veu amb una altra banda, exigent Ronnie Romero, per ara dintre de The Berryman, una altra banda, junt a Magnus Michael Carlson, dels Primer Field, per exemple, i ex també d'un munt de bandes, i junt Mike Terana, bateria, també membre d'una pila i tres munts de bandes més. Aquest disc va veure la llum a l'any 2025. És Iron Will dels Ferrymen i com no escoltem el tema que don nom a l'àlbum.

si enxufes la ràdio els divendres de 9 a 11 de la nit i escoltes Pots Rock Heavy, no ho dubtis, estàs escoltant Iron Maiden, emitint del de Valtrell a tot el món.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició del que ja és aquest espai matinal diari, com és la Calaixera, les 9 i 2 minuts, en proximitat i en sintonia a través del 107.1 de l'FM. Divendres 5 de juny, programa número 3985. I sempre això, la intenció d'explicar-vos moltes coses i d'apropar-vos encara més coses en seccions, en informació, en entrevistes, en promoció, bé, en tot plegat. És l'objectiu d'aquest magazín anomenat, això, La Calaixera, per les moltes coses que sempre volem explicar. I si voleu dir qualsevol cosa, ja es podeu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe. 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101. O també ens podeu enviar un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. I justament això, ben pendents del contingut que comença ja ara mateix amb la previsió del temps, ho farem de seguida. També hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme i amb això arribarem a l'actualitat i a les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins, això ja en principi programats i previstos, i després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més coses. Els divendres tenim tot aquest contingut en llibres des de Calaix de Lectures. Una secció de la Montse Porcel. A banda, anirem a conèixer un projecte molt, molt interessant d'un jove escriptor, és l'Álvaro Solà. Bé, és escriptor, periodista aficionat, ha triat el projecte Plantant Cara, i el que fa és una mica això, plantar cara a les desigualtats, donar suport a la inclusió a través això d'aquestes converses amb moltes personalitats polítiques, locals, socials, culturals, internacionals, nacionals. Ha parlat amb moltíssima gent a la Barcelona a través d'un projecte, a través de la pàgina web El Diari del Discapacitat. I tot això ara ho ha convertit en un llibre. Hem parlat amb ell, ha estat una conversa molt, molt, molt, molt interessant i és el que justament escoltarem en aquest punt de programa. A banda, també, com ja és habitual, l'Altaveu Jove Baix Penedès, tota la informació de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última part. Per encapçalar això, tindrem cinema, secció de cinema. Bé, de fet, explicarem nosaltres mateixos les estrenes d'aquest mateix divendres i també farem una àmplia repassada de l'agenda i recordarem activitats importants que arriben aquest cap de setmana. I després acabarem amb participació i trucades, com sabeu i com ens agrada, sobretot canalitzat a través del telèfon de directe, el 977-15-70-69, però també aquests punts de contacte que ja hem dit, via WhatsApp o via correu electrònic. I bàsicament amb tot això, que no és poc, crec, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM.
0: i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
4: Sí.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, totes aquestes dades meteorològiques que ens aporta en Marc Rodero, que ja ens torna a acompanyar només començar telefònicament. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Pluja anunciada que ja va començar ahir i que aquest matí ha continuat, no?
1: Sí, de fet s'està comportant segons les previsions, eh? Ja ho dèiem ahir, que hi hauria aquesta miqueta de rebuf a la costa central. Tenim a hores d'ara mestral a les Terres de l'Ebre, tramuntana a la zona del Cap de Creus, i entremig ens trobem nosaltres, i quan hi ha aquestes situacions, de vegades tenim aquesta zona que li diem de rebuf i provoca que hi hagin aquests ruixats o aquestes pluges justament a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Han caigut 3 litres d'aigua per metre quadrat al Vendrell durant aquesta passada nit, matinada, i en especial les primeres hores del matí, però ja va creuant, i de cara a les immediates hores s'ha d'anar trencant la nuvolositat i esperem una segona part del dia dominada per l'estabilitat. Per tant, ja a partir de mig matí, primera hora del migdia, notarem com anirà marxant tota aquesta nuvolositat més compacta i tindrem algunes ullades de sol. Ullades de sol que seran la tònica dominant durant tot el cap de setmana, perquè tot i la precipitació, la nuvolositat que tenim a hores d'ara, la tendència és que a poc vagi marxant i donarem pas a un cap de setmana en conjunt tranquil i estable. No acabarà de fer net del tot, perquè encara tindrem alguns intervals de núvols, però no haurem de parlar de precipitació i parlarem també d'això, d'una recuperació en les temperatures. Això sí, situació marítima prou alterada, no només avui, sinó bona part també d'aquest cap de setmana.
0: Vaja, seguirem ben pendents, doncs. I actualitzem temperatures, Marc?
1: Ara mateix tenim 18 graus a Cunit, 19 a Coma-ruga, 17 al Vendrell, 17 a la Bisbal del Penedès, 15 al Montmell i 15 també a l'Observatori de Bonastre.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: I atenció amb la cançó d'avui, eh? És novetat. Albert Pla torna a publicar, ho torna a fer a xarxes i ho fa amb aquesta cançó, El Mortadela. Això sí, l'estil de sempre de l'Albert Pla.

0: cargada de futuro. Y eso nunca se sabe, y eso nunca se sabe, y eso nunca se sabe. Lo que ha de pasar, pasará.
1: El Verplan, tota la seva essència, aquesta nova cançó acabada de publicar. El Mortadela, tota una història feta cançó, això, amb el seu estil característic. Cançó per començar i per posar ritme a la calaixera avui que som divendres, en directe i en proximitat. Com sempre, el 107 amb 1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

0: Unitat Vendrellenca portarà al Congrés dels Diputats la petició de revisió del projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho farà a través del diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, perquè creu que la proposta del Ministeri de Transició Ecològica no és encertat. El grup critica la gestió del projecte per part de l'alcalde del Vendrell. Escoltem a Xavier Robert.
1: L'alcalde del Vendrell, cal dir que aquesta vegada ha sigut pioner. Ha fet primer les obres i després ha preguntat als veïns. No ens enganyem, l'alcalde del Vendrell no està governant o no ens està governant els veïns de Coma-ruga.
0: El grup també critica Fem Vendrell, primer el Vendrell o Esquerra Republicana de Catalunya Som Poble.
1: Aquest projecte està dins de l'agenda urbana 2030 de l'Ajuntament del Vendrell. I aquesta agenda es va aprovar al ple municipal del mes de febrer de l'any passat, del 2025. Hem de tenir present que Esquerra Republicana, Fem Vendrell i primer el Vendrell s'hi van abstenir. Per tant, ens sorprèn que ara recullin firmes o signatures en contra o directament doncs, s'hi oposin.
0: Unitat Vendrellenca vol recuperar la bocana del riuet, però també la qualitat de l'aigua de bany.
1: En quant a l'aigua del riuet, del brollador del riuet, hem de ser conscients que ve de l'estany del riuet. L'aigua a l'estany està estancada. Hi ha aportacions d'aigües pluvials i també hem de tenir present que com arruga la xarxa de clavegueram és molt antiga i amb filtracions. Per tant, no hi ha garanties de que ara per ara l'aigua fecal s'estigui filtrant al subsol.
0: El grup creu que l'obra ha de compaginar respecte al patrimoni, a la natura i a la salut pública. L'Ajuntament del Vendrell ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en l'administració oberta i transformació digital. En el marc dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, el municipi s'ha situat dins el top 20 de les poblacions catalanes d'entre 20.000 i 50.000 habitants.

0: estimat de 813.000 euros. L'alcalde Kenneth Martínez ha destacat que aquest reconeixement reforça el compromís municipal de continuar millorant els serveis públics i facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. I més qüestions en matèria de mobilitat. Les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzen el proper 8 de juny, aquest proper dilluns, una setmana abans del previst. Un cop recepcionats els treballs, el servei ferroviari de les línies regionals i de la R2 Sud es podrà restablir en pocs dies, després de completar les proves de circulació i també de seguretat, amb les mateixes freqüències i horaris habituals. L'anunci el feia el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha destacat la bona evolució dels treballs executats per Adif. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat prudència i no ha fixat una data concreta per al retorn del servei, tot i que ha confirmat que serà imminent un cop superades les proves de seguretat. I més qüestions. En motiu del Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits, que s'ha celebrat aquest dijous ahir, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la ciutadania per expressar-hi la seva voluntat de donar teixits després de la mort, mitjançant el document de voluntats anticipades, també conegut com el testament vital. L'entitat alerta que la donació de teixits continua sent una de les més desconegudes per la població, malgrat la seva importància per a milers de pacients. Actualment, les donacions no són suficients per cobrir la demanda dels teixits com les vàlvules cardíaques, les còrnies, els segments vasculars o el teixit muscoesquelètic. Aquesta situació obliga alguns pacients a esperar més temps per rebre un trasplantament o a buscar alternatives terapèutiques. Segons les previsions fetes durant aquest 2026, seran necessàries més de 18.000 teixits per atendre les necessitats assistencials a Catalunya. En canvi, les donacions disponibles només permetrien cobrir uns 16.500 transplantaments, tot i que el nombre de donants ha experimentat un lleuger augment respecte a l'any passat. A més d'un miler de donants registrats, la demanda continua creixent. Els responsables del Banc de Sang i Teixits recorden que un únic donant pot ajudar a més de 100 persones i en alguns casos salvar vides. Teixits com la pell, els ossos o els tendons o les vàlvules cardíaques són essencials tant per a transplantaments com per al desenvolupament de noves tècniques de medicina regenerativa. Per facilitar la donació, qualsevol persona pot deixar-ne constància a les voluntats anticipades o comunicar la seva decisió als familiars més propers. I tornem a canviar de tema. El Vendrell, que disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Aquesta és una eina informativa encarregada pel Pla Educatiu d'Entorn que posa a l'abast de la ciutadania les propostes que des d'àmbits diversos poden ser d'interès per les famílies, els joves i els nens i nenes al llarg de l'any. És una iniciativa de la Regidoria d'Educació. La seva regidora responsable és la Sílvia Vaquero.
1: Des del Pla Educatiu d'Entorn i Educació i des d'altres regidories que jo mateixa porto, com per exemple pot ser la Regidoria de Cultura, i ens vam plantejar el fet de concentrar totes les activitats pedagògiques, educatives que el Vendrell ofereix als alumnes, als infants i als joves, i que fos una eina també no només d'unificar aquestes activitats educatives, sinó que a més, doncs, tingués un missatge. I el missatge és molt clar. Com volem que sigui allò que expliquem als nostres infants i que ens expliqui alhora com és el Vendrell? Amb quins valors volem que els nens i les nenes del nostre municipi creixin. I els valors són molt clars. Un d'ells és la pau, l'altre el respecte als drets humans, al medi ambient, també doncs, conèixer aquells personatges que tenim al Vendrell i al nostre patrimoni en profunditat, treballar l'acció comunitària, i tots aquests valors són els que vertebren aquesta nova web que presentem avui, on oferim i ofertem totes les activitats educatives i pedagògiques del nostre municipi.
0: El treball l'han fet els alumnes del passat curs i de l'actual, de la Casa d'Oficis del Vendrell. La directora és la Judit Aragonès.
2: L'any passat, l'alumnat de l'any passat, va estar fent aquest projecte. Nosaltres, els alumnes que tenim, tenen uns mesos en què estan fent formació i després se'ls hi fa un contracte a l'Ajuntament, i el que fem és revertir aquesta formació que han tingut els alumnes doncs amb millores per al municipi, en aquest cas el municipi del Vendrell. L'any passat els del Pla Educatiu d'Entorn ens van demanar que poséssim una part a la seva web perquè a les escoles, als centres educatius d'aquí del municipi, poguessin

0: Veure o saber què es fa al municipi a nivell cultural per als alumnes que tenen ells a l'escola. A part està com dividit per edats. És a dir, si tu dius, mira, vull fer una activitat aquí al Vendrell per als meus alumnes de primer de primària, tu entres al catàleg i et surt totes les activitats que hi ha. Doncs vull fer una activitat pels meus alumnes de tercer d'ESO i te'n sortiran unes de diferents.
1: El catàleg s'ha presentat als diferents agents que col·laboren en tots els àmbits educatius del Vendrell i estarà disponible en un apartat específic de la pàgina web del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: I més informacions. L'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell reivindica amb una xerrada de la historiadora Rosa Pajuelo la figura de Carolina Coronado. Va ser una de les primeres feministes a Espanya a mitjans del segle XIX i ja aleshores va denunciar el maltractament envers les dones.
3: Però per a mi no és només qui era, sinó qui és i qui serà sempre. Va ser la primera dona que es va atrevir a escriure sobre el maltractament femení, sobre els homes que no tracten bé a les dones, ¿vale? Va escriure El marido verdugo, que és el que li va donar una miqueta de fama, després va venir més fama. És la primera feminista, la primera escriptora feminista d'Espanya del segle XIX.
1: Diverses circumstàncies expliquen la raó per la qual no és tan coneguda com altres dones del seu temps.
3: Potser va viure a la mateixa vegada que Rosalía de Castro. Rosalía de Castro és més coneguda que Carolina Coronado. Per altra banda, ella era, políticament, era progressista. No era absolutista, no era amant de Alfonso, ai, perdona, de Ferran VII, el desitjat. Ella era més amant d'altres coses. Llavors, aquestes idees progressistes també van fer que es quedés en el temps una mica marginada. Però durant la seva època, durant la meitat del segle XIX, va ser una persona molt important i amb molta influència.
1: La xerrada de la vendrellenca Rosa Pajuelo se celebrava a la sala que justament porta aquest nom, Carolina Coronado, de l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell.
2: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més, t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Ràdio al Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
1: Les 9 i 24 minuts. Anem, saltem cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Coincident amb l'arribada al final de curs educatiu, el programa d'escoles esportives ha posat el seu punt final després de 7 mesos a ple rendiment, amb diverses activitats per a tots els infants i joves del Vendrell. Des d'esports com futbol i bàsquet, passant per d'altres com bàdminton i judo, les escoles esportives obre la porta cada temporada a un ventall de possibilitats per a canalla entre 3 i 16 anys. En aquest sentit, una de les activitats que té més seguiment any rere any és la vela. Escoltem la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
6: Fem diferents activitats durant tot l'any. Un dels programes estrelles per la regidoria d'esports són aquestes escoles esportives, que recordem és un programa que apropem l'esport a totes les famílies, que puguin fer un esport com és la vela, per 100 euros l'any, doncs creiem que és una oportunitat, per al final som un municipi de platja, de recordar tenim aquests 7 quilòmetres de platja, i poder obrir tots aquests esports de mar, no?, d'aigua, als nostres infants, creiem que és molt important, i tenen aquesta gran oportunitat amb les escoles esportives, que durant tot l'any, des d'octubre fins a final de maig, fan aquest esport. Els genens posem un neopreno i venim a l'aigua a compartir un dissabte al matí, no?, amb aquestes escoles esportives. I a més, doncs, les activitats que es fan ja regularment amb l'esport blau a dins de les escoles, però també arribant als instituts i, evidentment, amb el grau d'esport amb l'Institut Andreu Nin, doncs aquesta relació estreta que també té l'escola de vela.
5: Durant els dissabtes al matí, l'escola de vela del Club Nàutic de Coma-ruga prepara classes teòriques i pràctiques que inclouen tant els elements tècnics com els coneixements d'esports nàutics, com la navegació a vela, caiac, paddle surf, windsurf i surf. Tot plegat a l'objectiu que els participants prenguin consciència de l'entorn que els envolta, tant del medi marí com de la situació geogràfica. Escoltem el director de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Coma-ruga, Xavi Vives.
7: Aquí en el club fem moltes activitats que compartim amb l'Ajuntament, entre les quals està la vela escolar, que són dins del currículum de les escoles del Vendrell. Fem activitats durant el primer trimestre i últim trimestre de cada any, on els nens del municipi venen aquí i fan aquesta activitat dins de l'escola, com dic. I a part d'això, tenim també els instituts de la zona que fan els mòduls d'esports, que també fan aquestes activitats amb nosaltres, com és l'Andreu Nin, el Baix Penedès, tots aquests instituts.
5: I escoltem també el president del Club Nàutic de Coma-ruga, Anton Ferrer.
8: L'escola de vela és una de les seccions més importants del club, de la qual n'estem extraordinàriament orgullosos. Sempre publicitem la data de participants que al llarg d'un exercici superen els 6.000 alumnes, per tant, és una activitat de primer ordre que és el pal de palla d'aquest club, l'honor d'aquest club, l'orgull d'aquest club, i per tant que l'hem de reforçar any rere any.
5: La cloenda de les escoles esportives del Club Nàutic es duia a terme aquest dissabte amb la presència de totes les famílies per gaudir tots plegats de l'última sortida al mar del curs. I seguim parlant de taekwondo. La Leira Vendrellenca ha aconseguit 4 bronzes al 22è Open de Rigorriaga, disputat aquest dissabte a Euskadi, un campionat que comptava amb la participació de 320 esportistes d'una cinquantena d'equips d'arreu de l'Estat. Finalment, els 4 taekwondistes de la Leira, que s'emportaven la medalla amb el tercer lloc, eren Iruni Uribes Salgo, Rayan Jahadi, Marc Alonso i Dani Martínez.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I saltem cap a les portades, també com és habitual, aquesta repassada habitual a les principals portades als diaris, avui que són divendres 5 de juny. El judici pel cas Inipro previst per al 2 d'octubre. Les qüestions prèvies estan programades el 18 de setembre, però hi ha 9 acusats. A Tarragona, el sindicat USOC amenaça amb vaga de bessures durant el tour en plenes negociacions. Urbàcer i la OGT reconeixen negociar sobre la millora salarial. En societat, la falta d'habitatge és el principal factor de pobresa, segons Càritas. I en indústria, la ECATE exigeix mesures per pal·liar la crisi de la indústria química. I mor als 56 anys l'artista que ens va fer somiar amb els ayatolars, Marjane Strappi. Saltem de portada, anem cap al diari Ara, també una altra de les capçaleres habituals. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% de les mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifesten a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. També es parla d'un Primavera Sound passat per aigua, la primera jornada del festival que es va veure afectada pel temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. I el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024 en el cas Leire. Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció. Protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. I en cultura, mor de tristesa, Marjane Strappi, autora de Persepolis. I acabarem ja parlant de La Vanguardia. La Vanguardia en la seva edició en català, en aquest cas si ens ho permet la informàtica, i si ens permeten obrir aquesta portada també podrem conèixer, com fem sempre, quina és l'actualitat i la informació que podem trobar en aquesta capçalera, que habitualment sempre ens ajuda a acabar de perfilar tota aquesta informació. Doncs si sembla, si la podem obrir. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i el 2025. La directora de la Guàrdia Civil admet un parell de reunions amb Leire Díaz. Elon Musk pel camí de convertir-se en bilionari. Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC i Esquerra, els comuns, refusen les esmenes a la totalitat. I la mort per tristesa de Marjan Stravi. També el temporal que irromp al Primavera Sound. És l'actualitat i la informació, ara sí, ja a totes aquestes portades habituals i que, com solem explicar, ens ajuda a acabar de perfilar tota la informació del dia.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I dins d'aquesta primera hora, sempre recordant contingut i allò que anem tractant en aquest espai matinal, volem donar veu altra vegada, perquè és un tema prou important i que vam tractar tot just la setmana passada en secció habitual des de la Lira Vendrellenca, tota la feina que es fa des de la delegació del Baix Penedès de l'Associació del Parkinson de Catalunya. I, de fet, aquest lligam amb la Lira Vendrellenca és justament que allò com a teràpia pel Parkinson, jugar a tenis taula, jugar a ping-pong, és una molt bona alternativa. Per això vam parlar amb membres d'aquesta associació, a banda de qui s'encarrega sempre de portar aquesta secció els dijous cada 15 dies, en Xavier Mercader i l'Enric Fuentes. Recordem i tornem a escoltar aquesta conversa que, com dèiem, va ser prou important. No acabarem mai de conèixer tots aquests capítols i aquesta part important que porteu des de la Vendrellenca, des de societat, cultura, esport i, en certa manera, també salut, no? Podria ser el tema d'avui, no? Bé,
10: avui l'has acertat.
1: Sí?
11: Sí. No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
1: Val.
11: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada... Per què no?
1: Molt bé.
11: Vull dir que tenim una vocació, doncs, de servei.
1: Sí.
11: Sempre dic que és una societat, el que vol dir que doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca tot el que puguem, dintre de que sempre hem dit que la nostra entitat quasi està col·lapsada. Perquè doncs, l'espai és el que és i ja no hi ha més espai. Però bueno, sempre trobem un raconet.
1: Sí, home, sí.
11: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
1: Vinga, sisplau,
11: que,
1: endavant.
11: Que es presentin ells, no?
10: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
12: Molt bé.
13: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
12: Molt bé.
11: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no?, que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan, diguem-ne, que la dieta està menys ocupada, no?, i que forma part d'una teràpia, doncs, que amb ells han recomanat, no? Després en quasi ja parlarem una miqueta més, que ens ho expliquin, no? Uh-huh. I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no? Si us podem acudir.
14: Sí, sí, sí, tant.
11: Llavors, potser que expliqueu vosaltres, diguem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
13: Però és tu malo.
10: Bueno, el tenis taula, lo que, aviam, en general, la enfermedad del Parkinson és una enfermedad de neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses del tenis taula és un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret, el reflex a dreta, a esquerra, a baix.
14: Clar.
10: I a part també hi ha campionats de tenis taula afectats de Parkinson, i d'alguna manera, si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que hem anat.
14: Ah, està bé.
10: Però si podem avançar una miqueta millor, sempre més.
14: L'esperit aquest competitiu, que tenim una miqueta.
10: D'alguna manera, és allò de dir, participes per passar-ho bé, però si guanyes...
14: Això és una motivació.
13: També agrada. A veure on t'arribem.
14: Això és una motivació més. Més, no és
10: l'altre. No és guanyar, però que et sents més content de que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc,
14: no has de ser una obsessió, però sí que...
10: Exacte.
14: Però sí una motivació més.
10: I és per això, en aquest sentit, que igual que fem el guajim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre quan el diagnòstic en una malaltia d'aquest tipus d'alguna manera pues, t'afecta al que ha tingut l'enfermedad i a l'entorn de casa.
14: Clar,
10: llavors, família. També fem la psicologia una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
14: Que bé, que interessant.
10: Perquè d'alguna manera que es parla, que és aclarar una mica de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
14: Sí, sí, sí.
10: I és per això que vam parlar amb la Lira amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que els autoritzessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes. I ens va molt bé, la veritat és aquesta.
1: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
10: Parkinson
1: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres, amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes que en formeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades, o, per exemple, amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
10: Sí, bueno, a més, sempre hem junt amb l'ABS del Vendrell, hem estat a les diades de salut.
14: A les fires.
10: A les fires de salut aquí al Vendrell,
14: sí,
10: a l'Arbós, a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè, d'alguna manera, som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant 1 o 2 o 3 membres.
14: Sí.
10: Encara queda, sabem que el tant percent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
14: Però, doncs, a veure si tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és sí. per salut,
1: correcte,
14: sí, sí, endavant. Sí, sí, sí, sí. I perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament. Sí, vull dir que també no pareu.
10: Sí, sí,
14: teniu
10: sí,
14: una reunió amb l'Ajuntament.
10: No parem. Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tota l'esforç que podem amb aquest sentit.
13: Tot anar a fer obres per fer...
1: Està clar. Que també...
13: Culturals, esportives, activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
1: Clar. Sí, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, eh? Sabem que és una enfermedad que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, amb aquesta llibertat, però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir la resta dels mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
10: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que un vano i cada varilla és un símptoma.
1: Clar, imagina't.
10: O sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
1: Cada un té un símptoma diferent.
13: Sí, tenim els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Si tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són... tremolors,
1: sí.
13: esquenes,
10: despiste, lentitud amb fer les coses...
13: petits detalls, però que ens afecta, no?
1: Clar.
13: I bueno, però dic, però jo és una malaltia, el que deia el company, que és molt desconegut, això. Jo mateix fa que estic diagnosticat fa 2 anys, i jo pensava que això era una cosa que no... Bueno, però és, la realitat és una altra, la realitat és que, ja et dic, que és els tremolors, però més coses.
1: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de sintomologia.
11: Però es veu que estan, inclús, vaig sentir per la ràdio l'altre dia, que hi havia molts avanços que es podia, inclús, sí. amb la implantació d'un xip, no? Que
13: sí,
11: podia...
13: tot això està en estudis, encara no està clar. Tot,
11: però es veu que s'hi està treballant.
1: Sí, hi ha un avançament.
13: Hi ha
1: l'avançament.
13: L'últim que sabem també és unes pulseres. Parlàvem d'unes pulseres que sembla ser que traçar-se tal
11: el metge.
13: L'especialista, el metge especialista,
10: l'neuròleg,
13: però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
11: Bueno, però si està...
13: Però sí. Bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues, estan aquí, no? Que...
10: Sí, és una enfermedad que, desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi ha coses que es van sortint, però bueno, clar, des de que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna bueno, manera...
11: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys, abans no les poden receptar, no?
10: Exacte.
14: Però en canvi no és una cosa... rara
1: no,
14: que
1: hi ha no,
14: enfermedades
1: no.
14: tan rares.
1: No, és una
14: enfermedad
1: comuna.
14: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps bueno, que corren.
10: Sí. També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
1: Sí, ja.
13: I a mi m'han comparat l'malaltia com aquell que porta ulleres. No? Si poses ulleres i a córrer, ja.
14: Sí.
13: Ho he estat normalitzant, no?
14: Sí. Sí,
1: perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson com altres malalties.
10: És la falta de dopamina.
1: Sí.
10: Però... Bueno, és bastant complexa i hasta nosaltres que
1: és complicat explicar-ho.
10: Tampoc el coneixem.
1: Sí, sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat esportiva adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, veu començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
13: Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, si ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I, bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus, per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran quatre gats allà, a ple.
1: Imagina't.
13: A ple.
10: Sí, 60 o 70 persones. No, l'últim no, jo vaig anar fa dos anys.
13: Estava ple, jo vaig quedar sorprès, no? I molt bé, era un club que hi ha de tenis taula que hi ha a Reus, els Ganxets, i estava molt ben organitzat i jo vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic, era un camp exclusivament per persones afectades per Parkinson.
1: Val.
13: I va estar fabulós, va ser fabulós allò.
10: Sí, també vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc,
11: pues clar,
14: ja veureu com ho aconseguireu.
13: Sí, això gràcies a la Lira,
10: terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem sempre, pues...
11: si vas pujant la qualitat, no?
10: Sí, exacte. Sí.
1: Clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs, no. O sí, no?
10: Sí, bueno, jo quan tenia 14 o 15 anys, ara en tinc 72, jo crec que vaig estar 50 anys sense jugar.
11: Que ping-pong, més o menys...
1: Sí, tu l'havies jugat, sí, és veritat. Poc o molt hi has jugat. Sí.
14: Potser no sé, de 30 cap avall ara no, però bueno, ja tenim una edat, sí, eh?
11: Ara tothom va amb la maquineta, sí. els joves d'ara no saben què és, però bueno, per la Lira tenim gent jove i tenim gent jove de qualitat.
1: Sí. És que està agafant molta força també el ping-pong, eh? No. Està agafant molta força també.
11: I a més tenim un
14: entrenador.
11: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
14: Sí, que l'estem enredant, l'estem enredant perquè
11: vingui.
14: Sí,
11: ja el portarem.
14: Sí, a més no com vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat.
1: Val.
14: I ha presentat...
1: Ah, sí, que... Sí,
14: sí, ha presentat una tesi.
1: Correcte.
14: Val, de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
1: Va, fantàstic.
14: Que se l'han estudiat, sí.
1: Sí, molt.
14: I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i amb aquests dies...
1: No, clar, sí.
14: Està estudiat. És xinès.
1: Molt bé.
14: És un xicot xinós, xinès, que juga ell i juga el germà. Una diu Yue Hao i l'altra Yue Han.
1: D'acord.
14: Sí.
1: Bé, ara quan acabin el curs...
14: Quan acabin el curs...
1: Segurament podran venir.
14: Sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
1: Sí.
11: Així, vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala per cosals, que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fossin molts, podríeu intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no un campionat aquí.
14: Estic segur que ho fareu, perquè això va més...
11: A veure, les taules ja les tenim.
14: Sí, i l'espai quasi que
11: també. I si no, i si es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que és un campionat, es fa a Santa Maria al Mar, perquè hi ha un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginar les taules cap allà, que és el que es fa, i doncs per què no es podia fer? El primer Open de tenis taula...
10: Agafem la paraula i per la part nostra, d'alguna manera...
11: Ja sabeu que la Lira la tindreu al costat.
1: Que bé, mira, m'encanta que això es forgi així en directe, eh?
11: Home, i tant.
1: M'agrada molt això.
11: Ja ho sabeu, que la Lira... perquè aquestes coses la tindreu sempre al costat.
1: Endavant.
11: Depèn de per què no.
1: Però per aquestes coses sí, eh?
10: Contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
1: Sí. I com deia, no? El tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que, evidentment, alguna cosa implica. Bueno, sí, potser els més professionals.
11: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
1: Sí, que és cert. Però, clar, és més coordinació, és més tècnica, no?, que és una mica el que a vosaltres us interessa una mica treballar, no?, en certa manera.
10: Ni més ni menys.
11: I després, a part d'això, també s'ho passeu bé, no?
1: Oh, i tant.
11: Està, això és el primordial.
1: Això també és important.
12: M'accepto que al principi érem 3 o 4,
10: sí, bueno, vam
12: i ara s'han apuntat hasta les dones i tot.
10: Vam començar 3.
11: Sí.
10: I ara som 9 o 10.
14: Bueno, 10. Quins dies deu entrenar?
10: Entrenem amb entrenador divendres al migdia, de 11 a 12. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres sols.
14: Us escapeu.
10: Sí, callem per WhatsApp i...
14: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes tenim un espai lliure, no?, per entrenar.
10: El dematí. I juguem entre...
14: Sí, però alguna vegada us he vist a les tardes?
10: Anàvem abans per la tarda.
15: però era més difícil trobar taula.
11: Ja no, per la tarda és el que té.
1: Clar, hi ha més activitat.
11: És el que deien del col·lapse.
1: Hi ha més activitat.
15: Sí. Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
13: entrenem. Deixem l'estona allí
15: practiquem o simplement peloteo, clic, clac, clac,
11: sí, sí,
15: esquerra,
11: molt bé. Bueno, això és el que es tracta.
13: Però que al dematí no hi ha ningú.
11: Ningú tampoc, eh?
15: A vegades hi ha gent també.
11: No, sí,
15: però bueno, ja ens organitzem i ens repartim les taules.
11: Hi ha molta taula, seri baix.
13: Un grup de WhatsApp entre nosaltres. Mira, avui em va bé, que et va bé, doncs vinga, vinga, va, avui quedem tal, quedem 3 o 4, però si jo, si jo puc, jo no puc.
1: Clar. Què us ensenya?
13: I per els divendres, però amb l'entrenador.
1: Què us ensenya l'entrenador? Justament, això volia preguntar. Què és, clar, què és el més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
13: Nosaltres que desconeixies, per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Però la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà, la manera de moure'ns...
11: Tècnica, no? Més aviat.
15: Tècnica. Sí, sí. I domini, posar uns aros a sobre la taula i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra entornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret. Un punt,
11: clar.
13: No, i una cosa important també, que ens fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem. Com ha de ser, no?
11: Sí, com ha de ser, clar. Sí.
1: Que és aquesta...
11: No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no?
15: Un mínim.
11: Això l'Enric ho sap molt bé. Ja m'ho penso, que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports. Ara pregunto jo, igual això dieu que és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
1: Jo penso que sí.
11: Pregunto amb l'Enric, que és professor de taekwondo. Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, sí, tant i tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, una mica aquesta concentració... Sí. Una mica de força
13: per edat i també
11: bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
13: No conec gaire
11: però sí, sí, sí que es podria fer.
13: No és un impediment l'edat, no?
11: No, no és cap impediment. Bueno, penso que cada cosa adequada
1: amb la seva mesura,
11: i la seva edat, la seva necessitat, et pot fer tot.
15: Com bicicleta de muntanya, pots
11: pues fer això.
15: Fer trialeres, que ja
11: pues és història. Pues és això. A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Val. Llavors, bueno, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats, però això passa amb un de 35, que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional... Això és apte per totes les edats.
1: Clar. Sí, això per coordinació, no?
11: Sí,
1: per...
11: sí. Però hi ha gent, física. No? Enric, que fan taekwondo, que no volen fer combat. Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, els que traiem notícies, són els que anem a competir.
1: Val.
11: Però això és un 10%, quasi, eh?
1: La resta
11: van allà a passar-s'ho bé...
1: Com a activitat esportiva, complerta...
11: Sí. Ho dic jo per ma filla, Sí, va, exacte. I no vol fer combat. Bueno, però com ella, moltíssim. Clar. Exacte.
1: No, s'entén. Sí. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
15: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
1: Val.
15: De les 4 de la tarda a les 6, 7. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
1: Bueno, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
15: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
11: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
1: Val.
11: També. I dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres poseu contacte amb ell, no?
1: Clar, quan aneu a entrenar...
11: Allà sabeu que allí sempre hi ha un noi que ell pren nota i després ja us ho passa amb altres i ja...
1: Molt bé, exacte.
11: Si no, es volen
13: passar. I bueno, això que deies mal, que ara estem a l'estat, però aviat es canviarem de domicili, diguéssim. Al centre cívic del Tívoli.
1: Val.
13: Allà tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
1: Fantàstic.
11: Sí, el d'allò de jubilats.
1: Sí, a l'esplai de gent gran.
10: Bueno, molt és bé. Que l'estació és una sala...
12: Sembla que és petita.
10: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
1: Clar, és un despatx, no? És un despatx.
10: Que a vegades més just i al final hem aconseguit que ens cedeixin un local més gran al segon pis d'allà.
11: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàfor, que és un cuento, no?
10: Sí, sí. El soroll. Allò, a l'estiu no pots tindre les finestres obertes perquè una sorollada de camions
11: això està, i a més a més, allò del fet d'haver esperat el semàfor per passar, allò talla molt, diguem-ne, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes.
10: Sí, sí.
11: Costa de que hi vegin, en canvi, el Tívoli és el mig del poble, és
1: sí,
11: a dir
1: sí,
11: mateix.
1: Sí, vull sí, dir que... sí, sí, sí, que bé. Doncs la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de conèixer una mica més què feu i les moltes coses que feu, això és una mostra, ja dèiem, eh?
10: Sí, sí,
1: al començament
10: sí.
1: de la conversa també ho heu anomenat, que teniu això, teniu psicòleg, feu trobades, feu activitats, és a dir que és molt complet, eh? El que feu i treballeu sí. des de la pròpia delegació.
13: Hi ha activitats d'aquestes que no sé si ho han comentat que, que són si pels socis són gratuïtes, altres que paguem una quota mínima.
1: Un mínim, eh?
13: Per exemple, la logopeda paguem una miqueta, pues tenim un club de lectura que no paguem res, vull dir, són activitats que són gratuïtes. No?
1: Ostres, quantes coses, que feu,
10: sí,
1: realment,
10: Estem muntant una coral.
1: Mira.
10: Sí, també, el cantar també és important pel Parkinson.
11: Bé,
13: tu ets
11: no?
13: una persona que és molt... No sé si diu el nom o no.
10: Sí,
13: que és molt adient i molt, molt enrotllada, que l'Anna Ibarz...
1: Home, sí, sí, i tant.
10: L'Anna Ibarz ens està donant classes de cant.
11: Molt bé.
13: Això és l'última activitat.
11: Bueno, doncs,
13: l'última nova activitat.
11: A veure el dia que feu un concert, no? Que
10: bueno,
11: portem
10: tres sessions.
13: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
11: I tant.
1: Però dia, em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estàveu constituint com a entitat de delegació i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats que ho trobo fantàstic.
11: I a més quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb orgue.
13: Bueno,
11: com a president de l'Orga. Aquesta, també hi hauria aquesta possibilitat.
1: Molt bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja en un sol matí, sí, en aquesta estona. És fantàstic, això.
14: Té bon futur,
1: I tant, fantàstic.
13: Esperem que sí.
1: I tant, doncs un plaer...
13: És important pels afectats.
1: Clar, això, màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí, gràcies per venir a explicar-ho. I no hi ha 2 sense 3, 3 sense 4, així que tot i que ja hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust.
10: Sí,
1: d'acord,
10: sí.
1: Sempre oberts,
10: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
1: Fantàstic. Doncs,
13: encantat de la vida, de
1: veritat. Igualment, per venir.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
16: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
17: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
18: corazón y te entrego todo.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies, els butlletins amb la xarxa de comunicació local i que ens porten a la segona part de programa, a les 10:04. I de ple ja en tot aquesta jornada d'avui divendres, 5 de juny, programa número 3985. I la intenció sempre és aquesta, sempre ho anem recordant, acompanyar-vos, apropar-vos contingut ben variat, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció possible i totes les ganes, això, de buscar aquesta bona estona de ràdio, sense més. I, de fet, cada setmana els divendres tenim aquest espai sobre llibres, aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel i del qual de seguida començarem per aquí. A banda, també volem conèixer tot el projecte de l'Álvaro Solà. Ell participa activament, doncs, elaborant diferents entrevistes a personalitats culturals, polítiques, socials, a una pàgina web, a una publicació que es diu El Diari del Discapacitat. I les moltes entrevistes que ha fet s'han convertit en un llibre. Un projecte que es diu Plantant Cara i un llibre que es presenta a finals d'aquest mes de juny a Tarragona. Doncs bé, coneixerem tota aquesta història de l'Álvaro Solà, del qual ha estat una conversa molt xula. No us la perdeu. També tindrem la informació de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, Altaveu Jove Baix Penedès. I després de les 11 parlarem de cinema, agenda i, per suposat, participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona i segona part.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Un calaix sempre ben carregat de lectures, Montse Porcel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, ja ha deixat de ploure, almenys aquí
0: sí,
1: a aquesta part de Vendrell, Sant Oliva, no sé si per una mica més, però bé.
0: Bueno, inclús sembla que vulgui sortir alguna ullada de sol i tot,
1: sí,
0: eh, aquestes hores.
1: Sí, també, també, però bé, que plogui, que és la primavera
0: sempre,
1: encara.
0: Sempre.
1: Doncs bé, mireu, avui vull donar la benvinguda, a part de els que tenen... de que ens escolta, a les cartes. Uh-huh. Aquestes cartes que avui en dia, doncs, pràcticament, doncs, ja no és un gènere o una manera de comunicar-se, que està com una mica passat de moda, però, en canvi, hi han molts contes, moltes novel·les, moltes pel·lícules, bueno, que s'han fet també, que tenen com a protagonista la carta. I també, doncs, una mica reivindicar la figura dels carters i les carteres,
0: vaja,
1: que encara, doncs, ens arriben a casa, no? Que passa que són d'un altre estil. Uh-huh. Doncs mira, a partir de, també una mica, tornant una miqueta amb l'any de Pau Casals, he trobat un llibre que es diu Querido Maestro, que és una correspondència de Pau Casals, també interessant, des del 1893 fins al 1973, de l'editorial Acantilado. Jo crec que es trobarà segur,
0: sí, fàcil,
1: a les llibreries, i si no, doncs a la biblioteca, com sempre, de dues autores, Anna Mora i Anna Dalmau, que he trobat que són musicòlogues, no? Són persones, doncs, que expertes, doncs, amb la música, inclús algunes vegades, doncs, també les escoles o els instituts hi han alguns mestres de música, doncs, que són experts amb aquest tema, pedagogues també, i també músiques. Músiques en actiu, es veu que tenen una llarga experiència en l'edició d'epistolari. Començarem abans del llibre, què és això de l'epistolari? Perquè, clar, jo que sona molt, però una mica la definició que sempre, doncs, va bé una miqueta. En primer lloc, epistolari seria un conjunt d'epístoles, que en llatí significa lletra i carta. Mm. Es deriva les paraules.
0: Sí, sí, sí.
1: És un text escrit amb finalitat de comunicació, també literari, i en el cristianisme de predicació religiosa, les famoses epístoles, no? I clar, dius, bé, però epístola, ara parlem de cartes. Carta seria més íntim, més popular. I epístola és quan aquella carta ja transcendeix, doncs, això, no?, a fer-la pública.
0: Val.
1: A través, doncs, d'un llibre. Ja és un terme una mica més literari, no? Hem de parlar també de novel·les epistolars. En un altre programa també vaig comentar una novel·la. Doncs és que la novel·la Dràcula també és una novel·la epistolar.
0: És veritat, és veritat.
1: A través de cartes del Bram Stoker, i una altra de la literatura catalana, de Llorenç Villalonga, Ver o La sala de les nines. Bé, n'hi ha moltes, però jo buscant i remenant, doncs, aquestes, perquè que algunes trobes i o no són tan conegudes o jo no les conec, no? Per tant, si una epístola és això, és una carta, un epistolari és un llibre, o també a vegades pot dir d'un quadern, on es recullen col·leccions de cartes, tornem-ho, epístoles, que es poden trobar disperses. La seva redacció pot ser d'un o diversos autors, i els destinataris poden ser un o més d'un. I ja vindrà amb això del llibre de Querido Maestro, no? Aquest pot referir-se, a més, a un diari d'escriptura. És a dir, una persona, doncs, que fa un diari que, en el fons, es converteix, doncs, també en una carta, perquè va dirigit, doncs, a algú. Així com també a una novel·la. Hi ha novel·les, com he dit abans, que utilitzen aquesta, com si diguéssim, aquest gènere, no? Que inclou, doncs, cartes, o també a vegades són missatges, elaborats i intercanviats entre els seus personatges, o bé l'autoria de les quals correspon a un de sol. Per tant, aquí una mica, doncs, la definició. A vegades dius, bé, també saber d'on venen les paraules, no?
0: Sí.
1: Bé, doncs, seguirem amb Querido Maestro. És una correspondència La primera sembla que abasta tota la vida de Casals. És un document de primer ordre a través, clar, es duria a cartejar, imaginem-nos, no?, en aquella època una persona tan pública, tan popular, no?, d'intercanvi amb molts interlocutors, no?, entre els quals, doncs, es veu que es troben compositors, instrumentistes, poetes, polítics i intel·lectuals, no? Sí, era una persona amb aquest aspecte, doncs, que, com era una persona, crec jo, inquieta, va donar peu, doncs, a que com a artista es cartegés, doncs, amb moltes personalitats,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I, clar, a partir d'aquestes cartes, una mica es descobreix com era Pau Casals, perquè, clar, d'alguna manera les cartes és una cosa que surten de... Bueno, jo crec com de dins, no? I també, doncs, la relació que per ell existia entre l'art i la vida, no? Va ser un observador d'unes èpoques històriques, no?, del segle XX, no?, que no n'hi van haver més d'una, no? I aquestes pàgines no només es mostren aquestes cartes i el seu contingut, no?, sinó les seves idees, les seves preocupacions i les seves creences, no? Doncs d'un violoncista, una persona molt meticulosa com a professor, compositor i, a més, va ser també director d'orquestra, sinó també una mica, doncs, un artista compromès, no?, amb els temes, doncs, que afectaven sobretot a la pau i els drets humans. Per tant, querido maestro, doncs, les cartes de Pau Casals, que aquestes dues autores, doncs, han recopilat i han fet, doncs, una bona feina. Bé, seguim.
2: Va.
1: Buscant així llibres, també n'hi ha un, que és de la, bueno, Jane Austen, Afectuosament teva. Ah, el títol ja, Afectuosamente tuya. Que és una selecció de cartes personals de l'autora, doncs, que també el que dèiem, no?, que demostra d'una mica, doncs, la seva vida íntima, diguem-ne, no? Hi han també llibres de cartes de la Virginia Woolf, però dic, bé, tampoc no qüestió de, sinó que buscant es troben, no? I algunes, doncs, que, bueno, que podia llegir, i altres, doncs, altres no. Una que també és curiosa, cartes d'amor. Ara fa cada any a Calafell es fa un literari de cartes d'amor.
2: De cartes d'amor, sí, és tot un gènere també.
1: Tot un gènere, sí, clar, és el gènere literari d'amor, però a més de cartes, no? Clar, és que abans, és veritat, no?, els enamorats escrivien cartes, no?
2: Sí.
1: Inclús, recordo, doncs, per exemple, quan el servei militar, les parelles de nòvios es cartejaven molt, i una manera, doncs, el telèfon encara, bueno, dic a la meva època, no?, estem parlant dels anys, jo què sé, 50, 60, doncs era, també es cartejaven les parelles, no? El subtítol diu, tots tenim una carta pendent d'escriure. És un llibre, clar, una mica únic, perquè és col·lectiu, és a dir, clar, no hi ha un autor, sinó que recupera el valor de la carta manuscrita. És un recull d'històries emotives que, gràcies a la iniciativa Cartes d'Amor, a les xarxes socials, es publiquen en un llibre. Diu, un homenatge, doncs, a la màgia de la carta, doncs això, manuscrita, escrita a mà, no? Hi ha una selecció de les cartes manuscrites que els autors els hi ha arribat des de tot els racons del país i de més enllà, no? De testimonis d'emocions sinceres de diferents generacions, i que diu que han trencat silencis i han donat veu a aquestes persones, no? Hi ha hagut un segon volum, Cartes d'Amor 2, de l'editorial Columna, no? També de diversos autors, no? Es veu que després de l'èxit del primer volum torna la segona edició. També una selecció de les cartes manuscrites que van arribar als autors des de tot arreu, no? I cartes, per exemple, entre pares i fills, entre amics, entre amants, d'avis a nets, cartes d'amor, cartes d'enyor, de gratitud, d'esperança i de records, no? Què passa, clar, en un temps dominat per missatges, no? Ja ho sabem, per WhatsApp, per correu electrònic, també, doncs, i que són efímers, perquè, clar, una carta, d'alguna manera, les poden guardar, no? Es guarden allà en un raconet,
3: sí.
1: Quan te vols les estripes o les continues guardant, no? I clar, vol una mica reivindicar, doncs, el fet això d'escriure, que jo penso a les generacions d'ara, els hi parles d'això i no sé, i et diuen de no, jo per què d'escriure, no? Vull dir, no, és que ja ni se'ls hi ocorreix, no? De, no, i a més és que, a veure, és que és lògic, com han d'escriure, no? Si amb un WhatsApp poden escriure amb un amic, el tenen als Estats Units, no?
3: Sí.
1: També, no? Però...
0: I a més, anaven amb emoticones i aquestes coses,
1: sí.
0: I ja, ni escriure ja, és a dir, tot va a base d'imatges, emoticones i aquest tipus de coses, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo a vegades, no perquè em faci mal, no, però a vegades envio missatges, que clar, són coses així, de missatge de veu, no per res, però dius, bé, per tres o quatre línies de veu i així em puc esplaiar més.
3: Sí, sí.
1: Però bé, però que hi hagin llibres que recullin aquestes cartes, doncs no sé, sempre, doncs, és interessant, no? I ara, clar, dins la literatura infantil i juvenil també hi ha una bona colla de contes. Hi ha uns contes, que n'hi ha dos, una mica antics, però que es continuen reeditant, perquè la seva autora, doncs, ja va morir fa uns anys, que és la Christine Noslinger, que es diu Estimada Susi, Estimat Pol. És un llibre, una novel·leta, no? Que són cartes, tots són cartes, no? Entre dos són jovenets, deuen tenir entre 8 i 9 anys, que és la Susi i el Pol, que, clar, com les escriuen ells, és bonic perquè és la seva manera que ells doncs entenen el món, la seva vida, doncs, de cada dia, el que els hi passa a la família, el que els hi passa a l'escola, no? Són amics, doncs, de fa molts anys, viuen molt a prop i que sempre han anat junts a l'escola. Però resulta que els pares d'en Pol tenen una nova feina i han de marxar. Han de marxar, doncs, a un altre... han de marxar fora de la capital, de Viena,

0: aconsegueixen que les famílies facin les vacances junts, no? Però és una història, doncs, això, és bonica, més que res, perquè sí que és a través de cartes, però el públic juvenil, entre a partir de 9 o 10 anys, doncs, és interessant, no? Literàriament, doncs, està molt ben escrit. Aquesta és una gran autora juvenil infantil, no? I la mateixa Susi, hi ha un altre conte, que també és molt bonic, que és Estimada iaia, la teva Susi. A més, està molt ben triat els títols, eh? Està, Estimada Susi. Clar, quan se comença una carta, també és una... com comença una carta, com s'acaba. A vegades passa, no? Inclús jo quan faig un correu, a vegades, segons a qui li dirigeixo, no sé com acabar-lo. Sí, perquè clar, si és, ja, molt, sí, si és íntim, vols una abraçada, no? Però si és allò, doncs salutes.
1: Són dos cordials, no?
0: No, no, però no és broma. Jo quan era jovenet, jove vaig estudiar com a administració i hi ha un munt de saber començar i acabar una carta,
1: no? Benvolgut, benvolguda.
0: Sí, sí, que és clar, que és una cosa que s'ha de saber, ja no diem si és una gran personalitat, aquests ja no me'n recordo ja. Bé, doncs és de la mateixa autora i la Susi, no? Que està a Grècia de vacances i cada dia escriu una carta a la seva àvia, no? Doncs està molt contenta perquè es veu que aviat veurà el seu amic Pol, però quan es troba les coses no són com ella es pensava. Per tant, tenim aquestes dos contes, novel·les juvenils de cartes, no? Una altra, que també pels més petits, 7, 8, 9 anys, que es diu... aquesta és molt divertida, El cartell oliu o unes cartes especials, que és una col·lecció que n'hi ha més d'un del cartell oliu. Una deliciosa saca de correus amb cartes de debò adreçades a coneguts personatges perquè les obris i les llegeixis. És un llibre molt original. Dins el sobre, adreçat a personatges de contes, Els tres ossets, hi trobaràs una nota de la Rínxols d'Or demanant disculpes, una circular, també se fa servir aquesta... Una circular no és ben bé una carta. Una circular seria un missatge que es fa servir millor a les empreses o,
1: val, sí,
0: o una comunitat
1: que
0: de veïns.
1: Que s'envien a vària gent.
0: A vària gent, no? Mm. Per a la bruixa, una targeta postal per al gegant i moltes coses més. Una altra cosa que també s'ha perdut a l'enviar postals quan anaves de viatges.
1: És veritat.
0: Jo tinc una col·lecció, perquè a mi m'agrada molt col·leccionar, sí, de vistes de tot, bueno, tot el món, no? Però sí, sí, enviaves i quan el rebies et feia...
1: Sí, sí, sí.
0: Feia il·lusió, de, a més, sense sobre. Hi havia un quadret, bueno, un quadret, posaves el segell, clar, no hi havia remitent, però clar, qui ho rebia, doncs ja sabia de qui era, no? Un altre, que també l'he trobat com una novetat, que es diu Cartes imprevistes, de Tina Vallès. La ressenya és divertida, diu. Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans i una forquilla a un raspall de dents? Què tenen en comú? De què deuen xerrar un coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments les sabates? Pot tenir pessigolles un plat? Diu que els objectes d'aquesta casa no és que parlin, és que s'escriuen cartes i tenen un pla. La humana amb qui viuen últimament està estranya i la volen ajudar. Entre tots faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. Mentre una agulla d'estendre avorrida de fer sempre el mateix decidirà emprendre una aventura balcó avall. Ha guanyat un premi Serra d'Or de literatura infantil i juvenil aquest 2026. Per tant, és, bueno, és així. És
1: molt bé.
0: És divertida. Bé, una novetat d'aquest Sant Jordi, l'altre dia el vaig escoltar per la ràdio, però mira, el tornaré a comentar, el llibre Nens del Vendrell, 100 anys en 100 actuacions. Està, sí, bé, és bonic que es facin, s'editin llibres de la cultura popular, no? I està molt bé, no? És un llibre, doncs, amb cròniques, amb fotos, moltes, de les 100 actuacions que han marcat els 100 anys d'història de la colla vendrellenca. Es veu que ells han anat fent entrevistes, recull, de, clar, 100 anys, que algunes coses potser no les han conservat, però déu-n'hi-do la feina que han fet, no? Diu, l'actuació d'una colla castellera és allò que dona sentit a la seva existència. És que passen totes les activitats

0: de cultura popular, no? Els diables, si no sortissin al correfoc, o les corals a cantar, o, doncs és que és així. És on s'evidencia el seu estat, no? Si progressa, si es manté, o si va cap enrere, no? A vegades hi ha colles que passen crisis, com a tot arreu. Diu, per això hem pensat que si volíem explicar la centenària història de la colla castellera Nens del Vendrell, seria un bon exercici fixar-nos a les seves actuacions. Això també està molt bé, aquest tema que han trobat, no? Com fer-ho. Són gairebé 1.800. Déu-m'hi-do, eh? Uh-huh. Perquè, a més, es concentra molt a les festes majors. Bueno, durant l'any també, sí. Però, clar, amb 100 anys, Déu-m'hi-do. Però per fer-ho factible, n'hem escollit 100. Aquelles que, per un motiu o un altre, han quedat marcades en la trajectòria de la colla. I han imprès el caràcter propi en cada moment en què s'han realitzat, no? N'hi ha d'èpiques, no?, que transcendeixen la colla, per esdevenir moments clau en la història dels castells. D'altres, doncs, que no han anat tan bé, fruit dels episodis que ha hagut de viure la colla. I també algunes viscudes amb l'íntima satisfacció de saber que representen per als nens. 100 anys explicat en 100 actuacions. És un llibre també, doncs, molt, molt bonic i interessant, no? Bé, doncs, a veure si ens animem i de tant en tant escrivim una carta, no sé qui, però bueno, sí. és complicat.
1: I a més, diuen que és terapèutic, inclús, eh? Fet, és a dir, l'escriure manuscritament, diuen que és terapèutic, que va molt bé, perquè és una funció una mica inconscient i que és un fet molt, molt, molt saludable, per entendre's, molt terapèutic. Sí, i per això escriure alguna carta i enviar-li a algú, o enviar-la a tu mateix, que de vegades també ho podem fer-ho. Sí. És un fet molt recomanable.
0: Clar, perquè
1: ho hem de fer.
0: I quan ho fem així a mà i carta, es converteix d'alguna manera com en una mena de diari.
1: Sí.
0: Bé, tot el que sigui, reflexionar, parar-se un moment i dir, a veure, què m'ha passat avui o què m'agradaria dir-li, que a vegades doncs, no li arribes a dir, pel que sigui, no? Jo recordo una vegada també una cosa a la meva filla, una època d'aquelles, i li vaig escriure una carta. Li vaig fer, això sí, per correu electrònic, perquè, bueno, estava lluny de casa i tal, i em va sortir una carta, i ara encara se'n recorda, diu, és que a vegades, personalment, pel que sigui, en canvi, quan ho escrius i li dones a l'altre, això també és una mica psicològic, no? O perquè jo, no sé, te surt també, o tens un dia de dir, avui, pumba, i amb aquella persona no pots parlar, i ho escric i li envio, o no li envio. Doncs va, farem un exercici.
1: Vinga.
0: Ens presentarem a algun concurs.
1: No se sap mai.
0: No, doncs ara, sí, perquè ja fa 2 o 3 anys, aquesta de cartes d'amor, i bueno, teníem un gos, el pastor, un pastor alemany, que ens va morir, i li vaig escriure una carta, però no es notava que era un gos. I mira, em va sortir un dia, pim, pim, pim, i vaig firmar, i aleshores al final que s'hi deia. Deia, se sabia que era el meu. A veure, no és que vulgui comparar, no. Però em va sortir perquè d'alguna manera te'ls estimes, els cuides.
1: Sí, home, sí.
0: I em va sortir, dic, bé, em presento el concurs. I, bueno, no sé, em va fer, més que res, il·lusió, no? I sí, li vaig escriure. Jo participava també en una revista quan estava a Hospitalet i també la vaig publicar i també en forma de, bueno, de carta. D'alguna manera, sí, era, clar, és que inclús jo pensant, i ara la cançó que escoltarem, que és de Sergi Carbonell, moltes cançons o poemes semblen cartes, també diria, no?
1: Sí, i tant. Sí, una mica tot pot arribar a ser una carta.
0: Una carta,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Recordo, per exemple, aquell poema tan bonic, Palabras para Julia, de... Ai, els noms, ai, ara no em ve al cap. Ai, que pobre es va... Bueno, aquest poeta es va suïcidar, vaja. I li escriu, no li escriu, li fa la poesia, però és que està dirigida doncs a la seva filla, és una forma de carta. O o també una cançó que a mi m'agrada molt, de Los Secretos, Agárrate fuerte a mi María, és que li dirigís a la seva filla, i d'escoltar-la, és que és una No, és a dir, no sé, la, és poesia, sí, carta, cançó...
1: Sí, sí, sí, tot pot convertir-se en una
0: convertir-se
1: carta.
0: En una carta que li dirigeixes a algú.
1: Sí, sí,
0: doncs,
1: sí, sí.
0: Només una cosa que està a prop d'aquí, que és els monjos, fan una fira molt interessant, que és d'herbes, en general, no? I aquest diumenge hi fan, doncs, tota una jornada, doncs, d'actuacions, coses, inclús gastronomia. El que passa... que és, no els monjos, el castell de Penyafort. Què passa? Que veu que dalt no hi ha mà, clar, es fa, hi ha molta gent i no es pot aparcar. Aleshores, a baix, bueno, ho podeu buscar per internet, però mira, ho comento aquí, no? A veure, ho diu aquí, a veure, sí. Hi haurà un trenet...
1: Val, que anirà pujant la gent.
0: Que anirà pujant. I la gent, doncs, aparca, un aparcament. El pàrquing asfaltat Ondonova, no sé on para això, Ondonova, no? I el trenet des de les 9 del matí fins les 9... Fins les 9 del vespre. A més, a la tarda hi ha actuacions de quatre corals i clar, s'ajunta molta gent. I és una activitat que, bueno, és... la fan cada any, o dos cops l'any.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs cuideu-vos.
1: Una bona recomanació.
0: Sí, i escriure cartes.
1: Escriure cartes.
0: I escoltar aquesta cançó...
1: Quina cançó és?
0: De Sergi Carbonell.
1: Molt bé, que es diu Carta de comiat, justament.
0: Carta de comiat.
1: Molt bé.
0: Dic, mira, és, doncs, és bonica.
1: L'escoltem i acabarem d'aquesta manera.
0: Aquesta manera.
1: Gràcies, Montse. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
0: Adéu, adéu.
2: Els meus fantasmes, els meus desastres,

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Es va de ple al contingut principal i a l'entrevista principal d'aquest programa d'avui, que passa justament per aquesta iniciativa que té, deixa'm-ho dir així, molta energia i molt de talent, en certa manera, perquè és un treball literari, periodístic, d'entrevista, que sobretot vol parlar, vol defensar la inclusió i la diversitat, en certa manera. L'impulsor de tot aquest projecte, plantant cara, és l'Álvaro Solà, que ens acompanya. Álvaro, com estàs?
4: Bé, encantat de ser aquí amb tu. De veritat, em fa molta il·lusió.
3: Gràcies. Tens una energia inesgotable, Álvaro.
4: Tinc TDA, que sóc imperatiu, la veritat. Per això ja em ve de sèrie.
3: Bé, independentment d'això, hem parlat per telèfon, ens hem enviat missatges. Només d'aquesta manera és on traspua aquesta energia de fer coses, de voler fer. I ara m'ho explicaves també, que no pares amunt i avall promocionant el llibre, que aquí parlarem. És a dir, tens molta energia, energia positiva.
4: Fem masses coses, vull dir, a vegades sí que he de descansar, t'ho puc dir. Els diumenges intento descansar, és veritat que al matí m'aixeco aviat, tinc la tendència d'aixecar-me els diumenges aviat a buscar el diari.
3: Ja,
4: bé. La Vanguardia, per estar informat de les notícies, que m'agrada molt.
3: Molt bé. Escolta'm, ajuda'ns a conèixer una mica més l'inici de tot aquest projecte, plantant cara. El llibre, que ara en parlarem, que ve una mica arrel d'aquest projecte, és que ho vull dir-ho perquè m'agrada molt, que és Converses que transformen, històries que inspiren.
4: Sí, però això no és meu, aquest títol és de l'editorial, ho va ficar això, aquest segona part ho va ficar l'editorial amb consens amb mi, eh?
3: Molt bé.
4: Però és veritat que, bueno, tot va iniciar-se fa un any i mig, crec, calculo, amb una trucada que va fer el director. Jo ja col·laborava amb el director del diari Discapacitat, ja col·laborava, i se'm va córrer, doncs mira, al final volia fer, sempre he volgut escriure un llibre que es digués Plantant Cara, precisament, i se'm va córrer fa un any i mig fent una trucada al director del diari Discapacitat, proposant-li, ell encantadíssim, ell va ser el primer que va creure. Després vaig trucar a l'Isaac Padrós, que és un diputat del Parlament de Catalunya que és invident, sec, i li va agradar la idea, i el seu assessor, bueno, el seu assistent personal li va agradar la idea. Llavors vaig començar a entrevistar-lo a ell, i em va agradar molt la idea, i tal, i això s'ha omplert de, no sé, 300 entrevistes en un any i mig.
3: Ostres!
4: 60, no sé quantes publicades ja, i amb el llibre, i bueno, avui l'última, precisament, del conseller d'Empresa i Treball, del meu conseller, que treballo al Departament d'Empresa i Treball, i la setmana que ve la rectora, crec, de la Universitat Pompeu Fabra, que la setmana publico una diferent, i puc triar, ara ja puc triar. I he entrevistat gent de tots els sectors, entre ells els 6 expresidents de Catalunya, el president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Girona, més alcaldes de la zona.
3: Vaja.
4: Bueno, al final, ministres, 3 ministres. Sí, sí,
3: així. Ho dius així com molt fàcil?
4: Ferran Adrià, Juan Carlos Unzué, Mònica Terribas, Mariu Serra, bueno, te podria dir-te...
3: Entre d'altres, eh?
4: Entre d'altres, sí, sí.
3: Escolta'm, això, que ara ho expliques com si fos tot molt fàcil.
4: Sí, en un
3: nosaltres que més o menys coneixem el format i el que és entrevistar...
4: I a més escrites i online, vull dir, les envio per correu i la persona quan vol me les respon i m'adjunta fotos seves.
3: Aquí hi ha una feinada, Álvaro.
4: Sí, una feinada, cuidado. Sí, sí, i després el llibre que també t'explicaré, que ja està el seu, però sí, sí.
3: Clar, clar, i tot va començar això, eh? Amb l'interès d'escriure el diari de la discapacitat.
4: Sí, l'interès de fer alguna cosa diferent, perquè sempre he pensat que les persones parlem des de la discapacitat, des de la llunyania, es parlen missatges dels mitjans, es parlen de llunyania,
3: sí.
4: I apropar també, és veritat, la gent a la discapacitat, que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat. Al final la discapacitat no deixa ser la mateixa societat.
3: Clar.
4: Vale? Llavors, he entrevistat tota aquesta gent, llavors, bueno, al final tinc moltes aficions que estic, que és la discapacitat,
3: uh-huh.
4: Moltes reflexions, i al final també humanitzo la política, és una de les
3: clar,
4: coses
3: clar,
4: que
3: sí,
4: intento
3: sí,
4: fer.
3: Sí, sí, sí. Clar, s'ha de dir que sí, sobretot la discapacitat sempre hi orbita, sempre hi és present, però és cert que no és el protagonista absolut de les teves converses per això.
4: No,
3: perquè dona peu a parlar inclús de la vida,
4: de la vida, evidentment, sí, hi ha gent de la vida, per exemple, en Màrius Serra em va explicar, per exemple, que se li va morir un fill amb això, una malaltia, una polio, una aquesta,
3: sí.
4: Juan Carlos Unzué, que em va impressionar la seva entrevista. T'ho puc dir, que a mi em va impressionar una frase que és la seva, la seva entrevista, que diu que les ajudes de l'ELA han d'arribar quan abans perquè cap persona volem viure tingui que morir.
3: Clar. Doncs
4: això, a mi em pressa, gent com l'Ale Roca, que admiro moltíssim, bueno, moltíssim, i és veritat el que deia, els polítics no només ha estat omplir el meu qüestionari que els envio, que està molt bé, però molt s'he parlat, així, per exemple, el president Illa ens va rebre a mà, bueno, a la família, al Parlament, el president del Parlament també ens va rebre al Parlament.
3: Buah.
4: Amb el president Montilla ha fet un videopodcast amb ell i també em porto molt bé amb la seva cap de comunicació i disposar de tot. Amb el president Torra és veritat que alguna col·laboració hi fa, i amb el president Puigdemont sí que he parlat, sí, per missatge em va enviar una carta l'altre dia. O sigui, amb tots he parlat d'alguna manera. I l'alcalde de Barcelona em va enviar un correu, el MAC, és veritat, que te puc dir, el rei d'Espanya em va dir que no, també vaig escriure el rei d'Espanya, he escrit al Macron, tinc una carta final,
3: sí?
4: Pel Macron, tinc una carta, bueno, pel Meloni, tinc una carta de Meloni, tinc una carta de la von der Leyen, etcètera.
3: I ho fas per correu?
4: Per correu tot. Sí, sí,
3: tan fàcil com t'interessa entrevistar algú?
4: Sí, m'interessa entrevistar. Bueno, és veritat que tinc contactes, és veritat,
3: però
4: a través de contactes tinc contactes, però és veritat, però la majoria per correu, vull dir, en caps de gabinet, caps de protocol. Ara, per exemple, aquest mes estic fent un màster de protocol amb la presentació del llibre.
3: Ostres!
4: Perquè al final és...
3: Clar, és a dir, totes aquestes entrevistes que les estan transcrites i publicades en aquest diari de la discapacitat, només per aquest mitjà o també
4: només
3: abans
4: del
3: llibre és publicat en altres llocs?
4: No, només el mitjà. És a dir, moltes de les entrevistes que surten al llibre estan publicades al diari de discapacitat.
3: Però
4: hi ha algunes, que no, per exemple, la de ma mare, que és l'última que surt, la del president Torra és l'únic president que no l'he publicat encara, però surt al llibre,
3: vale.
4: Que així dona una exclusiva. I no sé, hi ha més gent d'aquesta que surt al llibre que no ha estat publicada.
3: Va,
4: però hi ha molta gent que sí que surt al llibre. Però és veritat que les introduccions que fa el diari Discapacitat són molt diferents que les que surten al llibre que l'entrevista.
3: Així doncs, aquest plantant cara és això, eh? És la causa, l'efecte causa d'aquestes entrevistes. Des d'un principi, però tenies clar que això acabaria amb un llibre, no?
4: Bueno,
3: no,
4: un llibre. Afecta, no? Hauria de fer més llibres, perquè és veritat que he deixat molta gent fora. He triat 51 de tots els sectors de la societat, gairebé paritari, i al final he deixat moltíssima gent fora, vull dir.
3: Molt bé.
4: I ministres he deixat fora, per exemple, no sé, al final gent com el Josep Cunit, que és un crac.
3: Molt bé.
4: O la Carme Roscadella, bueno, al final he deixat moltíssima gent fora, clar.
3: De fet, és un llibre que una mica va passant entre la literatura, el periodisme, el format entrevista, que és molt concret.
4: Clar.
3: Una mica vas tocant tots aquests
4: pasos. La primera pensa que és una noia que fa molta il·lusió, i t'ho puc dir, que té 23 anys, que és integradora social de la Federació Catalana de Síndrome de Down.
3: Uh-huh.
4: I és veritat que el pròleg me l'ha fet un escriptor també amb discapacitat, amb síndrome de Down, que es diu Andy Trias, que és un crac, i me l'ha fet, i com a homenatge a ell, doncs la primera la Laia Castro, aquesta noia de 23 anys, després el segon és Juan Carlos Unzué, segon capítol ja directament perquè toqui la fibra així la del conte llibre. I la tercera, que és la tercera, me'n recordava, la tercera és, crec, el Caminando con Bruno, que és un adolescent, nen, no sé si adolescent ara, que té paràlisi cerebral o així, que va encallar rodes, que és molt del Barça, i sa mare. Se va ir transitant així.
3: Ostres. Jo el que he anat veient amb el llibre, sobretot, ja torno a dir, la diversitat, evidentment, que és el pal de paller de les històries, surten gairebé totes les converses, però no diuen totes, però que no és el tema, és a dir...
4: Evidentment, parteix de la discapacitat, perquè sempre acabo preguntant què és per la discapacitat i tal. Però, evidentment, parla del tercer sector, també, que per mi el llibre és un homenatge a tota aquella gent que cada dia treballa dins del tercer sector, que és molt important a Catalunya.
3: Sí.
4: O gent, per exemple, no sé, al final, temes de política també hi parlem, temes, bueno, al final, d'experiències de la vida de la gent, de com veu el món, de la societat, com veu que s'ha de canviar, com veu la joventut, bueno, molts temes,
3: Jo m'hi he apuntat, si estàs d'acord o no, si m'ho dius, Álvaro, empatia, justícia social, compromís, solidaritat, i sobretot crec que es ben entengui, aquesta paraula, que és esperança.
4: Sí, esperança,
3: però ben entesa,
4: sí.
3: No com allò, com sinó de dir... Ostres, que no hi ha límits, que a vegades els límits són autoimposats i que ningú ens ha de marcar cap tipus de límit.
4: Clar, això precisament l'esperança. A mi gent veure com Juan Carlos Unzué, que, puc dir, el tio està patint les conseqüències de la ELA i tot això, a la seva pròpia salut, i que digui aquestes coses, que incomoda la seva entrevista, la societat incomoda. Sí. Perquè digui això, dona esperança al final, gent com aquesta.
3: Sí.
4: O la gent com l'Àlex Roca, o tanta gent.
3: És que, de fet, inclús a vegades, Álvaro, hi ha com un tabú a parlar d'això, sí o no?
4: Sí,
3: inclús amb la nominació. No, discapacitat, no. Diversitat funcional. No, diversitat funcional, no. No sé què. No, ara això, no. No, inclús a vegades la societat
4: ho veig.
3: Ostres, és collonut,
4: això. Sí, és veritat que jo dono gràcies, perquè al final el que diu ma mare m'ho diu moltes vegades, Álvaro, tu tens la sort que tothom t'ha dit que sí, és a dir, molta gent podria dir que no, com ha dit el Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, vale? Però és veritat, tinc la sort que tothom m'ha dit que sí. Pues això... me n'alegro que em diguin que sí, és a dir, jo no tinc la culpa de dir que sí, és veritat que he caigut bé, pues sí, però és veritat que és molta feina, el que tu dius, darrere hi ha molta feina, un any i mig tot això, un any i mig, sí, el maig va fer un any, per allà.
3: Clar,
4: llavors, és molta feina, sí.
3: Escolta'm, deies que tens com a 300 entrevistes, o més de 300 entrevistes fetes en un any i mig, Álvaro.
4: Sí, un any i mig.
3: És una burrada, això.
4: És una burrada, sí, vull dir, he tingut problemes per seleccionar, encara tinc problemes per seleccionar quina publico cada setmana, perquè, clar, intento que no, són dos, un home, faig una setmana un home, la següent setmana un altre home, la següent setmana una altra dona, la següent setmana una altra dona.
3: Sí.
4: Intento que no es dediquin al mateix cap dels quatre.
3: Val.
4: I això ho fa més difícil encara. Llavors, aquesta setmana, per exemple, avui el conseller d'Empresa i Treball, la setmana que ve la rectora de la UB, la Pompeu Fabra, perdó, i la setmana següent no sé quina dona, encara si la Carme Roscadella o encara no sé quina.
3: Val. Sí,
4: estic pensant quina, clar, perquè no vull publicar cap que surti al llibre encara.
3: Clar.
4: Llavors...
3: Sí. I, de fet, les entrevistes les fas també per correu? Passes les preguntes, passen, o la fas... telefònicament?
4: No, tot és per correu. Me contesten per correu, m'ajunten de fotos, menys el president Mas, que el president Mas me la va enviar a la seva cap d'oficina per WhatsApp, per àudios, i la vaig tenir que transcriure.
3: Que això t'ha portat molta feina,
4: Sí, però bueno, hi ha programes que t'ho fan.
3: Sí, també és veritat, avui en dia és un palet
4: més fàcil. I la Ruth Gumbau, que també és periodista, també me la va enviar per àudios de WhatsApp.
3: Clar.
4: Però els demés, hi ha alguna així per vídeo... Però bueno, després me l'ha enviat a escrites. Però la majoria de escrites online,
3: I aquest interès periodístic, d'on t'ha sortit?
4: Però fa molts anys que sí, que els diaris. Al final fa molts anys que he tingut columnes d'opinió, però encara tinc algú que cert temps al diari de Tarragona. És veritat, i bueno, al final faig molta cosa. Fa molts anys que sí, que articles. El 2013, el primer article, va assumir-ho, vaig fer una carta al rei Joan Carles, queixant-me de que matava elefants i de la Corina, t'ho puc dir, i la primera carta que va escriure en un diari.
3: Què dius ara?
4: Sí, sobre una carta que vaig fer un diari sobre el rei, una carta, un article, una carta al director, llavors.
3: Sí.
4: Vaig passar totes les etapes de sortir a molts diaris, al final...
3: Val. Així, aquest interès sempre ja està.
4: Sí, la primera, sí.
3: No? Suposo que ganes d'explicar, de reivindicar, que això sempre hi és, torno a dir.
4: Sempre.
3: Però sobretot és el que et veig jo, que tens moltes ganes d'explicar moltes coses.
4: Sí, tinc moltes experiències. Al final, amb les entrevistes encara tinc més experiència. Vull dir, fent el llibre, evidentment, moltes. I és veritat, em sap molt greu deixar tanta gent fora. Això és un dels hàndicaps que tinc, que ma mare li dic ara l'amenaço en fer un altre llibre. I em diu, ara espérate 2 o 3 anys. Sí, l'editorial també m'ho diu.
3: Saps? Però clar, amb aquesta quantitat d'entrevistes ja fetes, clar, és que ho podries publicar
4: un darrere l'altre. Clar, 151, podria fer 4 llibres.
3: Imagina't.
4: O més, perquè encara hi ha gent que m'està contestant les entrevistes, vull dir.
3: Sí, sí, sí.
4: Encara sí. Tinc cades, 300 que ja s'ha fet llegir més. Gent aquí, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Pensis, l'altre dia vaig rebre una, per exemple, del tinent d'alcalde de discapacitat de l'Ajuntament de Lleida. I l'alcaldessa, per exemple, l'alcaldessa Sabadell també me l'està contestant. O
3: sigui,
4: al final...
3: I per què aquest interès per la política a la vora?
4: Perquè m'agrada molt la política. Al final tinc bona relació, és veritat, amb els 6 expresidents, doncs, bueno, sí, tinc relació amb el president del Parlament. El president del Parlament és una de les coses que més m'agrada, que té un fill amb autisme, amb TDAH, superdotat, i diu que és brillant, el Bernat, i m'agrada molt que vingui a la meva presentació, això ho parlarem, però al final els presidents... Doncs jo sempre dic que els polítics no són superherois, no són extraterrestres. Són persones igual que tu i jo, que anem al col·le, anem a l'escola, i portem el nen al col·le, el que sigui, saps?
3: Sí,
4: llavors,
3: sí.
4: Humanitzar la política, doncs pues sí, i al final que recapacitin, també és una manera que recapacitin sobre la discapacitat.
3: Sí, sí, els que poden fer alguna cosa, no? Els que poden intentar canviar
4: fer, clar, sí,
3: algunes
4: sí,
3: coses són els polítics. Eh?
4: Clar, però jo, de veritat, quan dic que he entrevistat en un any els 6 expresidents de Catalunya, la gent se'm queda mirant dient, el Puigdemont també? I dic, sí, sí, el Puigdemont també. De fet, l'altre dia em va enviar una carta que em va dir que era un plaer haver estat... Bueno, que és un plaer haver-lo entrevistat, que és un plaer que sortia el meu llibre i tal. I, de fet, ha comprat un llibre i hi ha una diputada que li ha de portar el seu llibre signat.
3: Ah, fantàstic.
4: I tal, i al final em porto bé amb l'entorn, amb el Mònica Sares, amb l'alcalde de l'Alt Vendrell, amb el Kenneth, sí que em porto molt bé.
3: Molt bé.
4: Un tros de pa, el Kenneth. I no pot venir a la meva presentació perquè ha ficat un ple a la mateixa hora.
3: És possible, és possible.
4: Saps? L'altre dia em vaig rebre al Vendrell un correu de l'Ajuntament que no podia venir perquè tenia plana a la mateixa hora.
3: I la tria dels llibres, aquest plan tan car, eh? En el llibre, en la publicació, aquestes 51 converses, 51 entrevistes, com ha estat la tria? Clar, és que...
4: Si ja es
3: costa publicar cada setmana...
4: Gent de tots els sectors de la societat, és el que et dic. Al final, jo sempre dic que la discapacitat la fa la inclusió la fa tothom i la discapacitat afecta a tothom. Siguis polític, siguis empresari, siguis, no sé, al final, papa de Roma, saps? Llavors intento al final de tots representar tota la societat. És veritat, gent, per exemple, musulmana, que és una psicòloga que té paràlisi cerebral, que és de Reus. Intento que hi hagi una persona transsexual que fa teatre. Bueno, al final intento tots músics, també com la de Mari Gerabert, l'estimo moltíssim. Bueno, al final periodistes també, la Mònica Terribas, que té un marit tetraplègic i un fill amb síndrome de Down. Bueno, hi ha tanta gent d'aquesta.
3: Sí, sí, sí. El llibre...
4: Ferrer Adrià.
3: Sí. Bueno, el llibre es presenta oficialment el 29 de juny, el dia de Sant Pere.
4: Sí, així és, els Reus no venen, que em pertenen, però... I el teu sant.
3: I el meu sant, correcte, sí que és veritat que és festiu a Reus. Es presenta el 29 de juny a Tarragona.
4: A les 6 de tarda, Col·legi d'Advocats.
3: Molt bé, perquè tu ets de Tarragona, eh?
4: Soc de Tarragona, sí, sí, al final, bueno, amb la 6... I, bueno, t'ho puc explicar, me fa molta il·lusió, perquè així no m'han de més exclusives, però, bueno, al principi hi ha una noia que fa molta il·lusió, que és aquesta, la primera protagonista del llibre, que té 23 anys, que m'ha obsequiat amb tocar la flauta per primer... Bueno, tocar la flauta al Cant dels Ocells. Comencem així. Després hi ha el cap de l'editorial, que l'editorial farà un mini discurset. Després hi ha el discurset del conseller d'Esports de Dignitat, que és de Tarragona, el Bertín Álvarez. Després hi ha el discurset del president del Parlament. Després hi ha el vídeo del director de l'àrea de discapacitat, perquè no pot venir perquè té una boda fora i ha fet un vídeo.
3: Vaja.
4: Després hi ha un diàleg entre el periodista, que és sec, que és de Tarragona Ràdio, i jo. Després hi ha la Misty, que és una noia que és de Pallaresos, que surt a Eufòria i que cantarà una cançó. I després hi ha un discurset meu per donar les gràcies i tal, i després la signatura de llibres i el pica-pica.
3: Ah,
4: sí, sí. Llavors, és una presentació no convencional, vull dir, és una presentació que és molt diferent a la resta, perquè hi ha les actuacions musicals i tal.
3: Clar, hòstia,
4: final...
3: home. Molt bé, però al cap i a la fi presentació serà el punt de sortida oficial del llibre.
4: Sí, oficial.
3: A partir d'aquí tocarà, suposo que, no, promocionar-lo, com estàs fent ara,
4: promocionar-lo,
3: no presentar-lo en altres espais.
4: Això és el que intento, per exemple, puc agrair-ho, per exemple, una de les coses que fa és que, clar, entrevisto molta gent de molts territoris. I entre altres coses, per exemple, vaig entrevistar el subdelegat del govern espanyol a Girona. I ell em va enviar un missatge i em va dir, si vols presentar-ho a Girona, t'obrim les portes de la subdelegació. I ja li he dit a ma mare, venim cap aquí, em diu, espera't, perquè tu punto de partida és Tarragona, que és on tienes tu gente. Després veurem a veure què fem.
3: Proximitat, primer proximitat.
4: Clar, primer
3: home, el Vendrell també podries venir, arribats al cas.
4: Clar.
3: Ja mourem fils perquè tinguis un bon espai aquí per fer-ho, eh?
4: Clar, bueno, intento, al final, clar, al final és veritat que surt molta gent, ja gent de Girona, gent de Barcelona, hi ha gent de, no sé, al final hi ha molta gent.
3: Clar.
4: Hi ha gent de, fins i tot hi ha un holandès a la meva presentació.
3: Ostres.
4: Que és el Víctor Coopers.
3: Uh-huh.
4: És un psicòleg d'aquests, sí, que és de Camprodon, però és holandès de naixement, vull dir. I una musulmana, o sigui...
3: Que bé. Estàs al Baró.
4: I una madrilenya, que és ma mare, també, és veritat.
3: La nombra és molt, la ta mare, eh?
4: Sí.
3: És important, eh? Crec.
4: Sí, veig, però al final, eh? L'última entrevista, per això, i a més el seu títol, t'ho puc dir, el seu títol del seu capítol és la mare que va plantar cara abans que jo.
3: Ostres, és veritat, sí. Clar, és veritat.
4: Sí, sí, sí, no et donaré detalls perquè no vull que s'enteri,
3: no.
4: Però això, la seva entesa, això. Després que m'hagi fet el programa de Glandi, Glandi és un tio, no ve la meva presentació perquè no pot, però val molt la pena, és un tio que viu la discapacitat, que ha plantat cara tota la vida, que ha escrit 2 o 3 llibres, que el tio fa molta feina i tal, i llavors d'inclusió i tal, llavors me l'hagi fet i tal. Son pare va crear la Federació Catalana de Síndrome de Down.
3: Uh-huh.
4: Llavors, al final, és nintros.
3: Doncs, Álvaro, no podem fer res més que recomanar aquest llibre quan estigui ja publicat, que segur que el podem trobar per canals habituals.
4: Amazon, eh? Tal, sí, sí, suposo que el podreu trobar per Amazon, per llibreries que vulguin i tal. Sí,
3: a partir del 29
4: de juny,
3: sí. Que ja estarà plenament operatiu, i que la gent et segueixi el Diari de la Discapacitat, si busca ho trobaran.
4: Sí, sí, ja és capacitat plantar encara. Sí, sí, Álvaro Solapé, tal, sí, sí, surto molt jocs.
3: Ho trobaran.
4: Vull dir, molts jocs en YouTube, surto molt.
3: Fantàstic.
4: També feia el videopodcast, feia el videopodcast amb gent que no he pogut entrevistar en paper, que els entrevisto online. Per exemple, hi ha gent, per exemple, no sé, l'Àngel de Javi, que és un nen d'Astúries que té una malaltia immune, que és que la seva mare està lluitant perquè portin el tractament a Espanya, doncs això la vaig entrevistar, o el president Montilla, o una diputada d'Esquerra Republicana, o una persona, una psicòloga que tracta temes d'autisme, del suïcidi, bueno, tinc un podcast.
3: Si la gent busca Álvaro Solà...
4: Pérez, sí, sí.
3: Álvaro Solà, Pérez,
4: sí, sí,
3: trobaran
4: Pérez.
3: Tot aquest contingut,
4: sí,
3: i totes
4: tot, sí,
3: aquestes,
4: sí,
3: entrades que
4: sí,
3: ara estem
4: del diari Discapacitat, de mitjans, okay, articles, bueno, fent coses.
3: Doncs Álvaro, un ple, de veritat. I a més,
4: igualment,
3: deixa'm com contagir d'aquesta energia, sí, i ganes de fer coses, que ens la portarem cap aquí,
4: sí,
3: i l'utilitzarem també en aquest benefici amb aquesta creativitat que tens al damunt, que no te l'acabaràs mai, cosa que et dono l'enhorabona, de veritat, i potencia-la sempre que puguis.
4: Un plaer
3: conversar amb tu.
4: Igualment.
3: Ens retrobem ben aviat, de veritat.
4: Com tu vulguis, ja ho saps.
3: Gràcies per venir.
4: Tenia Tarragona aquí, és un moment.
3: Ara per l'autopista, si no passa res la T7, és un moment. Gràcies, de veritat, Álvaro.
4: A tu, un plaer.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida hi ha caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Causa
5: pell i tremolós. Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
7: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Gairebé, gairebé esgotant la segona part de Calaixera, 2 minuts i les 11 en punt del matí. Pertocarà, com passa en principi cada hora en punt, actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i després ja de seguida ens quedarà tercera i última part, o de fet aquesta tercera i última hora que ens portarà fins al migdia, fins les 12 i ja tancarem barraca. Però bé, encara una última hora ben intensa, eh? Almenys ho intentem. Ens ha quedat pendent i ho farem ara de seguida, és a dir, començarem per la informació jove, des de l'altaveu jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, i després ja parlarem de cinema, explicarem quines són les estrenes que arriben a la cartellera a partir d'avui divendres, de fet. També altres apunts d'agenda importants de cara a aquest cap de setmana i també ens quedarà una estona per la participació i les trucades. Sempre és contingut que volem aportar, que volem fer, que us volem apropar a través del 107.1 de la FM, sempre, principalment per aquí, això sempre per davant, això és en ràdio, per suposadíssim, ràdio en directe, tot i que bé, la tecnologia, per exemple, també ens permet que ens podeu seguir a través d'internet, des de qualsevol racó que vulgueu, de la geografia, a través de www.rtb-alvendrell.cat i també sabeu que podeu posar imatge a través de Televisió al Vendrell. Tot i que sempre ho diem, eh? Estem fent ràdio en imatges. I això sempre ha de quedar clar, que no estem fent pas televisió, que és un altre llenguatge i una altra manera de fer, sinó que en aquest cas és una mica ràdio televisada. I és, bueno, com és i com veieu habitualment els que sempre poseu Televisió al Vendrell. Tornem de seguida. Fins ara.
1: Connecta't a Ràdio al Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Doncs això, justament el que ja hem anat explicant i el que ja coneixeu, en principi, després d'aquest butlletí, que és el butlletí de les 11, i quan passem gairebé 4 minuts d'aquí, doncs això, tercera i última part. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, amb l'inici de programació, amb aquestes hores habituals d'aquest espai matinal, i això fins al migdia. Avui és divendres 5 de juny, programa número 3.985. I ara de seguida anirem a conèixer quina és la informació jove que arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, Altaveu Jove, així és el títol d'aquesta secció que a més s'emet de forma conjunta en totes les ràdios de la comarca. A banda, també anirem cap al cinema, això sí, ja ho sabeu, sense la participació de l'enyorat a Belarus, i que intentarem explicar les estrenes i explicar una mica com està la cartellera aquest cap de setmana. També altres punts d'agenda i també tindrem participació i trucades, que no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio al Vendrell.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
5: I comencem amb el recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris per manteniment mecànic o elèctric. A l'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, estan cercant operaris tèxtils i plàstics, administratius a Balbé i al Vendrell, netejadors especialistes i psicòleg sanitari al Vendrell. A Calafell Treball estan cercant dependents, auxiliar administratius i cambrer auxiliar per a granja degustació. I el servei d'ocupació de Cunit, ajudant de cambrer i de cuina, auxiliar d'atenció personal domiciliària i cuidadora interna al Vendrell. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès porta a terme un projecte que es diu Consolidat. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'ofereixen assessorament i formació per reforçar i fer créixer el teu negoci. Totalment gratuït i les places són limitades. Si estàs interessat o interessada, contacta amb ocupació@baixpenedès.cat o truca al telèfon 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha publicat una convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una bossa de treball d'arquitectes grup A1. El termini de presentació finalitza el proper 11 de juny. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès. La Fundació de Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu que faran a Calafell, un casal inclusiu, a la Sínia, del 26 de juny al 28 d'agost. Els requisits són titulació de monitor de lleure o bé inscripció al ROPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. S'ofereix contracte de temporada d'estiu i experiència en l'àmbit educatiu, esportiu i inclusiu. Si estàs interessada o interessat, pots enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org.
6: T'interessa el periodisme? Si tens entre 18 i 30 anys, el programa Young for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa a la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Termini d'inscripció fins al 7 de juliol del 2026. El programa a Brussel·les es farà del 10 al 16 d'octubre. Bonificacions al transport públic per al 2026. Descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, la Renfe, transport urbà i metropolità i altres mesures relacionades amb el transport. Més informació a l'Oficina Jove o al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Introducció a la nostra sexualitat. 4 tardes per parlar del cos, el plaer, els mites i les coses que ningú t'explica. En aquest cicle es faran jocs, dinàmiques i converses que et faran pensar, riure i veure algunes coses d'una altra manera. El Cau de l'Òliva, el dimarts 2 de juny, el dimarts 9 de juny, el dimarts 16 de juny i el dijous 18 de juny, a partir de 6:15 de la tarda.
7: La sala d'Art Jove obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori, des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Més informació al web saladartjove.cat. La Xanascat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçada a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la Generalitat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendari de torns, preus i inscripcions, podeu consultar el web de Xanascat. S'obre la convocatòria del 22è jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre de 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Cal ser titular del Carnet Jove i estar registrat al portal del programa Connecta't. Més informació al web del Carnet Jove. L'associació Víbria Intercultural busca participants per dues formacions internacionals Erasmus Plus adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, l'educació o la inclusió social. Un projecte és a Malta i l'altre a Noruega. Tots dos es realitzaran a l'estiu. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus Plus, amb una única quota de participació de 50 euros. Per més informació i inscripcions, consulteu el web de la Víbria Intercultural.
8: Activitats a la Bisbal del Penedès. El proper 27 de juny es celebrarà el Correbarris, una proposta festiva per gaudir del municipi amb ambient, música i diversió. També el 12 de juny tindrà lloc el torneig Esventat, un torneig de futbol sala amateur, organitzat conjuntament amb el barri de Baix. L'activitat es farà a la pista de futbol i les persones interessades ja s'hi poden apuntar. Per a més informació, podeu contactar amb l'organització o consultar els canals habituals de difusió.
5: L'Ajuntament de Cunit ha organitzat la tercera edició Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Han ampliat el termini d'inscripcions i presentacions de sol·licituds fins al 14 de juny. Serà el proper 27 de juny a les 10 de la nit. Per més informació i inscripcions, podeu entrar al web de cunit.cat/filmscunit.
8: Arriben les activitats d'estiu al Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 20 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estaran obertes de l'1 al 19 de juny. Per a més informació o inscripcions podeu contactar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carné, número 1. Una bona proposta per gaudir de l'estiu amb activitats pensades per a joves. Servei de Mobilitat Internacional. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove. El servei està disponible el proper dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar informació o cita podeu contactar a través del telèfon 616 917 318 o al 977 157 157. També al correu baixpenedès@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials. És una bona oportunitat per començar a informar-se abans de fer el pas cap a una experiència internacional.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Un quart en punt de 12. Parlem de cinema. Sempre, bé, contents de poder parlar de cinema i una mica explicar les estrenes que arriben aquest mateix cap de setmana. Això sí, ja ho sabeu, sense l'enyorat Abel Arús, que esperem ben aviat ens pugui acompanyar i que sigui ell qui ens pugui explicar, com sempre hem fet durant tantes, tantíssimes temporades, quines són justament les pel·lícules d'estrena. Però va, ho intentarem, almenys ho intentarem. Això, temps per parlar de cinema. Repassem les estrenes més comercials que arriben aquesta setmana a les sales i també descobrim quines pel·lícules poden convertir-se en les protagonistes de la cartellera aquests propers dies. Comencem amb un clàssic d'aquest cinema una mica gamberro, eh? Una de les apostes més comercials d'aquesta setmana, amb el retorn de la saga paròdica de Scary Movie, dirigida per Michael Tidis. Al repartiment hi trobem ja els històrics Marlon Wayans, Shawn Wayans o Anna Faris, entre d'altres.

0: ¡Hostia!
1: ¡Pobrecilla! ¡La ha apuñalado!
2: ¡Habla bien! Mi pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobrecilla.
3: ¡Hemos vuelto!
4: 26 anys després de la primera pel·lícula, els protagonistes tornen a enfrontar-se a un assassí enmascarat mentre la cinta riu dels remakes, les seqüeles i les noves modes del cinema de terror. Una proposta pensada per als amants de l'humor absurd i, en certa manera, també per la nostàlgia.
5: Tengo que ser racista.
6: Va, tia, si para mí todos los blancos sois racistas, ven, va.
5: Chachi!
6: Ven, no! Oh.
4: Això, una de les pel·lícules comercials destacades d'aquesta setmana. N'hi ha d'altres, eh? I, de fet, també una pel·lícula per nostàlgics, en certa manera. Una altra de les grans estrenes és la nova adaptació de He-Man, Els Masters de l'Universo, dirigida per Travis Knight. La història recupera l'origen del príncep Adam, que arriba a la Terra de petit, després d'un accident espacial. Anys més tard, haurà d'assumir el seu destí i convertir-se en He-Man per defensar Eternia de les forces del mal. Una aventura de fantasia i acció destinada tant als fans clàssics com també les noves generacions.
7: Pues no soy de por aquí.
8: Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
9: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl.
7: Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
4: Una sèrie animada que va marcar, doncs, entre d'altres, la meva generació. I no només la sèrie, sinó després tota la col·lecció de joguines i de ninos que anava al voltant d'aquest He-Man. En el tràiler, i no sé si en la pel·lícula, suposo que sí, en algun moment o altre, hi ha una d'aquelles frases mítiques, tot i que no surt reflectida al tràiler, que és aquella de el poder de Grayskull.
7: Es que...
4: I que recordaran, com deia, molts de la nostra generació. Doncs va, a banda d'aquest remake, altres pel·lícules que també podem destacar i que arriben justament avui, o de fet ja van arribar ahir dijous. En aquest cas és l'aposta romàntica de la setmana que arriba amb Todo lo que nunca fuimos. És pel·lícula espanyola, dirigida per en Jorge Alonso, protagonistes com Maxi Iglesias i Margarida Corceiro.
10: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé si me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo.
4: Y como a buena película española, que no faltin aquests diàlegs murmurats.
10: Cortaré un brazo por ti.
4: Després de perdre els seus pares, la Lia intenta reconstruir la seva vida. L'ajuda l'Àxel, és el millor amic del seu germà i acabarà despertant, com no, sentiments inesperats que canviaran la relació entre tots dos. Una història romàntica basada en la popular novel·la de l'escriptora Alice Killing.
10: Y yo soy el jefe de la tribu, ¿vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.
4: Pel·lícula romàntica on les hi hagi, producció espanyola, i una pel·lícula potser també orientada cap potser a un públic més jove i adolescents, que són gran amants d'aquestes pel·lícules romàntiques, però sobretot quan es basen d'aquestes novel·les que també són uns bestsellers entre els més joves. Todo lo que nunca fuimos. 9 ho deixem aquí perquè encara hi ha més propostes i, de fet, també són més propostes del cinema espanyol. Està imparable, el cinema espanyol, perquè també aquesta setmana arriba Cada dia nace un listo. La directora Arantxa Etxebarria presenta aquesta comèdia amb tocs de thriller. Al repartiment hi destaquen Hugo Silva, Susi Sánchez i Dafne Fernández. Un antic famós en hores baixes que accepta participar en el robatori d'un quadre de gran valor, però les traïcions, l'ambició i els interessos personals acaben complicant una operació que semblava senzilla.
11: 50.000 euros.
12: T'interessa o què?
11: ¿Tú te llamas?
13: Jessica, coño.
11: Super Vasco.
13: ¡Abona! Aquí no nos interesan tus bienes.
11: 30.000 euros.
13: ¿Y qué hay que sacar, has dicho?
11: Un cuadro.
0: Pero que solo hay que llevarse este.
13: Aquí se hace lo que yo diga.
0: Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, Mari.
13: Quiero que les pidas un millón.
0: ¿Un millón de qué? Madre, que la valió.
4: Bueno, també amb aquest títol curiós, cada dia nace un...

0: i crítica musical.
1: ¡Qué guay!
2: És una pel·lícula que està ambientada l'any 2011 a Montreal i segueix una jove escriptora obsessionada amb l'àlbum Jagged Little Pill d'Alanis Morissette i quan comença a treballar amb una banda indie, l'amor i la música transformaran completament els seus plans.
3: Hay una fiesta esta noche.
4: También tengo ansiedad social.
3: ¿Qué?
4: Es normal. Estar vivo es una auténtica locura.
2: Bé, arriben unes quantes pel·lícules romàntiques i segueixen arribant títols espanyols, i em dic que la cosa està imparable, perquè, de fet, l'última pel·lícula que parlem i l'última pel·lícula que destaquem també és producció espanyola.
5: Tocarme.
6: A menudo.
5: Un par de veces.
2: Així, d'aquesta manera, completen el repàs aquesta pel·lícula que escoltem, La Luz. És un nou drama, en aquest cas, de Fernando Franco. El film està protagonitzat per Alberto San Juan, Pedro Casablanc i Carolina Montoya. La història segueix un sacerdot que decideix abandonar l'església per començar una nova vida. Però un episodi fosc del passat reapareix i l'obliga a afrontar les conseqüències dels seus actes. Un drama intens i reflexiu.
5: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
7: No ha comido usted de colonia.
5: Por favor.
7: ¡Que te vayas, hostia! Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
5: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
7: Si lo que quieres es que todo esto trascienda.
2: Doncs bones propostes i una mica de tot, en certa manera, com ens agrada sempre en aquesta secció. Així doncs, aquest repàs a les estrenes més destacades de la setmana, terror i humor amb Scary Movie, fantasia amb He-Man, romanços per tots els gustos i també cinema espanyol amb segell propi. La setmana que ve, si tot va bé, tornarem a més novetats de la cartellera de cine.
8: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
9: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
8: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Aquest és un cap de setmana molt complet, amb moltes propostes ben variades, des d'avui concert a l'Orga, que ja n'hem parlat, des del Shopping Night aquest dissabte, o des de Diada Castellera de primer ordre amb les Colles Campiones aquest proper diumenge. I entre tot això també propostes turístiques, culturals i patrimonials. Ho volem recordar. Crec que poques vegades parlem de turisme en aquest espai. En aquesta ocasió, mira, parlem de turisme, però sobretot de cultura, d'aquests grans noms universals. I el nostre és en Pau Casals, i que vol això, promocionar el territori, els diferents equipaments lligats a aquests grans noms universals a través de la Costa Daurada, i un incentiu important per això, per donar a conèixer el patrimoni, el turisme, la cultura, la gastronomia, etc, etc, etc. És un projecte que s'anomena El Paisatge dels Genis, i aquest cada setmana agafa com un protagonisme ben especial amb un cap de setmana genial que avui intentarem explicar una mica més. De fet, qui ens ho explicarà és allò directa i vinculació i treballadora del Museu Pau Casals, la Marina Ramon. Com estàs?
10: Bé, ara.
2: Sí?
10: Sí.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
10: Igualment.
2: Ara em deies que fas de tot, el museu. Una mica que treballeu allà, us toca fer una mica de
10: sí.
2: tot, és de res.

0: Gestió vària, eh?
1: Entre nosaltres ens ho fem.
0: Molt bé. Ara, deu estar bé, no? Treballar. Que racó és envejable, eh? Només per l'espai físicament, cada feina té el seu. No cal que m'ho expliquis. Però només com a espai, és fantàstic aquell espai, eh?
1: Poder anar a treballar a l'hivern amb la platja solitària, a mi m'agrada.
0: Molt bé. Clar, l'estiu se us gira una mica més.
1: És diferent.
0: Feina, eh?
1: Sí? L'estiu és diferent.
0: Molt bé. Escolta'm, això, parlem d'aquest cap de setmana genial, un projecte vehiculat en aquest paisatge dels genis. Fem una cosa, anem a principi. Intentem explicar, més o menys, què és això del paisatge dels genis, que ja fa temps que es fa, sí. Això, des de la Diputació de Tarragona, etcètera.
1: Bueno, el paisatge dels genis vol apropar, bueno, és una manera d'apropar aquests quatre genis que tenim aquí a Tarragona, que seria el Picasso, Gaudí, Pau Casals i Miró. Clar, tenim la sort de que en aquest territori han conviscut i aquest gran paisatge que tenim aquí ha inspirat aquests quatre genis i una manera de poder-los connectar.
0: Clar.
1: I doncs aquí neix el paisatge dels genis.
0: Val. Que no deixa de ser això, eh? Una xarxa de promoció conjunta,
1: sí.
0: Perquè aquells visitants vulguin anar a conèixer aquests diferents espais vehiculats, aquests grans noms, que ho tinc per aquí apuntat, eh? Ja ho dic jo, no pateixis. Tot i que m'ho sabries dir segur, eh? Gaudí Centre a Reus,
1: eh?
0: La casa pairal d'Antoni Gaudí a Riudoms, Mas Miró a Mont-roig del Camp, Vilamuseu Pau Casals, i la casa Nadiua pel que fa al Vendrell, i el Centre Picasso a Horta de Sant Joan. És aquesta col·laboració conjunta que ja deia que fa temps, això, que ja existeix.
1: Sí, ja fa temps que funciona, però ara s'ha volgut com donar més potencial a poder unir-nos nosaltres en un sol cap de setmana i poder potenciar el paisatge dels genis amb un cap de setmana.
0: Perfecte.
1: Genial.
0: Que és el que ha de passar aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, 6 i 7 de juny,
1: sí.
0: Que de fet aquesta experiència es repetirà a partir d'aquí el primer cap de setmana de juny dels posteriors anys, eh?
1: Sí, comencem aquest any i ja queda com instaurat que cada primer cap de setmana de juny es repetirà aquest cap de setmana amb activitats constants a tots els municipis que començarien divendres a la tarda.
0: I afegim el divendres.
1: Afegim
0: també,
1: el divendres.
0: El dia 5.
1: I s'acabarien el diumenge.
0: Molt bé, 5, 6 i 7 de juny.
1: Sí,
0: exactes.
1: Però a la tarda ja.
0: Molt bé. I això, què heu preparat? És a dir, què engloba aquest
1: des de cada municipi es fan diverses activitats per donar a conèixer els centres culturals.
0: Sí.
1: Des del Vendrell, els dos museus, la Nadiua i nosaltres, el Museu Pau Casals, hem partit com les activitats. Divendres a la tarda, la Nadiua començarà amb una visita guiada i dissabte al matí realitzarà un taller infantil, familiar. Llavors nosaltres fem el relleu dissabte a la tarda, una visita guiada, i acabem diumenge al matí amb una tetelitzada, que és una tetelitzada conjunta, on intervenen els quatre genis.
0: Uau.
1: És el primer cop, no l'hem vist encara.
0: No s'ha fet fins ara.
1: I és inèdit i és una visita tetelitzada que es fa a tots els municipis.
0: Val.
1: Va rotant. Llavors comença el divendres a la tarda i cada dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí som Reus i nosaltres que ens ho partim i acabem amb nosaltres al Museu Pau Casals. Es fa als jardins, amb porta oberta, sense reserva, així que qualsevol persona que passi pot entrar.
0: Home, de fet, des de Museu Pau Casals aquest fet teatral també el teniu molt present, eh?
1: Sí.
0: Amb les visites teatralitzades, les visites guiades,
1: sí.
0: Són molt xules.
1: No? La nostra visita teatralitzada, que quasi ja tothom la coneix, doncs sí. Aquesta és diferent.
0: Val, és això.
1: Dura mitja horeta i és inèdita, no l'hem vista i que ens porten.
0: Doncs segur que explicaran coses ben xules. A més, amb això, que és que els personatges... Que
1: sí, clar, els posen els quatre junts.
0: Clar, i aquest espectacle itineraran els diferents municipis o els diferents equipaments, que estem parlant. Molt bé. Hi ha una pàgina del web que és fantàstica,
1: sí.
0: Que tenim alguna referència per aquí. De debò, és una de les millors pàgines web actuals que jo he vist, amb animacions molt xules, un disseny molt xulo, hi ha tota la informació, es parla d'aquest cap de setmana, i la pàgina web és aquesta, Paisatge dels Genis, tal qual.
1: Sí, Paisatge dels Genis o Cap de Setmana Genial, que és com es titula aquest cap de setmana, i et porta directament a la pàgina d'aquest cap de setmana.
0: Amb tots aquests actes, tota aquesta activitat que l'explicaves.
1: Sí.
0: Clar, és una activitat adreçada a visitants, sobretot.
1: Familiars, sobretot també.
0: Però és a dir, però gent del Vendrell...
1: Com que la gent del Vendrell ja coneix la Nadiua o el Museu Pau Casals, és una oportunitat per anar a conèixer els altres centres.
0: Aquí anava. O potser no, eh?
1: Bueno.
0: O tornar-ho a veure.
1: O tornar-ho a veure.
0: Suposo que l'ideal, jo penso que sí, el cap de setmana, tot i que hi ha activitats importants aquest cap de setmana,
1: sí.
0: Però tot i així, clar, que estem parlant el municipi més llunyà... qualsevol d'ells, que no crec que està més de 3 quarts d'hora, 40 minuts de cotxe
1: no
0: i arribes,
1: lluny.
0: Per això que està a prop.
1: No, està una mica pensat per poder, tu com a família, poder fer una activitat cada dia, matí, tarda, o poder-t'ho muntar d'alguna manera que tu puguis anar. Bueno, pues, si no he visitat mai el centre Gaudí, per exemple, pues poder-ne a visitar Reus, després a Horta, poder-t'ho organitzar tu per poder fer aquest cap de setmana.
0: Aquí anava, un cap de setmana planificat, pues, mira, divendres aquí,
1: rotatiu,
0: divendres a la tarda aquí, dissabte al matí aquí, dissabte a la tarda allà, diumenge aquí, diumenge allà.
1: S'ha intentat que les activitats no es solapin. Perquè la gent pugui tenir pues, aquesta llibertat d'anar a escollir activitats i llocs.
0: Molt bé. Com ha sorgit això, ho saps, Marina? Que suposo que, a més, el paisatge del Geni sí que és un projecte que reuneixen sovint, bueno, una comissió especialitzada, no?
1: El que es volia fer era un acte com important o d'una importància, perquè sí que es coneix com la ruta del Geni, el paisatge del Geni, però quedava com ja molt llunyà. Llavors, per tornar-ho a posar com al centre de la taula, que la gent tornés a parlar d'ell, la manera de poder concentrar-ho tot en un cap de setmana, que es fes com un acte important, que se sentís, que s'anomenés. I clar, aquest any, el ser any Gaudí, es va fer la presentació a Reus, llavors això també ha donat nom. Intentarem l'any que ve agafar el relleu nosaltres, com any Casals.
0: Val, exacte, que és el 150è aniversari de l'any Casals, que s'allargarà.
1: Clar, per això, com que nosaltres s'allarga fins al 2027, doncs... agafar el relleu nosaltres i així poder passar els relleus diferents municipis.
0: Que bé, és que... no sé si passa en massa altres punts del país, que en aquests pocs metres quadrats hi hagin tingut relació o hagin sorgit aquests grans noms universals.
1: Ho vam estar parlant en una reunió que teníem la sort de que aquests quatre genis havien conviscut i s'havien inspirat en els paisatges d'aquesta zona. Sobretot que s'havien inspirat al Pau Casals, al mar, però clar, podem parlar de qualsevol altre que s'inspira. Vas a Mas Miró... i és que el paisatge és increïble, llavors.
0: Clar, fantàstic. A més, això és i serà el primer cap de setmana de juny, també crec que serà una mica com el punt d'inici de tota la temporada estival, que també és important per a aquests equipaments, i també sé que el Museu Pau Casals i la Casa Nadiu a l'estiu és temporada alta, és quan teniu més visitants, quan les activitats creixen, es potencien, i durant l'estiu es fan moltes coses, eh?
1: Sí, durant, bueno... un cop passa la Festa Major, perquè també passa el Festival Internacional, acabem el Festival Internacional, acaba la Festa Major i comencem amb les activitats nosaltres.
0: D'acord.
1: D'estiu.
0: I no para, eh?
1: No, no para.
0: La qüestió és no para. Que bé. Marina, un plaer que ens acompanyis a explicar una mica més amb, això, amb aquesta mirada cap a promoció del territori, el que és el turisme, però sempre amb aquesta vehiculació que hi podem posar, que és la cultura d'aquests grans personatges, i més o menys. Per això n'hem parlat.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Marina.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
6: Aquí.
0: un minut que passem de 11:45 i ja estem en participació i trucades. Ja ens ho indica justament aquesta cançó i aquesta sintonia de trucades i participació, com solem dir. Ja sabeu que a partir d'aquí, telèfon disponible, telèfon a disposar al 977-15-70-69 i mentrestant podeu també ja enviar missatges de WhatsApp al 686-101-101. Tota aquesta estona final que ens portarà aquesta, bé, esperem que un parell o tres de trucades, si cal, però també aquesta bona combinació musical, ja que la música a partir d'aquí ja pren tot el protagonisme, aquesta part més d'entreteniment i ja de deixar-nos una mica més anar, i més quan estem en divendres. 977-15-70-69, i de fet tenim ja primera trucada. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, carinyo.
0: Què tal?
6: Mira, molt bé. Ara ha sortit el solet.
0: Sí, és un dia ben estrany avui, eh?
6: D'aquests variables.
0: Sí, ben variable, ben variable, sí.
6: Mira, el primer que t'haig de dir és... Mira, la Montserrat molt contenta.
0: Sí.
6: Perquè vaig parlar amb ella. Gràcies per posar-li aquella cançó, també, de pares dels calaixeros, del papalet, de mi, de tot. Estava contenta... I moltes gràcies per tot.
0: Fantàstic, molt bé.
6: I que es havíem recordat del seu cumple.
0: Sí, home,
6: i tot molt bé, eh?
0: Que bé, que bé. Molt contents,
6: molt
0: doncs.
6: Molt bé, carinyo.
0: Fantàstic.
6: Sí, molt bé, dic. Avui dic, li has de dir al Pere que va estar molt contenta. I què més et volia dir? Escolta, quina quantitat de pel·lícules romàntiques.
0: Sí, eh? Moltes.
6: Sí, eh?
0: Moltes, moltes, sí. Que són les que t'agraden amb tu, no, Montserrat?
6: Ai,
0: Montserrat, Maria Dolors.
6: Sí, soc romanticona, romanticona.
0: Sí, home, sí, doncs mira, tens unes quantes per triar, si vols.
6: Oi, sí, sí. A veure, aquest cap de setmana. Cap de setmana sempre tinc el shopping, que m'agrada anar-hi molt,
0: sí.
6: Amb tota la colla d'amigues i això.
0: Molt bé.
6: És un cap de setmana maco, també.
0: Sí, sí, ben complet.
6: Hi ha molta cosa.
0: Sí.
6: Hi ha molta cosa. Mira, avui em poses una clàssica.
0: Vinga.
6: La cançó de Nino Bravo, Te Quiero, que és la que... jo estimo a tothom.
0: Molt bé.
6: I la de poses, que el Nino Bravo sempre va bé.
0: Home,
6: té bona veu.
0: I tant,
6: vale,
0: tu diràs. I tant. Perfecte, doncs la busquem de seguida,
6: bueno,
0: la posem.
6: Bueno, carinyo. Molt bé, carinyo. Molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
6: Que estaràs aquí al Shopping Night, no?
0: No ho sé. No tinc plans. No tenim plans.
6: Això mateix. Tu, quan arribis a casa... es prepara el fill de setmana, es diu...
0: Això mateix.
6: Molt bé, bonic.
0: Molt bé.
6: Doncs ja et dic fins dilluns, eh?
0: Gràcies, fins dilluns.
6: Que t'ho passis força bé, petonet.
0: Igualment.
6: I abraçades.
0: Gràcies. Adéu. Primera trucada, primera petició musical que ja tenim aquí a punt. Així que si no hi ha cap més així trucada ara d'immediat al 977-15-70-69 o algun missatge de WhatsApp, espera que ho miro. No en tenim cap, al 686-101-101. Anirem ja a posar una mica de ritme i escoltar ja aquesta cançó que ens acaba de demanar ara mateix la Maria Dolors. La gran veu de Nino Bravo. Te quiero, te quiero.
7: De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo...

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I va, seguim posant ritme. Mica en mica anem enfilant ja la recta final de programa. I aquesta ja la posem nosaltres. Nil Moliner, les últimes cançons de Nil Moliner, Nuestro Jardín.

0: La Calaixera, un programa Unicap de tot.
1: I l'Edu Esteve ens porta aquesta cançó, també d'aquestes cançons xules, fresquetes, allò a les portes de l'estiu, i avui que som divendres. La meva sort.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: ens agrada, Max Navarro. En cada cançó que va fent ens agrada molt aquella estrella, i ara hi tornem amb aquest inigualable, que és que tenim qui ens ajuda a passejar els minuts i anar enfilant la recta final de Calaixera, avui que som divendres, però encara amb possibilitats de participar i trucar en aquests darrers minuts, aquests darrers 4 minuts i mig, a través del 977 15 70 69, que és el telèfon de directe, com bé sabeu, o enviant un WhatsApp al 686 101 101. I, de fet, veig que hi ha una altra trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa. Com estàs?
1: Bé, sí? Ara acabo de sortir del gimnàs i dic, calla, que corri.
0: Molt bé. Doncs mira, has tingut temps, allò, aquests últims minuts, has tingut temps.
1: M'agradaria que em posessis Perfídia.
0: Vinga, Perfídia, perfecte. Per algun autor que trobi, alguna versió... No, t'és igual.
1: Perfídia... Antonio Domínguez.
0: Vale, Antonio Domínguez. Vinga, doncs la busco de seguida. Perfecte.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Maria Rosa, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Igualment. Adéu. Doncs acabarem justament amb aquesta darrera petició musical que ens acaba de fer la Maria Rosa. A veure si la trobem, la cançó és molt coneguda. Hi ha moltíssimes versions. A veure si podem trobar la que ella ens demanava. No trobem aquesta versió d'Antonio Domínguez, però tenim una de molt xula que també ens agrada molt, que és, atenció, la gran María Dolores Pradera, acompanyada de los Sabandeños. I, de fet, amb aquesta cançó posarem ja el punt i final del programa d'avui. Marxem de cap de setmana i dilluns i tornarem puntuals a partir de les 9 del matí. I ara, de seguida, la quarta hora amb la Marga Márquez. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.